Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Lloc en Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.
1: Mr. Worldwide, gente de zona.
2: Lo mejor que suena.
1: The most winning.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de fren amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: El 7

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera.

Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: FM i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a dos quarts de vuit del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
13: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
14: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: Calafell, quan vulguis i des d'on vulguis.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: L'actualitat ens porta aquest matí en primer lloc cap als Estats Units perquè Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de l'ONU la gestió que el govern ha fet de la crisi a Ceuta.
1: Donde la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las crisis de migración irregular más importantes de los últimos años. La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: Sánchez també ha carregat contra les polítiques de Donald Trump davant del plenari, on també hi ha intervingut el president de l'Iran. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un president iranià molt combatiu assegurant que cap atac quedarà sense resposta i un president ucraïnès advertint que Putin no té límits i que és una amenaça imminent per a Europa. Aquests han estat els protagonistes de la segona jornada d'aquesta Assemblea General de l'ONU.
0: De seguida tornarem a Nova York, que en una tensió als mitjans Pedro Sánchez també ha parlat de les joies de Zapatero, per dir que manté la confiança en l'expresident, i li han preguntat pel fet que la seva dona vagi a judici. Sobre això ha respost que està tot dit des de fa temps. El president del govern espanyol també ha fet una crida als partits per aprovar un nou decret sobre habitatge. Això després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid, que avui veureu a totes les portades dels diaris i que ahir van treure de casa seva en camilla i ambulància. És un més dels molts desnonaments que hi ha cada dia, però aquest ha generat una gran mobilització social. Fins i tot a Barcelona hi ha hagut mobilitzacions en les últimes hores. Per cert, sobre habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que la pressió de l'Ajuntament contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes més aviat discrets. En un any només s'ha reduït un 10%. A les principals plataformes immobiliàries encara se'n poden trobar més de 500. De seguida ho ampliem. En esports, avui comença l'Eurolliga de bàsquet al Palau a 8:45, Barça Efes d'Istanbul. Podreu seguir el partit a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I a la Champions femenina, debut amb golejada del Barça.
3: L'UA fa la passada cap a Payer, la rematada de Payer i el gol. El cinquè del Barça, el gol d'Eva Payer.
0: 2-5 al camp del París. Les blaugranes comencen amb bon peu el camí cap a la cinquena Champions. I pel que fa al temps, doncs pocs canvis, no? A l'Eicordomí, sol, calor... Seguim així?
4: Bon dia. Sí, seguim sense canvis, seguim amb sol, amb temperatures avui una mica més altes, encara podríem pujar 1 o 2 graus a l'interior i arribar amb més facilitat als 33 o 34 graus. Això es mantindrà així encara tota la setmana. A partir de diumenge al vespre pot començar a canviar i la setmana que ve ens arribarien ja petits ruixats.
0: Doncs així comença el dia de la Mercè. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem l'anàlisi de Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. I a 11:45 coneixerem la història del restaurant Cinco Hermanos, una institució que visitarem a l'espai de la taverna. I quan passen 4 minuts de les 6 del matí, comencem aquesta hora el repàs de l'actualitat amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%. Però si posem el focus en els últims mesos, fins i tot veiem un repunt considerable.
7: Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost. Són 167 més que al maig, quan n'hi havia 358. Respecte a fa un any, se n'ha trobat una seixantena menys. Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més il·legalitat. El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
8: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
7: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. S'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a detectar una mitjana de 300 o 400 anuncis il·legals cada mes. Airbnb argumenta que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen una llicència real d'habitatge d'ús turístic, l'anunci de l'apartament no surt publicat al web.
0: Els principals afectats que continuïn aflorant apartaments turístics sense llicència són els veïns.
7: A la bústia de queixes i denúncies del matí hem rebut el missatge de la Núria, veïna de la Barceloneta.
6: És un mal de cap que tenim, primer perquè no tenim vivendes per la gent del barri, i aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
7: L'Ajuntament de Barcelona té el compromís de revocar el 2028 totes les llicències de pisos turístics vigents, que actualment són 10.500.
0: Si voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies al Matí de Catalunya Ràdio, podeu fer enviant un missatge al 636 36 06 09. I d'habitatge també se n'ha parlat a Nova York. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i del ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de fa 70 anys i que s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada.
9: El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
9: Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat el govern de Pedro Sánchez de no haver sigut prou valent per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonament. Sentim Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres.
11: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los la policia.
9: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres.
0: I a Vic ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat.
12: Sense casa i casa sense gent!
7: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha demanat la suspensió del procediment quan la família ja estava preparant-se per sortir.
0: Anem a Vignati Adell.
13: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
14: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
13: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
15: O tallem això del socarrel o ens anem a l'abisme real.
13: Des de Vic, Nati Adell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 9 minuts al matí. Pedro Sánchez ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
9: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: Tornem a Nova York, Oriol Serra.
2: Hola, bona nit. El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans y no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
16: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
2: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
0: També ho hem estat seguint aquests dies. Rècord d'abstenció a les eleccions legislatives del Marroc.
7: El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. És l'índex més alt en els últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el mateix sistema.
0: Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
17: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Cissé nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a aquesta notícia, la CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia?
9: Sí, si més no, el que publica avui El Mundo diu que el Kremlin ha posat en el punt de mira els països mediterranis segons informacions que els serveis d'intel·ligència dels Estats Units haurien fet arribar a diversos països europeus. El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que assegura que els russos textualment faran servir drons i els llançaran des del mar ocults al contenidor d'un vaixell. Les autoritats lituanes sabrien fins i tot el tipus de dron que els russos podrien fer servir contra Espanya, França o Itàlia. Un Gerbera d'aproximadament 2,5 metres d'envergadura i un abast màxim declarat de 600 quilòmetres, depenent de la càrrega explosiva que porti. Seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna. Lituània tindria aquesta informació des de després del misteriós viatge del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscou el 25 d'agost.
0: I qüestió destacada també de les últimes hores, José Luis Rodríguez Zapatero demana ara al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies milionàries de la seva caixa forta són un regal del rei saudita del 2007.
7: La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
0: Ara a Madrid, Paula Brujats.
18: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraban i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragdes, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incident rocambolesc ahir al Congrés que investiga una diputada del PP perquè va fer servir un espray de gas pebre que ha acabat amb 12 de persones afectades.
9: Sí, ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'espray per indicació de la diputada.
0: Dani Sánchez.
19: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un spray de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
20: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
21: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
20: Esto no es un arma. Obviamente ya hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
19: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si emprèn accions. Una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En fi, això i a la seu de la Sobirania Popular a Madrid. Aquí les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco de les proves PISA no convencen l'oposició que li continua demanant al cap de la consellera Niubó.
7: El president la va exculpar i d'una errada que va qualificar d'inacceptable.
0: Àlex Giralt Robert.
1: Després d'haver escoltat Illa, cap grup fora del PSC va suavitzar les crítiques contra Niubó ni els aliats d'Esquerra i els Comuns.
3: Marxar i assumir responsabilitats.
22: No es pot limitar a assenyalar a tres persones.
1: Ni la resta de l'oposició.
23: La prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
24: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
1: I és que el president, tot i l'autocrítica,
25: ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern.
1: Va tornar a tancar files amb la responsable d'educació.
25: La consellera té la meva confiança i m'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convico a disposició és que tinc.
1: Amb el cessament de la número 2 del departament i els expedients i investigacions internes, va demanar girar full de l'afer Pisa i centrar-se en el pacte de país en educació. Àlex Giralt Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa pràcticament un minut d'un quart de set del matí. En crònica de successos us expliquem que han detingut a Madrid la parella de Josep Juan Pere per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Anem fins a Viella, Sofia Cabanes.
26: Bon dia, sí, els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Juan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El cas es troba sota secret de sumari. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Juan Pere, per cert, amic d'Isaac Andic. Doncs bé, la defensa de la terapeuta de la família Andic denuncia el linxament mediàtic que està patint la seva clienta i estudia emprendre accions legals.
9: El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Andic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
27: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderwalca ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
9: Jofresa també denuncia l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. La defensa de la terapeuta nega que la dona fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic i rebutja les acusacions d'intrusisme professional que s'han fet contra ella.
0: I els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia dos anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia.
7: Segons van avançar els diaris El País i El Periódico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació d'aquesta casa on vivien dues dones que s'han identificat com la mare i la filla de l'home mort. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa dos anys assegut al sofà i que van deixar-lo en una habitació. La família no sortia de casa des de la pandèmia. Els Mossos han traslladat a les dues dones a un hospital per rebre un reconeixement mèdic i investiguen si l'home va morir per causes naturals o veia indicis de criminalitat. Els veïns van ser els que van alertar el telèfon d'emergències perquè sentien sorolls dins la casa, però no hi veien ningú des de feia molt de temps.
0: I dos apunts més abans dels esports. El Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Espanyol.
9: Els errors de les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà. Per evitar malentesos, els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus i no pas en català.
0: I l'altra, l'Audiència Nacional absol Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñá.
7: La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat deia ahir a X que la sentència ha estat una alegria immensa i agraïa el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública.
0: I els esports, Robert Prat?
2: El Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a quarts de nou, transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3:15. I el Cadí Laseu, campió de la Lliga Catalana Femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espar Uni Girona.
0: 10 minuts i 6:45 del matí. Ara 3 titulars de Cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Molt bon dia.
0: La primera.

0: és el dia central de la Festa de la Mercè, i a jornada castellera, i a la nit hi ha dos grans espectacles, un amb més de 750 drons, que es podrà veure des del mar, i l'espectacle de la Fura dels Baus, que es podrà veure al Moll de la Fusta.
1: La segona.

0: Avui al Festival de Sant Sebastià, Javier Giner, que es va inspirar en aquest tema que sentim per escriure la sèrie Jo Addicto, debuta com a director d'un llargmetratge amb esta soledat protagonitzada per Oriol Pla i Marina Salas. També es presenta la segona producció catalana que va a competició. Es diu Sants, de Miquel Gurrea, amb Victoria Luengo de protagonista.
1: I la tercera.

0: La de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on explora la figura del pallasso. Després d'estrenar-se en diferents teatres, es podrà tornar a veure a Barcelona a partir del 21 d'octubre a la Sala Becquet.
1: Doncs tot això, avui que és dijous, 24 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3 quilos i 500 grams, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Mohamed, amb 3 quilos i 625 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar de les joies de Zapatero. L'expresident espanyol ha informat al jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i que les va acceptar per deferència. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés.
4: A 9:15 analitzarem quina és la implicació dels joves en la política i ho farem amb el professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, Roger Soler i Martí.
3: A 11:15 entrevistarem els pregoners de la Mercè i propietaris del celler de Gelida, Toni i Meritxell Falgueres.
4: I a 11:45, la taverna. Avui des del restaurant Cinco Hermanos, amb el director de l'establiment, Jordi Herpe, el Marc Casanovas i el Pau Aranós.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomi, bon dia.
5: Bon dia, sí, amb temperatures que avui encara poden pujar una miqueta més que ahir, arribaran entre els 32 i 34 o 35 graus als llocs més càlids, al voltant dels 30 a prop de la costa. Ara tenim uns valors força còmodes. A Bossòst, a la Vall d'Aran, 14 graus, 10 a Campdevànol, al Ripollès, 18 a Cerdanyola, al Vallès i 20 graus en Posta. Avui poden formar-se 4 bancs de núvols baixos a l'extrem sud de la costa i també a l'extrem nord de la Costa Brava, i a la tarda arribaran alguns núvols prims. I en pròxims dies, tranquil·litat encara, fins dissabte, diumenge també, però sí que de cara a la tarda vespre arriben més núvols, i la setmana que ve hi ha una mica més de moviment, amb petits ruixats i unes temperatures que tendiran a normalitzar-se.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, avui es nota que és dia festiu a Barcelona, perquè se circula amb fluïdesa a tota la xarxa, no hi ha les retencions habituals, i pel que fa al transport públic, avui també, amb motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu, i a l'R4 hi ha horari de dia festiu amb servei de trens especial de reforç. Tenen horari de dia feiner els trens regionals, els trens de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
1: 6 minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora volem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
6: Ja, yeah, guten Morgen.
1: A Nova York hi tenim l'Oriol Serra. Good morning.
7: Good morning, Francesc.
1: Des de Perpinyà, Laura Bertran, bon dia.
8: Bon dia, Francesc.
1: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
9: Bon dia, Francesc.
1: Doncs comencem a Alemanya, on, tot i que Europa aposta per prioritzar les armes Made in Europe i també la seva fabricació, acaben de signar un acord milmilionari amb els Estats Units. Jordi, és un bon negoci per als alemanys, tot plegat?
6: Bon negoci ho és sobretot pels americans. Alemanya es gastarà només en la compra d'armament als Estats Units 20.000 milions d'euros, i la meitat són per la compra del caça-bombarder F-35, del qual Alemanya han encarregat més de 30 unitats. El problema és que això prolonga fins ben bé el 2040 la dependència amb els Estats Units. Alemanya, per aquesta compra, ha afirmat que afrontarà qualsevol pujada de preu posterior, excepte també endarreriments en les dates d'entrega, no recorrerà a cap tribunal per queixar-se i, a més, els Estats Units poden aturar quan vulguin l'entrega de noves unitats. Un gran acord no sembla que hagin signat.
1: D'Europa a Amèrica, els Estats Units s'acosta a Halloween, tant com aquí s'acosta a Tots Sants, però mentre aquí els panellets encara no es veuen, allà ja s'han disparat les vendes de tot el que té a veure amb aquesta festivitat, Oriol.
7: Doncs sí, i la bogeria ja va començar a finals d'agost, quan el 49% dels consumidors van iniciar les compres relacionades amb Halloween. Atenció, perquè els nord-americans es gastaran més de 13.000 milions d'euros en aquesta festivitat. Sí, els Estats Units embogeixen cada any de manera incansable quan arriba Halloween, i això que encara falten 5 setmanes perquè arribi la nit del trick or treat, perquè la canalla es disfressi de la manera més terrorífica possible i perquè els nord-americans decorin les seves cases com si es tractés d'un concurs. concurs per veure qui té la finestra o el jardí més inquietant.
1: Més a la vora, saltem a la Catalunya Nord. Les autoritats nord-catalanes acaben de prohibir el bany als llacs i basses d'aigua de muntanya situats a l'espai Protegit Natura 2000. El Capcir, la ROM, és mediambiental, Laura?
8: És exactament això, tant per les causes com per les conseqüències, i concerneix, entre d'altres, la Boiós i Camporells. Primer les causes, perquè la pujada generalitzada de les temperatures provoca un augment de la freqüentació de la muntanya a l'estiu. I pel que fa de les conseqüències, perquè qualsevol canvi pot afectar la biodiversitat, sigui perquè l'activitat humana pot deteriorar el ter i els sediments per pol·lució o també la possible introducció d'espècies invasores. Aquesta prohibició s'aplica des de l'1 d'abril fins al 31 d'octubre.
1: Doncs així tenim el món. Falten 3 minuts per 6:45 del matí.
9: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
9: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: 10 anys.
13: Els llums s'han apagat.
14: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
12: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
14: I ho farem amb un programa especial.
12: El dimarts 29 de setembre.
14: Amb els col·laboradors d'avui.
12: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
14: 10 anys d'esports.
12: 10 anys de ràdio.
14: 10 anys de Tot Costa.
15: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
1: Catalunya Ràdio. 6:45, ara els esports. El Barça debuta en victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París.
16: Dos gols de Payor, un de Carolyn, Sarah Jordi i Graham, tot i que el París va fer el 0-1 als 5 minuts, 4-1 pel Barça de mitja part. Una de les golejadores, Sarah Jordi, diu que l'equip està bé, tot i les jugadores que han marxat.
17: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
1: El Barça debuta a l'Eurolliga de bàsquet a 9:15 davant de l'Efes d'Istanbul.
16: Darío Brizuela, jugador blaugrana, reconeix que necessiten una mica de temps per assentar un projecte amb tants jugadors nous.
18: Todo es muy nuevo, pero partimos como todos los equipos de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso.
16: A Catalunya Ràdio estrenem la temporada de transmissions de l'Eurolliga amb aquest Barça-Efes a l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Amb Ernest Macià, Carme Lloberes, transmetrem tots els partits de l'Eurolliga a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: I Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador dels Països Baixos.
16: El partit que jugarà contra Alemanya, l'Alemanya de Jürgen Klopp, a partir de 9:15.
19: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions. Coaches and this kind of
16: teams. El Cadí la seu guanya la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, 67-72 davant l'Espar Unigironès, i a primera ref el Sant Andreu empata 1 amb el Madrid Castella.

0: En punt, 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a les 7:45 minuts a Bagergué, a la Vall d'Aran.
1: I es pondrà a les 7:51 minuts a la tarda.
0: Les temperatures a aquesta hora.
2: A Lleida hi ha 14 graus, 16 a Anglès i 18 a Cornellà de Llobregat.
0: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui reforça una mica el vent de Garbí, que farà pujar lleugerament la temperatura a molts llocs de Catalunya. A gairebé tot arreu arribarem entre els 30 i 34 graus, amb un dia de sol, amb alguns núvols prims a la tarda.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, circulació amb fluïdes a tota la xarxa de carreteres. I pel que fa al transport públic, avui, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
0: Tot això avui, que és dijous 24 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, pisos turístics il·legals.
1: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona, tot i el control que intenta posar l'Ajuntament. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
0: El segon, Mari Carmen.
2: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament d'aquesta dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
0: El tercer, Nacions Unides.
1: Durant el seu discurs a l'Assemblea General, el president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta, respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president iranià, Massoud Pezeshkian, ha desafiat Trump i l'ha acusat de terrorisme.
0: El quart, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: L'expresident del govern espanyol assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i ha demanat al magistrat que l'investiga per contraban i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
0: I el cinquè, Julia Lüdenwall.
1: La terapeuta de la família Endic denuncia el linxament mediàtic que està patint, diu, i estudia emprendre accions legals. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que els Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del nou viatge que el papa farà per Europa, en aquest cas a França, Lleó 14 aterra demà a París, anirà també a Lourdes i a Metz. Un viatge marcat pel fenomen migratori. A la capital, de fet, visitarà un centre que acull immigrants on el lema és cuidar la persona sense importar qui sigui, d'on vingui o els motius que l'han portat a desplaçar-se.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
5: El jutge que estudia els recursos dels periodistes vetats per Donald Trump ja ha començat qüestionant la mesura. No ha entrat encara en el fons de tot, però sí que d'entrada ha dit que no entén com se'ls ha vetat l'accés a la Casa Blanca sense unes regles clares i sense una notificació a temps. Ve a dir que els periodistes no saben què poden i què no poden fer.
0: I amb què diran avui a la Xina?
5: Doncs més enllà de la reunió entre Trump i Xi Jinping a Washington, pendents de Corea del Nord. El ministre d'Afers Exteriors d'aquest país ha afirmat que l'estatus d'armes nuclears de Corea del Nord és irreversible i avisa que com més li demani Washington que ho aturi, o els seus aliats també, que no ho tirin endavant, diu que més endurirà la postura del país sobre aquesta matèria.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Centrada sobretot en Zapatero i l'habitatge.
6: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudites. Aquest el tema d'obertura del diari Ara, un titular semblant al periòdico i al País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat una mica més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això va acompanyat d'una gran fotografia de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Llegim avui altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdani, els veiem a tots dos a la portada del diari Ara i amb les paraules textuals, els poderosos ens tenen por, i la CIA, que segons El Mundo, alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Acabem amb successos, perquè la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu el periòdico, i per la seva banda, La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pérez per la seva mort.
0: I a la premsa comarcal, Lleida preveu superar enguany les 600.000 tones de farratges exportats a tercers països.
2: La unitat de certificació d'agricultura de la subdelegació del govern espanyol a Lleida preveu certificar aquest any l'exportació d'un nou rècord de farratges com ara alfals deshidratats, cibada, panís i palla. Es tracta d'una xifra superior a la registrada als anys anteriors i els principals destins són Corea del Sud, els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita. A Reus, l'Ajuntament ha aprovat un conjunt de mesures per corregir una incidència detectada en la interpretació de les exempcions d'accés a la zona de baixes emissions per a empreses vinculades a la ciutat, tot plegat arran de la queixa d'una empresa de Reus que va traslladar al Diari de Tarragona el seu malestar després de rebre una vintena de multes de més de 200 euros per infringir les ZBE amb dues furgonetes professionals. I el 9-9 explica que la propietat de l'antiga fàbrica Birba de Camprodon vol convertir l'espai en pisos. L'edifici, catalogat com a bé cultural d'interès local, es va inaugurar l'any 1929 per fabricar-hi les famoses galetes i ara s'hi faran 55 habitatges.
0: I en esports, ara ho apuntàvem, bona estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert.
7: Debut amb victòria a la Champions, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça F és a quarts de nou. Transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3:15. I el Cadí, la seu campió de la Lliga Catalana femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espart Unigirona.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 40 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Les midterms dels Estats Units faran una certa pausa mercès a la visita de Xi Jinping a Washington. Els dos líders mundials arriben a la trobada amb molta confiança i amb ganes de mostrar-se molt de respecte mutu. Trump encara presideix el país més poderós del món i Xi és segurament el polític amb més poder del planeta. De fet, quasi el 60% dels americans estan a favor d'una major col·laboració amb Pequín i a Trump li interessa que el dictador xinès continuï comprant productes com ara la soja, especialment els ramaders dels estats republicans. Així, també li va bé que Trump no posi cap impediment a la possible annexió xinesa de Taiwan. Al seu torn, Trump ha mostrat molt d'interès en que la intel·ligència artificial no es reguli, i els xinesos hi estan d'acord, sobretot perquè volen liderar aquest sector tecnològic a nivell mundial. I aquí hi ha una diferència que pot ser interessant. Els americans no es fien de la IA, ni dels seus magnats, mentre que els xinesos estan entusiasmats amb aquesta troballa.
0: Són 6:45 del matí i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de les joies de Zapatero després que hagi dit el jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. També analitzarem la implicació dels joves en la política.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 8 minuts de 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb aquesta notícia i dada que us avancem al matí de Catalunya Ràdio, la pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%.
1: Però si posem el focus, en els últims mesos veiem un repunt considerable. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost, són 167 més que el maig, quan n'hi havia 358.
0: Respecte a fa un any, n'han trobat una 60 menys. Airbnb segueixen la plataforma que concentra més il·legalitat.
1: El 2025 l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
12: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
1: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis.
0: És evident que la crisi de l'habitatge torna a estar d'actualitat i, malauradament, per un cas especialment dolorós, el d'una dona de 87 anys, a qui ahir van treure del

0: Donar per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
1: Unes 10.000 persones es van concentrar ja al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana.
0: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. L'actualitat passa aquests dies per Nova York per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'hi ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
1: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció, com dèiem, a la seu de les Nacions Unides.
2: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Per cert, que el president iranià Massoud Pezeshkian ha defensat Donald Trump, ha desafiat Donald Trump, qui ha acusat de fer terrorisme.
1: Sí, ho ha fet també durant la seva intervenció a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà. Volodymyr Zelensky culpa, per cert, Putin, que la guerra d'Ucraïna s'allargui.
0: I a tot això, Trump rep Xi Jinping a Washington amb una inusual cerimònia d'honor a peu d'avió.
1: El president nord-americà busca rebaixar les tensions amb la Xina en una cimera marcada per les disputes comercials, Taiwan i la intel·ligència artificial. La treva comercial entre les dues potències s'ha prorrogat fins al 10 de gener.
0: I novetats també de les últimes hores en el cas contra José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol. Ha aclarit el jutge que l'investiga que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president. I demana que les autoritats d'aquest país certifiquin aquesta versió.
1: Zapatero ha trigat 3 mesos a explicar l'origen dels collarets, braçalets, arracades d'or blanc i diamants que la policia va trobar a la seva caixa forta. I què pretén amb aquesta versió? L'escoltem.
3: Sí, primer de tot el que fa és que intenta desmuntar l'acusació contra ell per contraband. Aclareix que les joies van ser un regal de l'anterior rei de l'Aràbia Saudita, ara està mort, durant un viatge oficial que va fer Madrid el 2007 i diu que les va acceptar per cortesia. Ara bé, això és només la seva paraula i Zapatero necessita que l'Aràbia Saudita ho confirmi. Per això el que fa és que li demana al jutge de l'Audiència Nacional que reclami a aquest país que confirmi que va fer exactament aquest regal. Zapatero avui revela que ho ha intentat sense èxit, diu que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita i que no li han contestat.
0: Més notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen una onada de robatoris a Mataró. En només 10 dies s'han robat amb força a 5 centres educatius.
1: Entre altres coses, els lladres haurien buscat les targetes SIM dels telèfons fixos dels centres. Segons informa Televisió de Mataró, com que el servei i el porta Vodafone, en aquest cas els fixos també estan associats a una SIM. El pèrit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà explica al Matí de Catalunya Ràdio quin interès poden tenir els lladres en aquestes targetes.
4: El valor de la SIM no és la informació que pot contenir, sinó per qui pots fer passar. Sí? Perquè justament si tu tens aquesta targeta SIM vol dir que domines aquest número de telèfon i tu podries fer trucades amb aquest número. Clar, és un número de confiança, és un número de l'institut.
0: I investiguen un nou tiroteig amb un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
1: Els fets van tenir lloc ahir a la tarda. El ferit és un home que ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos d'Esquadra, la seva vida no corre perill. Arran dels fets s'ha reforçat el patrullatge a la zona i la Divisió Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir què va passar.
0: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser, el Ripollès, no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna.
1: L'Ajuntament s'hi ha vist obligat després que s'ha detectat una avaria en un dels 2 dipòsits del municipi. Cal canviar els filtres que eliminen l'excés d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran 1 mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
5: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
0: I avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
6: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
7: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill. Anys després torna aquell fill quan comença a celebrar. I sobretot te n'adones que ja no estàs venint, estàs participant en una història.

0: familiar.
1: Les festes de la Mercè s'allargaran fins diumenge.
2: I la banda osonenca de rock desenfadat Pla Moguda ha guanyat el Premi Sona Nou de Música Emergent en català.
3: Vaig a escriure una cançó per sortir de tot això.
4: Gràcies a aquest guardó ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El premi l'han rebut a la final que es va fer ahir a la plaça Catalunya de Barcelona. El cantant i guitarrista del grup, Jani Cabau, agraïa així el premi.
5: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a foto plaça Catalunya. És una bestiesa.
4: Les barcelonines Beni Dolores i els vallesans Orella 2 han rebut el segon guardó i el tercer.
2: Passa un minut de 3:15 del matí. Avui tindrem un altre dia de temps estable a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, bona hora. Sí, avui amb temperatures una mica més altes fins i tot que ahir, tenim un vent de Garbí que reforça una miqueta al migdia. Això pot fer disparar les temperatures un parell de graus més a moltes zones. Arribarem entre els 30 i 34 graus, potser a zones més càlides, al voltant dels 35 o una miqueta més. Això podria passar a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. I amb sol i amb alguns núvols prims poc importants que sobretot arribaran a la meitat nord de cara a la tarda. Demà divendres, més o menys el mateix, puja una mica més la temperatura en alguns llocs. Dissabte ja comença a recular, diumenge continua baixant lleugerament, molt lleugerament, i a partir de dilluns sembla que tenim petits canvis amb alguns ruixadets i fins i tot una normalització de les temperatures.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Avui no tenim les retencions habituals d'aquesta hora a les carreteres a la zona de Barcelona, es nota que és festa a la ciutat, i pel que fa al transport públic, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu, i hi ha trens especials de reforç a l'R4, una línia en què recordem que des d'ahir els trens no paren a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner als trens regionals i als serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
10: I joves que van entrant gent, i gent diferent, eh? Una setmana una gent, l'altra setmana una altra gent, o la mateixa setmana dues persones. I clar, és quan es planteja, però aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
9: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments.
8: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i amb caigudes en una jornada marcada novament per la pressió del preu del petroli, que ha tornat a superar els $100 al barril, i per l'augment de la rendibilitat dels bons després de les dades d'activitat empresarial als Estats Units. A Madrid, l'IBEX 35 ha retrocedit un 0,62% i avui obrirà des dels 19.630 punts. A Wall Street, els principals índexs també han cotitzat a la baixa en un mercat molt pendent del preu de l'energia. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen al voltant d'un 1% i la de Hong Kong baixa un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Compartir, descobrir, viatjar, riure, 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Girona, Maria Rovira, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
1: Molt bon dia.
2: A Lleida, avui hem d'estar molt pendents de la crònica judicial perquè a 9:45 comença una nova sessió del judici sobre el cas Carreteres, Júlia.
0: Doncs sí, avui especialment perquè declaren els acusats, com és l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública quan ocupava el càrrec. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i dos directius d'una empresa constructora. És una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida. Un judici que aixeca molta expectació que ja va començar amb declaracions dels agents dels Mossos d'Esquadra la setmana passada.
2: Al sud del país, l'associació Sediments i Ecologistes en Acció donaran a conèixer les al·legacions que han presentat en contra de la macrocentral hidroelèctrica reversible projectada a 4 municipis de les Terres de l'Ebre, Ricard.
14: Pensa que la primera fase de construcció impulsada per Evergy 2011 suposarà una inversió de 1.000 milions d'euros. Calculen que produirà la mateixa potència de generació que la d'una central nuclear. Els ajuntaments d'Escola, Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre han demanat la participació de la Generalitat perquè és un projecte, segons diuen, que afavorirà la sobirania energètica. Per contra, els ecologistes no hi estan d'acord, però això avui exposaran les al·legacions als documents ambientals del Pla Especial Urbanístic Autònom de la Macrocentral.
2: Des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on ja es podrà visitar l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana, Maria.
15: Sí, és una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà, amb més de 200 obres, entre vestits, col·leccions, joies i peces de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, el Museu de Florida i del Reina Sofia, i col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. I d'altra banda, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser habilita un camió cisterna per portar aigua potable a part dels veïns del poble mentre no arriben els filtres per reduir el límit d'arsènic que se supera per poc en un dels dipòsits. Des de divendres, alguns veïns no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta.
2: I a Barcelona avui és la Mercè, Marc.
1: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana. D'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, per exemple, jornada castellera a la 1 del migdia, cavalcada de la Mercè a la tarda entre la plaça de Catalunya i Sant Jaume i concerts, esclar, a la plaça de Catalunya a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris a 8:45, concert de l'orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu i a l'avinguda de la Catedral a les 9, Maria Terremoto i a 11:15, la Barcelona Flamenca.
2: Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
16: Debut amb victòria del Barça a la Champions femenina, 5-2 davant el París. Comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. Barça EFES a 9:15. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I Xavi s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya a partir de 9:45.
2: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
17: A qualsevol esport col·lectiu, els grans entrenadors i directors esportius coincideixen en una veritat. La filosofia de joc va primer, després ve el disseny de la plantilla i, finalment, la metodologia per encaixar les peces i competir amb garanties. Hansi Flick, amb la seva filosofia innegociable i un mètode estricte, ha aconseguit una harmonia musical que va molt més enllà dels resultats. Alexander Sekulic sap perfectament que la música és la mateixa per tothom, però la densitat del talent no. No és el mateix dirigir a Yuha Wan que Richard Clayderman, perquè la interpretació de Wagner, Mozart o Rachmaninoff, l'expressió de l'esperit musical mai serà la mateixa. Sigui per la tècnica simplificada d'un versus el virtuosisme de l'altre. Són dos universos completament antagònics. Tant és així com a Sekulic li han comprat un piano de joguina i li demanaran que sigui un virtuós.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8a edició versa sobre la mentida. Una 50ena d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
18: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat. a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
2: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, ahir a Madrid.
19: Ana Rosa Quintana té una empresa de pisos turístics que es diu Slow Suites. Ahir la notícia del dia va ser el desnonament a Madrid de Mari Carmen, una dona de 87 anys, per part d'un fons voltor. Manifestacions, connexions en directe a tots els programes de televisió. Bé, a tots no. On diríeu que no vaig dir la notícia? Ni amb un titular, ni amb unes imatges, ni amb una menció. Efectivament, al programa d'Anna Rosa a Telecinco. Es veu que quan es parla de desonament, ella també és slow com la seva empresa.
2: I a la recomanació del dia, avui Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 50-50.
20: Sembla difícil, però una proposta feel good, amable, protagonitzada per un jove amb un càncer agressiu, és possible, i aquest n'és un exemple. Basada en l'experiència real del seu guionista, Joseph Gordon-Levitt i Seth Rogen interpreten dos amics inseparables que, sense avís previ, han de fer el cor fort per enfrontar-se a la malaltia, sense perdre el sentit de l'humor ni tampoc l'esperança que hi ha un 50% de possibilitats de supervivència. En moments durs, sí, però ni molt menys lacrimògena. Trobareu 50-50, 50-50 a Netflix.
2: I què deien els altres ahir, Jovany?
14: Ahir vam poder gaudir d'una enganxada televisiva entre Pablo Fernández de Podem i José Luis Figaredo de Vox per la qüestió de Ceuta.
21: Figaredo, te lo digo de verdad, no puedes llamar a cazar migrantes, porque al final luego hay gente que está agrediendo.
22: Que todo lo ves mal.
21: Pablo, pero es cazar migrantes, cazar personas está mal, Figaredo. Bueno.
14: En Carlos Herrera va convertir la trobada de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez a les Nacions Unides en una mena de telenovela.
23: Soy yo, Pedro, Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí.
14: I aquí al matí de Catalunya Ràdio ens vam afegir, sense voler-ho, al gran pacte per l'educació.
24: 1,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio...
14: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Joan. Gràcies, Joan.

0: Canàries.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Què et passa?
2: És que heu hagut ballat.
0: Què dius?
1: És que tens l'hernia fotuda, és que, clar.
2: Tot un mal esquer.
1: Ara.
0: Home, aquesta amb l'Elvis, clar.
1: És el rei del rock.
0: El rei del rock, en rollo.
1: Bé, avui ens despertem, evidentment, amb la música d'Elvis Presley i és que tal dia com avui, un 24 de setembre, però de l'any 1957, van compondre aquesta cançó que esteu... Una cançó que van compondre Jerry Leiber i Mike Stoller que es va convertir en un èxit mundial, a més d'arribar al número 1 de les llistes estatudinenques. La cançó formava part de la banda sonora de la pel·li homònima que es va estrenar a finals d'aquell mateix any. Elvis interpretava...
0: Ara, aquí, aquí.
1: Jo ja no puc més avui, de veritat. Elvis interpretava el protagonista Vincent Everett. La seqüència del ball a la presó és considerada un dels... Què?
0: Què estàs dient? Podem sentir la música ja o no?
1: Vinga, Ricard, a ballar!

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui és la Mercè, també Santa Tecla a Tarragona, i comencem el dia parlant d'habitatge i d'una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint per ara efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10% pel Foradada.
1: Fa un any l'Ajuntament tenia detectats 582 pisos, ara n'hi ha 525. Però no només això, sinó que la tendència no va sempre a la baixa. En els últims mesos hi ha hagut un repunt considerable. Al maig eren 358 pisos i des d'aleshores han tornat a augmentar un 47%.
0: I també us expliquem que Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més anuncis de pisos sense llicència.
1: De fet, fa un any va firmar amb l'Ajuntament un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde, Jaume Collboni, era controlar-ho de manera més efectiva.
2: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa.
1: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. Airbnb assegura que disposa d'una clàusula, segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen la llicència en vigor, l'anunci no surt publicat al web.
0: Una clàusula que, per tant, ara per ara, no acaba de funcionar. Els principals afectats, com és habitual, són els veïns, i a la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609, hem rebut el missatge de la Núria, que és veïna de la Barceloneta.
3: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmes per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Si en voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies, ho podeu fer a través de missatge al 636-36-0609. I més enllà de la lluita contra els pisos il·legals, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a revocar totes les llicències de pisos turístics el 2028, mesura que té un ampli suport ciutadà.
1: En una enquesta que publica avui el periòdico, 3 de cada 4 barcelonins estan a favor de prohibir els pisos turístics, prop d'un 70% també està a favor de limitar la compra de pisos si no és per a ús residencial.
0: Parlant d'habitatge, es calcula que a Espanya hi ha uns 44 desnonaments cada dia, però en les últimes hores n'hi ha hagut un que sembla que ha remogut alguna cosa. Avui veureu aquesta fotografia a la majoria de portades dels diaris. És la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid que hi traien de casa seva en llitera.
1: Té mobilitat reduïda, té una discapacitat reconeguda del 50%, portava 70 anys vivint al seu pis, ha pagat sempre el lloguer, fins ara eren 500 euros al mes, però el fons voltor Urbagestión Desarrollo e Inversión va comprar la finca ara fa uns anys i ara demana a la Mari Carmen 1.600 euros de lloguer quan cobra una pensió de 1.300 euros. El seu cas ha provocat una forta mobilització amb diverses manifestacions en les últimes hores, tant a Barcelona com, evidentment, a Madrid, precisament davant de l'àtic d'Ayuso.
0: També ha provocat una picabaralla política. Pedro Sánchez, des de Nova York, inculpa els governs d'Ayuso i Almeida i anuncia un nou decret sobre habitatge.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: I també ha provocat la reaparició d'Ada Colau. Després de reobrir la porta al seu retorn a la política, l'exalcaldessa de Barcelona demana ara a Sumar que trenqui amb el PSOE si no hi ha avenços clars en aquesta carpeta.
5: Que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.
0: I coincidint amb el cas de la Mari Carmen, a Vic s'ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. Vic, Nàtia Dell.
6: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
7: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
6: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
8: O tallem això del socarrel o ens anem a l'abisme real.
6: Des de Vic, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que dilluns a Barcelona sí que es va desnonar una veïna a qui s'havia activat el protocol per risc imminent de suïcidi. O, que fa, per exemple, dues setmanes, també l'Olga, veïna de l'Hospitalet de Llobregat, es va treure la vida 5 mesos després de ser expulsada de casa seva. Avui a l'hora del matí en parlarem amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 24 de setembre, ens despertem amb 16 graus a l'Estartit, 13 a Solsona, 20 graus a Cornellà, a Llobregat i 22 a la Ràpita, amb un dia que continuarà sent tranquil, amb unes temperatures que s'enfilen una miqueta més que ahir i podria arribar a més de 32 graus a moltes comarques de l'interior i a voltant dels 30 a la costa, les més altes 35 graus a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. Dia de sol amb algunes capes de núvols prims a la tarda, demà es mantindrà el mateix tipus de temps, a partir de dissabte recula lleugerament la temperatura, sembla que la setmana que ve tindrem petits canvis.
11: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb molta fluïdesa. Es nota que avui és festiu a Barcelona i els accessos estan pràcticament buits. Això sí, a la C32 hi ha hagut un accident a Castelldefels i els vehicles són al voral, i a l'A2 també hi ha un camió volcat al voral a Cervera, en sentit Lleida.
0: Ara són les 7:06. I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest 24 de setembre amb Francesc Soler, Lara García i Pau Foradada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Pedro Sánchez confia.
13: El president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: Nova York, Oriol Serra.
14: Davant d'una assemblea general molt buida, com acostuma a passar, els discursos que tenen lloc a última hora de la jornada, el president espanyol ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta arreu del món. Pedro Sánchez ha dit que no calia anomenar-los perquè tothom sap qui són. També s'ha referit concretament a la crisi migratòria de Ceuta, com la pitjor dels últims anys a Espanya, i ha fet una crida a la ciutadania perquè no es deixi portar per l'odi que promou l'extrema dreta.
15: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
14: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Rècord d'abstenció.
1: A les eleccions al Marroc, el 62% dels marroquins amb dret a vot no ha anat a votar. És l'índex més alt dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació perquè els ciutadans cada vegada tenen més desconfiança en els partits i en el sistema.
0: Enviat especial a Rabat, Nando Zenoguera.
16: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Zenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta de la CIA.
17: D'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia, segons publica el diari El Mundo, el Kremlin prepara atacs contra països mediterranis des del mar.
13: El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que apunta que l'atac seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna.
0: Van ser un regal.
1: José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies de la seva caixa forta són un regal del rei d'aquell país el 2007. Segons la versió de l'expresident espanyol, les joies van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
18: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragda, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Investiga.
17: El Congrés, una diputada del PP per l'incident amb un espai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'esprai per indicació de la diputada.
13: Tot va començar quan la diputada Ana Vázquez va ensenyar al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta i la presidenta del Congrés la va acabar expulsant.
12: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
19: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
20: Esto no es un arma, está totalmente legalizado. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
0: Cau.
1: La militància política i social dels joves en l'última dècada, però, es mobilitzen, això sí, per causes puntuals. És la principal conclusió d'un article acadèmic que s'ha publicat recentment. Un 12,8% dels joves d'entre 16 i 29 anys formaven part d'algun partit, sindicat o organització estudiantil fa 10 anys, mentre que el 2023 eren només un 3,4%.
17: A partir de 9:45 en parlarem amb Roger Soler i Martí, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i autor d'aquest article acadèmic.
0: Poc creïbles.
13: Les explicacions que va donar ahir al matí de Catalunya Ràdio la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, sobre el suport a Vox a l'hora de dir assassí a Lluís Companys. Ella diu que es va equivocar. El portaveu dels comuns, David Cid, no s'ho acaba de creure.
3: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
21: Motivant i expressant els arguments als quals no ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament, i a més va ser un debat llarg, un debat que va durar 15 minuts.
1: Al matí de Catalunya Ràdio també us hem explicat que Aliança Catalana ja s'havia posicionat d'aquesta manera a favor de defensar que Vox pogués dir assassí a Lluís Companys emparant-se en la llibertat d'expressió prèviament. Ara el diputat de la CUP, Dani Cornellà, ho constata.
0: Linxament mediàtic.
17: És el que denuncia la defensa de la terapeuta de la família Endic. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
22: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luz que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
13: També denuncien l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o el jutjat.
0: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, en parlarem amb l'advocat de la terapeuta Francesc Jofresa, aquí en aquest programa. Detinguda.
1: La parella de Josep Joan Pere, per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran.
0: Sense aigua.
17: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser i el Ripollès no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna. Des de divendres, gairebé la meitat dels veïns del poble, entre 600 i 700, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
13: Cal canviar els filtres que eliminen l'accés d'arsènic en un dels dos dipòsits del municipi. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
23: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions, l'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics, per tant estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
0: I a banda d'això, en esport, Robert Prat, la primera.
24: El Barça s'estrena a la Champions femenina de futbol amb una primera victòria 5-2 davant el París. Serra Jordi, jugadora blaugrana.
25: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible i crec que ho estem fent.
24: També debuta avui el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a 9:15 davant l'Efes. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
0: D'aquí un minut serà 8:15 del matí.
13: Temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el desnonament d'ahir a Madrid i en les joies de Zapatero. El desnonament de la Mari Carmen és, de fet, l'obertura del País, que titula Conmoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. El periòdico explica que Pedro demana suport al decret d'habitatge després del desnonament. La Mari Carmen és també la protagonista en moltes de les portades. La veiem en algunes d'elles en cadira de rodes i plorant i en d'altres fotografies sortint en llitera de casa seva. El tema de les joies de Zapatero també
2: també el veiem en diverses portades d'avui, com l'Ara i el Periòdico, un diari que també parla d'un nou episodi més del cas Andic i explica que la terapeuta diu que no sabia res de l'excursió a Montserrat. Acabem amb tema propi del Mundo, que explica que la CIA ha alertat d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Obramat.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
8: Passa un minut, un quart de vuit del matí, us informa Jordi Barranca i Roca per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 19 graus a Tarragona i Reus, 18 a Tortosa i 16 a Vila-rodona. El jutge havia a la presó l'home detingut per atropellar la seva exparella als Pallaresos, aquí al Tarragonès. També li ha retirat la pàtria potestat de les filles menors d'edat, Ricard Buigas.
26: Presó provisional i sense fiança per a l'home de 47 anys que els Mossos van detenir dilluns. També li han retirat la pàtria potestat de les seves filles menors i han dictat un ordre de protecció per a la mare i les filles, a més d'un ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb elles. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós en grau de tentativa, danys, alcoholèmia i trencament de mesura cautelar. La dona va ser traslladada amb ferides molt greus a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
8: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre, els municipis de Deltebre i l'Aldea, el Baix Ebre i la Ràpita, el Montsià, engeguen una prova pilot per millorar l'alerta i la resposta a fenòmens climàtics extrems. El sistema utilitza la mateixa tecnologia de què disposa Protecció Civil, però permetrà assegurar en aplicar mesures més precises. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
27: Ens permetrà tindre una visió acurada, no, de lo que ha de vindre, pues a 10 dies o a 3 dies molt més fidedigne, o en observació, a hores vista, encara més fidedigne, no? Per tant, una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets.
8: Si la prova va bé, que s'aplicarà durant aquests propers mesos, funcionarà completament d'aquí a un any. I Tarragona, avui dia 24 de setembre, tanca la seva festa major, la festa major de Santa Tecla. Ahir vam poder veure la supercatedral descarregada de la Colla Jove i el ball satíric de Dames i Vells, que va carregar contra el govern de la Generalitat d'una banda, l'extrema dreta i també l'alcalde, Ricard Buigas.
26: La plaça de la Font va veure el 5 de 9 descarregat de la Jove i la millor actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Els xiquets van sortir de plaça amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat i els xiquets del Serrallo van descarregar el 4 de 8. El ball de Dames i Vells no es va oblidar del passat de ciutadans de l'alcalde de Tarragona.
28: Des d'ara ets superrubent, l'heroi d'aquesta ciutat, però... La capa és taronja? Un record del teu passat?
26: Aquest migdia arriben els pilars caminant.
8: Uns pilars caminant que aniran des del Pla de la Seu fins a l'Ajuntament a la plaça de la Font i recordem amb ordre d'actuació de cada una de les quatre colles locals d'aquí de la ciutat. Amb el Xavier Espel, el control de so. Hem arribat gairebé a un quart i cinc minuts de vuit. Esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
29: El 60.332-60332 de la sèrie 2-002.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
30: Catalunya Ràdio. A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: El Club Cap Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cap Bravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo. Més informació a capbravo.com.
10: Avui hem quedat a les 4.
11: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
12: T'imagines que amb la IA poguessis
14: la
12: trobar
14: casa.
12: La teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
15: Uau!
14: Home, tant de bo! Tenim que anar... Per què mires amb aquesta mirada de...
12: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
16: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
14: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què, com què acabarem fent, eh?
18: Acabarem com el perfum aquí tots.
11: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Els sons del matí.
19: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
20: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments i que protegeix els llogaters.
19: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad.
21: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraban i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita.
31: El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys.
22: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia en Francesc Soler. La primera, Mari Carmen.
17: En castellà s'utilitza sovint de manera col·loquial per descriure un perfil de dona corrent, senzilla, sense pretensions. La Mari Carmen és també la dona de 87 anys que hi van desnudar de la casa on ha viscut tota la vida a Madrid. Una dona corrent, sí, però també que a partir d'ara posa nom al drama de l'habitatge a Espanya. Tant de bo que ser una Mari Carmen no sigui sinònim només de víctima dels fons voltor, sinó també de la resiliència davant la injustícia.
0: Joia.
17: Una peça de valor feta amb metalls preciosos com l'or o la plata i pedres precioses que es porta com a adorn. En sentit figurat, persona de valors molt positius. Els pèrits han acreditat el gran valor de les joies trobades al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident diu ara que les va rebre com a regal per part de l'Aràbia Saudita, que tan generosa ha estat també, per exemple, amb Joan Carles I. La justícia haurà de dir si Zapatero és una joia o una perla.
0: Pebre.
17: Condiment de gust picant obtingut del fruit del pebrer. D'aquí també ve el gas pebre, un agent químic que conté una substància present en el pebre vermell que s'utilitza com a producte irritant i repulsiu. Ahir al Congrés una diputada del PP va decidir condimentar la sessió amb gas pebre en una escena pròpia de Mortadelo i Filemó.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 62%.
12: És el percentatge dels marroquins amb dret a vot que no han anat a votar. És l'abstenció més elevada dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i també en el mateix sistema.
0: 525.
12: És la quantitat d'anuncis d'apartaments turístics il·legals detectats per l'Ajuntament de Barcelona a l'agost. La xifra creix un 47% respecte al maig. Se n'han trobat 167 més des d'aleshores. En canvi, en comparació amb l'any passat, representa un lleuger descens del 10%.
0: 450.000.
12: Són les morts que podria provocar durant els pròxims 6 mesos el fenomen meteorològic del Super Niño. Segons un informe publicat pel Laboratori d'Impacte Climàtic de la Universitat de Chicago, la causa serien les temperatures climàtiques com a conseqüència de l'escalfament global. Els països més afectats serien els de l'Àfrica Central i el sud-est asiàtic.
0: I ara el veig, avui dues imatges amb Marta Viana. A la primera imatge hi veig l'hemicicle del Parlament ple de cartells amb la imatge de Pere Català, de l'esvàstica trepitjada per una espardenya.
32: Abans de la compareixença d'ahir de Salvador Illa al Parlament per parlar de les proves PISA, els diputats de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP van exhibir aquests cartells. Era un dard contra l'Aliança Catalana, que quan Alternativa per Alemanya va guanyar les eleccions a Saxònia-Anhalt, va fer una piulada on deia «Ja hem passat». Això era una resposta a un usuari que deia «No passaran» i adjuntava la imatge antifeixista.
0: I a la segona imatge, en aquest cas la veiem des de Lleida, hi veig una sala gran amb diferents butaques i el que sembla una petita cuina al fons. Júlia Albacar, què és això?
1: Doncs és la nova sala que ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova, i que permet als malalts de càncer i als seus familiars poder descansar durant els tractaments o les proves mèdiques. Era una reivindicació de feia molt temps, especialment per als pacients que venen de fora i que han de passar el dia sencer a l'hospital, que ara només tenien l'opció d'anar a una sala que l'associació havia adequat a un hotel als afores. Des d'ahir, però, ja podran quedar-se al mateix hospital.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps ens fixem en un efecte molt curiós relacionat amb el superniño que estem patint. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, és el fenomen del desert florit que s'està produint aquests dies d'Atacama, al nord de Xile. Recordem que el desert d'Atacama és un dels llocs més àrids del món i el lloc del desert que registren pluges de pocs litres en dècades, en dècades. Doncs bé, el mes de juliol i agost hi ha hagut diferents episodis de pluja abundant que van arribar gairebé a deixar 40 litres per metre quadrat en un sol dia i fins i tot nevades al mes d'agost que van emblanquinar el desert. Tota aquesta aigua ha fet germinar les llavors i els bulbs que es mantenien latents a la terra eixuta i actualment està apareixent un preciós mantell de flors violetes i blanques que es calcula que l'octubre arribarà al seu màxim i que cobrirà unes 15.000 hectàrees del desert. Ara bé, recordem que no tot són flors i violes. En aquest cas, literalment, perquè el fenomen del Niño d'aquesta temporada provocarà, o acabeu de dir, alteracions meteorològiques i climàtiques en molts llocs del món amb conseqüències molt greus. Avui, però, ens hem permès la llicència de mirar una de les poques cares dolces d'aquest fenomen.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia el cosí tossut del dofí i la resposta era molar. Molar és el nom d'un cetaci semblant al dofí amb el musell més curt i ample i també significa relatiu a la mula. Exemple excels de tossuderia. Avui dijous un Enigmàrius acadèmic, filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. De nou lletres. Filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. Nou lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: 7:27, atenció a aquest titular que circula. Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La prohibició es produeix després d'un incident on un influencer d'extrema dreta es va gravar menjant un entrepà de mortadela davant d'uns 200 musulmans que estaven resant al parc Piragueto del barri de Mestre de Venècia. El gest de l'influencer va provocar la indignació dels fidels musulmans que van començar a increpar-lo i a perseguir-lo pels carrers de la ciutat fins que finalment una patrulla policial el va escortar per evitar incidents majors. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i ha començat a produir-se una crida anònima per tornar al parc a menjar entrepans de mortadela per ensenyar-los als musulmans les tradicions italianes. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Venècia, governat en coalició amb el partit de Giorgia Meloni, ha decidit prohibir menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques.
0: Però això és real o fals?
7: Catalunya Ràdio.
13: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques és una notícia falsa. Tot i que la notícia circula com si l'hagués publicada al diari Corriere della Sera, no és certa. De fet, és un contingut satíric que s'ha fet molt viral i que molta gent creu com a real, però no ho és.
0: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
0: I avui pot ser un bon dia, ens ho explica la Sandra Sabatés.
15: Avui, 24 de setembre, Barcelona celebra el Dia de la Mercè i també l'aniversari d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat, el Mercat de Sant Antoni. Es va inaugurar l'any 1882 i estava ubicat fora de les muralles de la ciutat, just al costat d'un dels principals punts d'entrada. Per això els diumenges s'hi feia comerç ambulant. Amb els anys, l'activitat ha passat a ser diària i aquest mercat de barri, el més gran de Barcelona, ofereix des de productes frescos i de temporada, a roba, encants, i és punt de trobada de lectors amateurs i col·leccionistes, també de vinils. Escoltem Qualsevol nit pot sortir el sol, d'en Cisa, que avui també compleix anys.

0: Són 7:45. Avui és dijous 24 de setembre. Ens despertem amb 16 graus a Albesa, 15 a Vilanova i la Geltrú i 21 a Mataró, el dia en què entrevistarem a les 10 Francesc Jofresa, l'advocat de la terapeuta dels Andic. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Lara García i Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta.
1: Un Sánchez que també ha dit que manté la confiança a Zapatero després d'admetre que les joies van ser un regal del rei saudí.
2: La lluita contra els pisos turístics il·legals a Barcelona està donant uns resultats discrets. Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, en els últims 5 mesos hi ha hagut un repunt de pràcticament un 50% d'anuncis a les principals plataformes.
1: Diverses mobilitzacions arreu de l'Estat han protestat en les últimes hores contra el desnonament de la Maria Carmen, la dona de 87 anys, a qui van treure de casa seva i a Madrid amb llitera.
2: Amb el suport de Junts, l'Ajuntament de Lleida, mans del PSC, aprovarà demà al ple la prohibició del burca i el niqab a l'espai públic.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia. Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima.
2: I s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La vida del ferit no corre perill.
3: En esports, el Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a 8:45, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Mentre que el Cadí la Seu, campió de la Lliga Catalana femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espart Uni Girona.
0: I pel que fa al temps, seguim amb calor i amb sol. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, amb sol i mosques, que es diu a vegades, tranquil·litat absoluta.
0: Sol i mosques?
4: Alguns, bueno, a vegades sí, no? Quan no passa res, sol i mosques. I a la tarda, res, 4 núvols prims, temperatura avui una mica més alta, 30-34 graus, als llocs més càlids, potser 35 a Ponent i a l'extrem sud de Catalunya. Demà pot pujar un palet més la temperatura, però al cap de setmana lleugera reculada.
0: És a dir, la tardor encara no la notem, diguéssim, eh?
4: No, la setmana que ve començarem a notar alguna cosa, ens sumar una mica la tardor amb alguns ruixadets.
0: Ahir les temperatures per això van ser altíssimes en alguns punts de Catalunya, no?
4: Doncs avui encara més. Ahir vam arribar als 34 graus, a Ponent i al sud, i avui crec que els 35 els assolirem també en algunes zones.
0: Doncs vinga, feliç dia de la Mercè de Santa Tecla. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb tranquil·litat. Avui el transport públic, Maria Fernández Noguera.
5: Matí sense incidències destacades al transport públic. Avui, amb motiu de la Mercè, el Servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i hi ha trens especials de reforç a l'R4, on recordem que des d'ahir els trens no s'aturen a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de rodalia de Girona, Tarragona i Lleida. Hi ha, això sí, alguns retards, com els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que estan anant de Tortosa a Barcelona.
0: I a les carreteres, un accident talla la C65 a Llagostera, Mireia Sala.
6: Sí, l'accident ha passat fa un quart d'hora en sentit Girona i provoca cua. A banda d'aquest problema, hi ha intensitat a la C25, l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida, i intensitat també a la P7 a Santa Perpètua, però sense retencions per entrar a Barcelona.
0: I ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen, això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya. I altres temes de portada d'avui, la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia, i acabem amb successos, la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu El Periódico.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. Són les 7:34 i obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen. És aquesta dona de 87 anys, amb discapacitat, desnonada ahir també a Madrid per un fons d'inversió.
8: L'editorial del País diu que és el símbol d'un dret trencat, perquè se li posa cara, perquè és la denúncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana. L'editorial del Mundo critica que en els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge, mentre que el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no s'han posat d'acord. Encara sobre la crisi de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans. Mentrestant, la directora del periòdico, la Gemma Martínez, adverteix que la credibilitat dels projectes en matèria d'habitatge de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dependran de quina sigui la seva execució.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: El comitè editorial del New York Times ha invertit una setmana en analitzar què passa amb la IA després dels missatges apocalíptics. Compara l'impacte de la tecnologia nuclear amb els reptes actuals de la IA, subratlla els riscos que es desenvolupin armes cibernètiques o biològiques i sobretot la pèrdua del control humà, que pot fer que la IA resolgui objectius sense tenir en compte els valors o l'afectació humana. Diu que no podem deixar que les empreses d'IA s'autoregulin i suma el desafiament de la competència amb la Xina i conclou que és urgent la regulació. És llarg, eh? No l'abandoneu a la tercera línia.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
13: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
14: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Amb un horari nou.
17: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Catalunya Nit.
18: Un informatiu en profunditat.
17: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb horari nou.
18: De 9 del vespre a 11 de la nit.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. De fer galetes, allotjar gent.
2: Llegim el 9-9 que faran 55 pisos a l'antiga fàbrica de galetes Birba de Camprodon, ubicada a l'Avinguda Maristany. L'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local. Es va inaugurar el 1929 per fabricar-hi les famoses galetes. Doncs bé, davant l'èxit, van ampliar la producció i el 2008 es van traslladar a la planta actual de la colònia Estavanell. Des de llavors, l'edifici estava en desús. El ple ha avançat els tràmits per canviar l'ús de aquest edifici.
0: Palamós canvia de nom.
1: Ja és oficial, passar a dir-se Palamós i Sant Joan, tal com confirma la resolució que s'ha publicat al DOC. L'Ajuntament va iniciar els tràmits fa més d'un any i es va sotmetre a informació pública. Finalment es va aprovar per majoria absoluta al ple del mes de maig. Ho recull el Nació.
0: Que va a l'alça.
2: Els mercats en pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, vaixelles, llibres. En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i a municipis de l'àrea metropolitana.
0: Noves troballes a Can Batlló, a Barcelona.
1: Descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Mallol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni els tempos.
0: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
2: Pep Moreno ha anunciat a través de les xarxes que el pròxim 30 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Deliranto perquè se'n van a Andorra.
20: Pues la noticia que nos llena de tristeza, pero seguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses tanto...
2: No ho faria només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
0: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat literalment Festival de Cine de Merda de Sueca al País Valencià.
1: Sí, i on s'hi mostraran 80 obres. El tema...
0: Perdó, Festival de Cine de Merda de Sueca.
1: Sí. S'hi mostraran 80 obres. El tema no és que siguin dolentes, sinó que es veu que tenen un baix pressupost i són de sèrie B, gore i underground. Serà la 13a edició d'aquest festival, que s'allarga fins diumenge, amb directors internacionals i un bingo, doncs, per interactuar amb les pel·lícules. En aquest cas, hi pesa més la creativitat que la tècnica. I clar, doncs, hi ha de tot. Això ho llegim a La Vanguardia.
0: Bueno, la tècnica és important, també, en aquest cas, si no...
1: Sempre.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Pau Forada i Lara García.
16: La premsa britànica també es fa ressò del desnonament ahir a Madrid de la Mari Carmen. El The Guardian destaca que la policia va utilitzar

0: Espanya avisa que el 2028 faran falta 1 milió d'habitatges. L'entitat apunta que el dèficit d'habitatge acumulat al mercat immobiliari des del 2021 és de 755.000 pisos, una xifra que podria augmentar en 300.000 llars més en els propers anys. L'Economista posa en portada que la Comissió Europea prepara una reforma del sistema de seguretat energètica que li permetrà fer apagades selectives. I l'ONU Economia explica que el grup farmacèutic Salvat traslladarà la producció d'Esplugues de Llobregat a Alcalá de Henares, a Madrid, en un procés que s'allargarà fins al 2030.
1: I a la premsa esportiva destaca l'estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert Prat.
2: És un Barça renovat amb molts reptes, amb gent jove, però amb un futbol que no canvia, com destaca el periòdico. Un Barça que s'ha reinventat per tornar a guanyar la Champions. Un Barça que posa la primera pedra per l'esportiu i que comença la Champions manant amb aquest 5-2 davant el París. L'Esport parla d'una gran arrencada europea amb una exhibició ofensiva d'un equip insaciable, una gran estrena pel Mundo Deportivo. El diari també destaca que Rafinha donarà la volta al món, 34.000 quilòmetres, una gira de 3 amistosos amb el Brasil. Soy...

partits amistosos a Austràlia, un a Calcuta davant de l'Índia, un dia sencer de viatge per jugar amb la selecció, tres partits intranscendents. I per voltes les que dona Xavi, que va substituir Koeman al Barça i ara el substitueix també com a seleccionador dels Països Baixos. L'Esport entrevista Xavi, que afirma que ell va posar un petit gra de sorra en aquest Barça actual. Pel periòdico, Xavi obre un nou cicle contra Alemanya d'un club burleta que diu que ell coneix més jugadors holandesos que no pas Xavi. La Vanguardia apunta que han triat un català per tornar a l'esperit de Johan Cruyff.

0: I el diari Marca avisa que el Dakar està en perill. El conflicte a l'Aràbia Saudita ha obligat a suspendre una prova al país que ha d'acollir el rally i diu que els organitzadors estan cagats, textualment, perquè es veuen a venir la suspensió del Dakar.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: El casament del desastre a Orense. La núvia exigeix 40.000 euros, és infidel als lavabos i acaba demanant el divorci després d'una baralla familiar.
3: El Mundo explica que tot va començar quan la núvia va reclamar al seu marit 40.000 euros corresponents a un suposat acord previ a l'enllaç. I a partir d'aquí, una disputa entre les famílies, la vaixella destrossada, a tot això suma-li que ella li va ser infidel als lavabos, on s'estava celebrant el convit. A més, li va reclamar iniciar els tràmits del divorci poques hores després del casament. Per tant, sembla improbable que s'arribessin a fer un petó de cine sobre la cadira.
1: Tenim un amic, Canalies.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Que
2: es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio
2: de la nòvia.
3: Ah, molt bé.
1: Un amic?
3: El dia del casament.
1: Sí. El dia del casament.
2: Els lavabos.
1: Els lavabos del convit.
2: Es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio. Amb el nuvi. Sí, amb el nuvi, sí, que es casava amb una dona.
2: No hi ha un pam de net.
1: Aquell dia...
3: Això suposo que ja en deu ser conscient, no?
1: El, qui?
3: L'afectat.
1: No, l'afectada.
3: L'afectada.
2: Sí. No se sap, quedarà sempre als lavabos, sí, d'aquell convit.
1: Diversos nens de Lugo confonen pastilles d'èxtasi que van trobar en un bus escolar amb caramels.
2: Els nens es van trobar unes pastilles blanques dins d'un autobús que els portava d'excursió i es van pensar que eren caramels. Després de localitzar la bossa, els pares van anar amb els seus fills a l'hospital i els van sotmetre a controls, però cap va presentar símptomes. Els nens van explicar que no les van arribar a tocar i només un d'ells va admetre haver-ne xupat una. Per sort, tots van rebre l'alta hospitalària. Ho hem vist al País.
1: El Bayern de los Caídos, dos càrrecs de Vox a Barcelona fan apologia del franquisme en una lliga amateur.
3: Sí, se n'ha fet ressò. Ser Catalunya es tracta d'un equip que es diu Mingo Rubio Balompié, fent un joc de paraules en referència al cementiri on hi ha la sepultura de Franco, i entre els seus jugadors hi ha el vicepresident provincial de Vox a Barcelona, Juan Cremades, i Carlos Oliva, que és conseller de districte. L'empresa que organitza la Lliga va rebre una queixa denunciant que les samarretes d'aquest equip hi ha simbologia franquista i un escut on s'hi llegeix Futbol Club Bayern de los Caídos. Fons de l'equip defensen que és un nom en clau d'humor.
1: Sí, sí, clar.
3: On hi ha d'altres, com n'hi ha molts en aquestes, exacte, lliguetes, com per exemple l'Aston Birra, l'Esteaua del Grifo o el Maccabi de Levantar.
1: Que no li esquifanys avui.
2: Avui felicitem la soprano Ainhoa Arteta, que en fa 62. També fa en Jaume Sisa, que en fa 78. Ah. I acabem amb l'actriu Goya Toledo, que avui en sumo un mes i arriba als 57.

0: I el Santoral, avui, evidentment, és el Sant de les Mercès, també Sant Severí i Sant Rústic.
1: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
2: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
3: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
4: 24 de setembre de 1986, surt a la llum la reunió secreta que aquell estiu han mantingut Jordi Pujol i Pasqual Maragall. La trobada es va fer el 20 d'agost a Olot, va durar més de 3 hores i havia de servir per destensar les complicades relacions entre qui presidia la Generalitat i qui era l'alcalde de Barcelona. Els diaris parlaven de l'esperit del 20 d'agost per definir la pau que havien signat Pujol i Maragall. Faltaven poques setmanes perquè Barcelona fos nominada ciutat olímpica i l'agència soviètica TASS ja donava per fet que tots els països de l'est donarien el seu vot a la capital catalana. I ara fa 40 anys dues noies catalanes eren assassinades a prop de Montpeller. Havien marxat el 9 d'agost de 1986 en autostop cap a l'Alguer. No hi van arribar ni tampoc s'han trobat mai els culpables de la seva mort. Les dues noies eren Gemma Argemí, de 26 anys, de Bigues i Riells, i la poeta Anna Dodes, de 23 i de Fogueroles.
5: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:47. Repassant aquesta hora els titulars en dos minuts amb Francesc Soler i Lara Garcia. Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona.
7: Tot i el control que intenta imposar l'Ajuntament, els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
1: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el pis on ha viscut tota la vida, a Madrid.
8: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
9: Hay unas 10.000 personas es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
1: El president del govern espanyol porta la crisi de Ceuta al seu discurs de les Nacions Unides.
7: Sánchez defensa l'actuació del seu govern i es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007.
9: I ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
1: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial.
7: És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera de l'Anoia.
9: Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima i s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la mina Sant Adrià del Besòs.
1: I avui, dia central de la Mercè de Barcelona.
7: El pregó i Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla, del celler de Gelida de Sants, van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
10: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
1: Perquè un dia avui, a partir de 2:15, seran aquí en directe al matí de Catalunya Ràdio. I ara, de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions. Tarragona, Jordi Barranca, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Lleida, Estela Bussons, bon dia.
12: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Curado, bon dia.
13: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
14: Bon dia.
1: A Tarragona, un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra, Jordi.
11: Sí, aquest matí comença el judici aquí a l'Audiència de Tarragona. Els fets van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès, al domicili familiar. Un judici que se celebra amb jurat popular. La fiscalia, en aquesta causa, sosté que l'home la va matar després que ella trenqués la relació sentimental que tenien. I en un ordre radicalment diferent de coses, avui és l'últim dia de les festes de Santa Tecla, aquí a la ciutat. Després del dia gros, avui com a plat fort hi ha, sens dubte, els pilars caminant a partir de una de les 4 colles locals que actuen en ordre d'antiguitat, és a dir, primer els xiquets de Tarragona i acabaran els de Sant Pere i Sant Pau.
1: I a Lleida, avui molt pendents de l'audiència. A judici, al judici pel cas de carreteres, declaren els acusats de manipular adjudicacions d'obres públiques. Estela.
12: Sí, el nom més destacat és el de l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi
9: Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó acusat d'afavorir una determinada empresa constructora a l'hora d'adjudicar els contractes a canvi de diners. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i dos directius de l'empresa que suposadament pagava per tenir aquest tracte de favor. Aquest cas és una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida, que encara està en instrucció. Avui, per tant, és el punt culminant d'un judici que ja va començar la setmana passada amb declaracions de Mossos d'Esquadra.
1: I a Barcelona, avui és la Mercè, Marc.
7: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana, d'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, però, per exemple, Ricard, la jornada castellera a la una del migdia, cavalcada també de la Mercè, en aquest cas a la tarda, entre la plaça Catalunya i Sant Jaume, i concerts, esclar, a la plaça de Catalunya, també a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris, a 3:15, concert de l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu i a l'Avinguda de la Catedral.
12: No debí ser tan rápido que si a la primera debería haberme esperado a ver si o menos certera.
7: A les 9, María Terremoto, aquesta que sentim, i a

0: Més cultura des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on s'estrena l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Fèlix.
1: Sí, és una exposició al Palau Reial de Milà, més de 200 peces, entre vestits, col·leccions, joies de la Fundació Dalí de Figueres, del Museu Dalí de Florida o del Reina Sofia de Madrid. Col·laboracions també amb firmes de grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. Si aneu a Itàlia, es pot visitar fins al gener. També aquest matí, molt més a prop, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser posarà en marxa un camió cisterna per portar aigua potable als veïns mentre no arriben uns filtres per reduir l'arsènic que hi ha en un dels dipòsits municipals. Ja diuen que la situació no s'arreglarà abans d'un mes, per tant, a Ribes, paciència.
0: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: Si deixeu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tranquil·litat absoluta, però, atenció, més calor encara. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, bon dia. Avui encara a aquesta hora tenim unes temperatures còmodes, 15 graus a Girona, 16 a Berga, 20 a Reus, però al migdia bufarà un vent de garbí que pot bufar una mica més calent en alguns llocs i s'arribarà a temperatures de 30-35 graus a gairebé tot arreu, aquests 35 a Ponent i al sud, com és habitual. Avui dia de sol, amb alguns núvols prims a la meitat nord, demà es mantindrà la calor fins i tot una miqueta més, el cap de setmana recula molt lleugerament, sí que la setmana que ve podem tenir una baixada una mica més notable.
0: I pel que fa al trànsit, ja s'ha reobert la C-65 a Llagostera. Mireia Sala.
5: Estava tallada per un accident en sentit Girona. Ara s'ha obert un dels carrils i hi ha un tram de cua. També hi ha un carril tallat a la C-25, eix transversal, per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida. Als accessos a Barcelona, avui, no hi ha problemes.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
9: I trobes que va entrant gent, una setmana una gent, l'altra setmana una altra gent, i és quan et planteges, però aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
8: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments. Al matí de Catalunya Ràdio avui us expliquem que el consistori ha detectat 525 anuncis il·legals aquest agost. Són 167 més que al maig. Respecte a fa un any, se n'han trobat una seixantena menys.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
0: És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Ens podeu fer arribar les notes de veu o vídeo curt al 636-36-06-09. I ara, aquesta hora al matí, és moment de repassar el preu de les coses. Avui parlem, atenció, de mecànics, Lara García.
10: En concret, sobre quant costa canviar un pneumàtic. Hi ha dos preus, el del pneumàtic en si i el que et cobren per la mà d'obra de canviar-lo. El cost de les rodes és molt relatiu, varia en funció del cotxe i el del servei fluctua en funció del mecànic. En Ferran, del taller Escorriola de Tortosa, al Baix Ebre, ens explica quant cobren per canviar dues rodes.
11: De mà d'obra, nosaltres cobrem uns 25 euros. Hi ha les dues rodes del cotxe.
10: Si al cost de la mà d'obra li sumem el preu del pneumàtic, el preu es pot enfilar fins als 100 euros. Ens ho explica l'Adrià, del taller XJ de Corçà, al Baix Empordà.
12: Pot variar depenent de la mida i el model del pneumàtic, però el pneumàtic més comú, que més muntem, pot estar sobre els 120 euros, una cosa així, entre la mà d'obra i el pneumàtic.
10: A Vilassar de Mar, el taller Com Nou cobra 17 euros pel canvi de roda. Un dels mecànics, el Marc, ens avisa que els preus i els serveis dels mecànics estan canviant molt per la irrupció del vehicle elèctric. El sector està en plena transformació.
13: Anem reinventant cada setmana. Tenim bastant feina pel futur, tot depenent dels cotxes de la nova generació, que són els elèctrics.
0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa el servei de consergeria i neteja de les instal·lacions esportives? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar vol adjudicar el servei de consergeria, neteja i manteniment del pavelló i el camp de futbol municipal. El contracte seria per als pròxims 2 anys i, sumant-hi l'IVA, tindria un valor econòmic de 98.000 euros. Per tant, sortiria a 8 euros i mig per habitant d'aquest municipi costaner del Maresme.
14: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
0: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la influencer Inés García, parella de Lamine Yamal, s'ha fet viral per una escena que va tenir lloc a la graderia del Sánchez Pizjuán el dissabte passat. Les càmeres del dia després de Movistar Plus la van gravar animant el Barça amb uns amics. I atenció, perquè Inés no només no es perd cap partit, sinó que també s'ha convertit en una experta en futbol. En el vídeo no se la sent, evidentment, però els companys de Movistar Plus li han llegit els llavis i han reconstruït la conversa. Escolteu.
16: Lo que es que el Barça juega con la defensa muy adelantada. Entonces no les dejas.
15: Ah, analista, eh? Inés García, analista. No toca hores amb en Lamine, eh? Està encaterinada fins al moll de l'os, eh? En lloc de dedicar el seu temps lliure a les seves coses, va al camp, mira futbol i fins i tot en parla en propietat. Ara només esperem que Lamine li torni la dedicació. El volem vestit de senyorito sevillano a la fèria d'abril, ballant per seguidilles i arrencant-se per Ortega Cano, fart de rebujito i bramant i estamos tan a gustito. El que no es faci per amor, Ricard.
0: Gràcies, Elisenda.
15: A tu.

aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui la dedicatòria va per tots els qui ja noteu l'olor de festa major a l'ambient. A Barcelona, a Tarragona, a Reus, a Verdú, a Sitges, al Prat, els qui no voleu que s'acabi l'estiu i els qui sabeu que la millor manera de començar el dia és amb ganes de música i ganes de carrer.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous 24 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres 25 de setembre el ple ordinari corresponent a aquest mes. Com és habitual, començarà a les 11 del matí. Es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. En parlem dels punts de l'ordre del dia d'aquí uns minuts. Abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. L'Ajuntament de Calafell posa en marxa un nou espai que n'hi ha a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. La policia local de Calafell deté una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons s'ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana. Preinscripcions obertes al curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals per a joves d'entre 16 i 29 anys a Cunit. La Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. I parlarem del rècord històric de banderes grogues a les platges catalanes en un estiu marcat per la mala mar. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. El Port de Tarragona mou més de 20 quilos de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids a Lleure i els líquids a Doll. I les exportacions de Tarragona i l'Ebre arriben als 1.052 milions al juliol amb un increment anual del 10,4%. Els productes químics i els béns d'equip es mantenen com els sectors que més facturen a l'exterior.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ho hem dit només començar. L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 25, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre. Com és habitual, començarà a les 11 del matí a la sala de plens, ubicada a les dependències municipals del carrer Sant Pere de la Platja. Com és habitual, se'n farà la transmissió en directe per streaming a calafell.tv i també podreu escoltar la sessió plenària a través de la ràdio en el 107.9 de la FM o bé via online a calafell.tv seleccionant ràdio online. L'ordre del dia el comentem ara mateix amb un total, ja 20 punts, comptant els precs i preguntes, en aquesta sessió plenària ordinària d'aquest mes de setembre. Entre els punts a destacar hi ha la proposta d'aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2025. Hi ha diferents temes econòmics que es passaran per ple. També hi ha la proposta d'adjudicació del contracte amic, obra i servei per la redacció de projectes i actuacions de remodelació i manteniment del camp de futbol de Segur de Calafell i la implementació i manteniment d'un nou camp de futbol 7 a Calafell. La proposta de modificació del dret de superfície concedit sobre una finca municipal situada a l'Avinguda Espanya de Segur de Calafell per destinar-la a la construcció d'un centre d'atenció primària. La proposta d'adjudicació del contracte de treballs de substitució de la sitja de fang de l'Èder de Calafell per procediment obert i tramitació ordinària. Més punts, hi ha també la proposta de modificació de l'acord del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i Calafell Municipal de Serveis, TEMSA, mitjà propi de la corporació, per la contractació conjunta de les obres de renovació integral de les xarxes d'aigua, clavegram i implementació de la xarxa d'aigües pluvials a la platja de Calafell. També hi ha la proposta d'aprovació de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística d'aquest any 2026. Hi ha diferents donar comptes i també moció, una que presenta el grup municipal del PSC, amb l'adhesió del regidor no adscrit, Marc Caselles, en suport i solidaritat amb Ceuta. Hi ha una altra moció, en aquest cas, que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Calafell per la defensa del passeig marítim i evitar el seu enderroc. En total, com dèiem, són 20 punts que es debatran a la sessió plenària de demà a les 11 del matí.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell posarà en marxa un nou espai caní a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. Aquesta nova instal·lació s'emmarca dins de les actuacions municipals per millorar les zones d'esbarjo per a mascotes i fomentar la convivència veïnal. El nou espai està totalment delimitat amb tancaments per garantir que els animals puguin córrer i jugar sense corretja de manera segura, minimitzant el risc d'escapades cap a la via pública propera. També s'hi col·loca cartelleria informativa amb les normes d'ús de l'espai, recordant l'obligació dels propietaris de recollir els excrements i de mantenir l'espai totalment net. Aquesta obertura respon a demandes històriques dels residents de Segur de Calafell que sol·licitaven més zones habilitades per a mascotes a prop dels seus domicilis. Es consolida, per tant, el desplegament del pla local per potenciar Calafell com a municipi pet-friendly. De fet, doncs, aquesta zona d'esbarjo, recordem, un nou espai caní, està ubicat a la plaça Josep Parera, a Segur de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La policia local de Calafell ha detingut una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament. La ràpida actuació del veïnat va permetre apagar les flames abans que el foc es propagués. Així ho explica pels micròfons de Calafell Ràdio el regidor de Seguretat Ciutadana, Marc Caselles.
2: Avui aquest vespre a l'Avinguda Lituània han detingut amb un presumpte autor d'un incendi, estava encenent un foc al costat d'un arbre. La ràpida intervenció dels veïns, com sempre dic, els millors ulls són tots els veïns, el van poder apagar, van trucar a la policia i la persona que va causar el foc està detinguda a disposició dels Mossos d'Esquadra aquí al Vendrell. Gràcies a tots els veïns per estar alerta i un cop més hem pogut evitar un mal major. Gràcies.
0: Per tant, la policia local de Calafell va fer la detenció el dimarts 22 de setembre, una persona com a presumpta autora d'un delicte d'incendi, després de diversos testimonis que alertessin que havia provocat un foc en una zona boscosa situada a l'entorn de l'Avinguda Lituània, a Segur de Calafell. Els fets van tenir lloc al vespre, quan diversos veïns van observar una persona fent foc al costat d'un arbre, en una zona pròxima a la muntanya. El foc va arribar a generar una flamarada considerable, però la ràpida intervenció dels mateixos veïns va permetre apagar-lo abans que es propagués a la vegetació de l'entorn. Després de rebre els avisos, diverses patrulles de la policia local de Calafell es van desplaçar immediatament a la zona. Els agents van localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada pels testimonis i van comprovar l'existència de restes d'un foc recentment apagat. La policia local de Calafell va recollir les declaracions de diversos testimonis que van manifestar haver vist la persona identificada iniciant el foc. Davant dels indicis recollits, els agents van procedir a la seva detenció i van instruir les diligències policials corresponents. La persona detinguda ha estat traslladada a dependències dels Mossos d'Esquadra del Vendrell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La recollida selectiva de residus ha superat el 41% a la Bisbal del Penedès durant el primer semestre d'aquest 2026, més del doble que durant el mateix període de l'any anterior. Segons dades facilitades pel Consell Comarcal del Baix Penedès, el percentatge de residus recollits selectivament ha passat del 18,33% al 41,03%, un increment de 22,7 punts percentuals. L'evolució coincideix amb l'ampliació del sistema de recollida porta a porta a les urbanitzacions de la Bisbal, que es va posar en marxa el 16 de febrer, amb l'excepció de la Pineda de Santa Cristina i el Papagai. Fins aleshores, el porta a porta ja funcionava al nucli de la Bisbal del Penedès, mentre que a les urbanitzacions la recollida es feia principalment mitjançant contenidors. Per tant, les dades del primer semestre encara incorporen tot el mes de gener i la primera quinzena de febrer amb el sistema anterior a les urbanitzacions. Malgrat això, la comparativa anual ja mostra un augment notable de la separació de residus. La millora es dona en totes les fraccions de recollida selectiva. L'augment més important correspon a la fracció orgànica, que passa del 4,9% durant el primer semestre de 2025 al 13,9% aquest 2026. 9 punts més. També augmenta la Bisbal, la recollida de paper i cartró. També la d'envasos i la de vidre. En paral·lel, la fracció resta o rebuig cau del 81,7% al 59%. La reducció de 22,7 punts percentuals es correspon amb l'increment de diferents fraccions recollides. La Pineda de Santa Cristina i el Papagai no formen part d'aquestes xifres, ja que en aquests dos àmbits el servei de recollida és gestionat pels ajuntaments de Rodonyà i Sant Jaume dels Domenys. El consistori de la Bisbal del Penedès, per tant, valora positivament els resultats, especialment tenint en compte que el porta a porta només ha estat operatiu a les urbanitzacions durant 4 mesos i mig dels 6 inclosos en la comparativa. El consistori anima la ciutadania a continuar separant correctament els residus, amb l'objectiu de mantenir i incrementar els nivells de recollida selectiva durant els propers mesos a la Bisbal del Penedès.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap al municipi veí de Cunit perquè s'obre el termini de preinscripció per al Certificat Professional d'Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals que s'impartirà a l'Espai Jove de Cunit. Una oportunitat formativa adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys en cerca d'ocupació, per impulsar la seva inserció en el sector administratiu, 100% subvencionat. Es tracta d'un certificat professional de nivell 1, de manera que en finalitzar-lo amb èxit, l'alumnat obtindrà una titulació oficial reconeguda. A més, aquesta acreditació dona accés directament als certificats professionals de nivell 2 de la família d'administració. El curs té una durada de 550 hores, de les quals 464 són lectives i es duran a terme a Cunit. 86 hores són de formació a l'empresa. Començarà el 23 de novembre i acabarà el 29 d'abril, de 9 del matí a 2 del migdia, com dèiem, a l'Espai Jove de Cunit. El contingut del curs, l'alumnat adquirirà competències clau tant a l'àrea administrativa com en l'àmbit digital. El programa d'estudis inclou els següents blocs: competències professionals i digitals per l'entorn administratiu, tècniques administratives bàsiques d'oficina, operacions bàsiques de comunicació, reproducció i arxivament i prevenció de riscos professionals. Els requisits d'accés són tenir entre 16 i 29 anys i trobar-se en situació d'atur o inactivitat laboral. També estar inscrit o inscrita a garantia juvenil. Si no ho estàs, des de l'organització s'ofereix suport per fer aquest tràmit. Per més informació i inscripcions sobre aquest curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals, podeu contactar directament amb l'Ajuntament de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Passem a les notícies d'àmbit general. Aquest estiu s'ha registrat la xifra més alta de banderes grogues a les platges de Catalunya des que es tenen registres, amb un total de 4.913 avisos de precaució, segons dades recollides per Protecció Civil. A més, s'han hagut d'hissar 286 banderes vermelles, fet que ha prohibit completament el bany en nombroses ocasions al llarg de la temporada. El balanç de la campanya estival d'enguany destaca pels següents factors clau: el mal estat de la mar com a causa principal. El 73% de les banderes grogues s'han hagut de col·locar a causa de la mala mar o la presència de forts corrents. Els experts assenyalen que, tot i haver viscut un estiu molt assolellat i amb poques pluges, la mar ha estat molt més moguda de l'habitual. La Costa Daurada ha estat la zona més afectada. Aquesta regió ha liderat el recompte global amb el major nombre absolut de banderes grogues i vermelles de tot el litoral català. D'altra banda, si es mira la freqüència per platja, la comarca del Maresme destaca com el territori on més vegades s'ha aixecat de mitjana, més de 100 cops per platja. També hem de parlar de l'augment de la sinistralitat, perquè malauradament aquestes condicions han coincidit amb un estiu especialment negre pel que fa als ofegaments, amb un total de 27 víctimes mortals a les platges, 7 més que l'any passat. Des de Protecció Civil es recorda la importància extrema de respectar sempre la senyalització dels socorristes i es demana evitar el bany davant de qualsevol dubte o indici de corrents subaquàtics.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Els autònoms cobren 1.063 euros de jubilació de mitjana, és a dir, 657 euros menys que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. Així ho recull el darrer informe Situació del Treball Autònom a Catalunya 2025 que el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha presentat aquesta setmana. El document detecta una transformació del perfil del treballador per compte propi amb un augment dels estrangers que van créixer un 5,4%, un ritme gairebé 5 vegades superior al del conjunt d'afiliacions. A més, participació de les dones, tot i que encara representen únicament el 36,9% del total. També reclamen més assessorament perquè els autònoms incorporin la intel·ligència artificial als seus negocis. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, creu que és una incertesa com impactarà la regularització extraordinària de migrants en les dades d'aquest 2026, però defensa que és difícil negar que afectarà.
3: Una incertesa que en tot cas ho veurem l'any que ve. De moment el que estem veient, i no és un tema que haguem treballat en el grup de treball, perquè no, l'informe és del 2025, no del 2026. Per tant, això en tot cas serà objecte d'estudi per l'informe de l'any vinent, no? Però jo crec que sí que es veu en termes d'ocupació, perquè ho veiem amb les dades de l'atur, ho veiem amb les dades d'EPA, que alguna cosa s'està movent i que estan produint-se canvis en el mercat de treball, canvis que d'una banda tenen a veure amb un augment de l'afiliació, en el cas d'aquelles persones que ja estaven treballant, diguem-ne, sense regularitzar, i que ja podran estar treballant regularitzades, per tant, augmenta l'afiliació. I d'altra banda, l'altra banda de la balança, per entendre'ns, aquelles persones que no estaven regularitzades, que estaven en atur, doncs ara constaran com a atur, persones en situació d'atur registrades. Que no és que augmenti l'atur, aquell atur ja existia, el que passa que estava amagat. Per tant, com impactarà? Ja veurem com impactarà. Clar, el volum encara jo crec que és molt d'hora per poder-ho intuir, no? I això segur que serà un tema que sortirà en l'informe de l'any que ve. Però veient les dades del mercat de treball que estem veient, crec que és difícil negar que no pugui tenir un cert impacte. Ara, a mi m'és difícil quantificar ara mateix quin serà aquest impacte. Jo crec que això s'haurà de mirar de manera molt, molt, molt pormenoritzada.
0: El ponent de l'informe també parla de la diferència entre les prestacions de jubilació dels autònoms i els assalariats. Diu que el gran repte implica fomentar l'increment en l'aportació a les cotitzacions.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia, no? I per això bona part de les mesures que proposem van en aquesta línia, de fomentar aquesta major aportació, que ja ho hem dit i ho hem destacat, realment s'ha produït un augment destacable en els últims temps, però tot i així aquest augment continua sent suficient. Per això mesures que feien, com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no?, amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió, perquè jo crec que això és el que facilita moltes vegades, no?, que les persones tinguin aquest incentiu extra a fer una major aportació, que d'altra banda, si no, pues, també entenc, no?, que el dia a dia, les despeses, pues, fan que això pues, no sempre es tingui en compte, no?
0: En total, a finals del 2025 hi havia 574.315 afiliacions per compte propi a la Seguretat Social, l'1,1% més que l'any anterior. Aquest increment és inferior al registrat per les afiliacions a compte d'altri, que van augmentar un 2,9%. De manera que el pes del treball autònom sobre el conjunt de les afiliacions va baixar una dècima respecte del 2024, fins al 14,9%. Destacar l'augment d'autònoms estrangers, que contrasta amb els d'autònoms nascuts a Catalunya, mostra símptomes clars d'estancament. Per comarques, el 77% dels autònoms nascuts fora de l'Estat treballen a la demarcació de Barcelona, seguida de Girona, Tarragona i Lleida. Escoltem les declaracions d'Albert Ferrer.
3: Un d'aquests canvis tindria a veure amb un major pes de la població estrangera. I en aquest sentit m'agradaria destacar com les persones estrangeres representen una de cada sis persones treballadores autònomes i són les que registren un major creixement, en concret del 5,4%. A més, d'aquestes persones estrangeres, dues de cada tres procedeixen d'un país extracomunitari.
0: L'informe també constata que els autònoms es jubilen més tard i cobren menys pensió que els assalariats. L'organisme assenyala que les baixes bases de cotització dels autònoms condicionen les futures pensions i reclama més protecció en matèria de jubilació pel col·lectiu. A més, precisen que els autònoms van accedir a la jubilació 1,4 anys més tard de mitjana que la resta de treballadors i que es van retirar amb 66,5 anys, segons dades referides a tot l'Estat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El Port de Tarragona ha mogut 20,7 tones de mercaderies durant els primers 8 mesos de l'any, amb un creixement del 6,3% respecte al mateix període de l'any anterior. Els líquids de doll van seguir liderant l'estadística amb 13,1 milions de tones i un increment del 5,4%. El petroli va arribar als 10,46 milions de tones. Els sòlids a lleure van ser dels que més van créixer, un 11,1%, arribant als 5,7 milions de tones, 4 de les quals corresponen en el tràfic agroalimentari i ramader. La càrrega genera un estat únic grup que no ha augmentat, amb els contenidors que ho fan un 5,1% en pes. Durant el mes d'agost, concretament el tràfic marítim, va arribar als 2.494.000 tones, més que el 2025. D'altra banda, els creuers van portar 84.529 passatgers a Tarragona, un 6,9% més en 45 escales, un 25% més que l'any anterior. Durant l'agost, el nombre de creueristes en 11 escales a Tarragona va ser de 28.838, pràcticament el doble del mateix mes de fa un any.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Ho avançàvem en els titulars. Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van arribar als 1.051 milions d'euros al mes de juliol passat, una xifra que suposa un creixement del 10,4% respecte a fa un any. Així ho diu l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia. Segons aquest mateix document, les importacions, tot i de créixer un menys 13,8% respecte al mateix període de fa un any, continuen molt per sobre en xifres absolutes, arribant als 1.449 milions d'euros. Així doncs, si bé s'ha reduït respecte als menys 728,4 milions de 2025, la balança comercial continua sent negativa, en menys 397,7 milions d'euros. Per sectors, els productes químics van arribar als 346,4 milions i un creixement anual de l'11,3%. Suposen un 44,7% de les exportacions totals a la província tarragonina. Els segueixen els béns d'equip amb 214,9 milions i pujant un 37,3% anual. En el cas de les importacions, les xifres entre tots dos sectors són més equilibrades. Els productes químics van suposar 240 milions, mentre que els béns d'equip van arribar als 229,3 milions i un increment de l'11,3%.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El comissionat del govern espanyol per al corredor mediterrani, Josep Calabuig, considera que caldrà parlar de la renovació i ampliació d'aquest eix, el qual durant els pròxims anys concreta unes actuacions reals d'empreses i comença a utilitzar-se massivament el corredor, evidentment en un termini de 20 a 25 anys. Diu que s'haurà de pensar en noves millores. Ha declarat tot reconeixent que el pes actual del transport ferroviari de mercaderies no arriba al 4% a l'Estat i la potencialitat del seu creixement. Quatre dècades després que es posés sobre la taula, el responsable estatal ha refermat compromís que el corredor mediterrani quedi enllestit el pròxim 2030. Ha preparat una jornada titulada El corredor del Mediterrani, urgències i oportunitats, organitzada al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Escoltem les declaracions del comissionat del govern espanyol per corredor mediterrani, Josep Calabuig.
4: En primer lloc, hi ha una fulla de ruta europea, perquè això no és un corredor únicament de la costa mediterrània nostra, sinó que és també un corredor que s'uneix a altres nou corredors transeuropeus. Això és la primera cosa que el volia dir. I en aquesta fulla de ruta, en la part que ens pertoca, el nostre compromís és tindre finalitzat els elements centrals, la columna vertebral de tot aquest procés. El compromís formal és 2030. Això, el compromís amb la Unió Europea. Això no vol dir que s'acabi tot en 2030, al llarg de 2027 se n'acabaran coses, de 2028, de 2029, per tal de poder arribar a l'any en el que hi ha aquest compromís pues complint absolutament tot el que se puga, tot el que s'ha compromès.
0: Creu que caldrà plantejar modificacions i ampliacions en 20 anys.
4: Coincideix en que el corredor mediterrani té unes possibilitats immenses des del punt de vista del creixement de la seva utilització com a element de transport per a les mercaderies. Crec que serà una realitat. Ho he constatat no solament en els empresaris aquí a Catalunya, que ja l'he visitat algunes vegades, sinó també li puc dir que a la Comunitat Valenciana, també a Andalusia, a Múrcia, hi ha un interès enorme en aquest corredor. Per tant, la primera cosa que tenim que veure és si realment aquestes expectatives se van complint.
0: El comissionat del govern espanyol pel corredor mediterrani també confia que la demanda de transport de mercaderies amb tren creixerà.
4: La primera qüestió, jo crec que clarament el que és més important ara mateix i és l'objectiu principal és acabar el corredor ara. Ara tenim que veure realment que si aquestes capacitats coincideixen en la demanda que hi ha. Jo estic convençut que va ser un gran canvi i que aquesta demanda se va produir, però, evidentment, pense també que en el futur, si hi ha que anar fent reformes, és un tema que deu de romandre obert perquè serà necessari, segurament.
0: Calabuig, per últim, anuncia que s'executaran les obres de canvi d'ample entre Tarragona i Castelló el pròxim 2027.
4: Tenim que dir-li que estem ja treballant en aquest canvi. És a dir, concretament estem treballant en tots aquells passos previs que seran necessaris per a després canviar les vies, que serà l'última fase, per a, en aquest sentit, utilitzar el mínim temps possible. És a dir, tota la part electrònica, tota la part de seguretat, de control, tot això s'està desenvolupant ja. I, per tant, nosaltres esperem que aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Però ja li dic que ja inclús, li puc dir que s'han fet assajos ja per tal de veure quant de temps, en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible. Però totes les altres coses que van unides a aquest canvi ja s'estan fent en aquests moments i s'estan.
1: Informatius de Calafell Ràdio.
5: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: els serveis.
1: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
1: Avui dijous, un dia més de calma i calor per sobre del que toca el setembre. A Catalunya l'estabilitat és total a la setmana de Festa Major. Tres grans ciutats, Reus, Barcelona i Tarragona. Per tant, avui tenim un dia assolellat a tota la nostra geografia, amb algunes pinzellades de núvols prims en alguns punts de Catalunya. La setmana estadísticament amb més probabilitat de pluja a la costa catalana no complirà gens aquesta pauta climàtica. També és notable la calor diurna que s'ha deixat sentir aquesta nit. De cara a demà divendres, la calor tocarà sostre. D'aquesta setmana, temps de ple estiu, domini del sol i de la calor, per sobre del que seria normal els últims dies de setembre. Les màximes a gran part de Catalunya rondaran entre els 30 i els 35 graus. Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Avui és dijous 24 de setembre. I com sempre a aquesta hora repassem les portades dels diaris. El Periódico parla d'una enquesta política de Barcelona elaborada pel GESOP. Diu que Collboni es referma davant d'una oposició fragmentada. Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de Mari Carmen. Anem ara a la portada de La Vanguardia. El Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia. La majoria del Tribunal creu que el Tribunal Superior va vulnerar tres articles de la Carta Magna quan va impedir aplicar la mesura als líders independentistes. I en portada també veiem el cas de la Mari Carmen, que commou el país. El rotatiu ara en portada parla de corrupció. Diu que Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. L'expresident espanyol demana a les autoritats de l'Aràbia Saudita que certifiquin que són presents del 2027. El socialista aclareix que aquestes joies representen el 90% del valor de les peces requisades del seu despatx.

Els diaris esportius, el Mundo Deportivo, ofereix una entrevista a Usain Bolt. Diu que està a un nivell de Jordan. El mite de l'atletisme s'ha sincerat amb una entrevista exclusiva. I golejada per començar, parlem dels Champions entre el Barça i el París, les noies del Futbol Club Barcelona 5-2. I el diari Esport dedica la portada exclusivament a Rafinha i titula 34.000 quilòmetres. El brasiler dona la volta al món per una gira de 3 amistosos i davant d'Austràlia i també de la Índia. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris al matí d'avui dijous. Anem ara a ampliar aquestes i altres notícies. Repassem tota l'actualitat. Els titulars més importants i destacats en diferents àmbits. Comencem pel polític. Sánchez demana suports per al decret d'habitatge enmig de protestes pel desnonament de la Mari Carmen. El sindicat de llogateres també ha convocat una protesta davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona. El jutge conservador del Constitucional que escriu la sentència de l'amnistia diu que serà clara. Tot i ser contrari a aplicar l'amnistia als líders del procés, José María deixa clar que assumirà la decisió de la majoria del Constitucional i espera que el Suprem l'apliqui amb rapidesa. Amb declaracions de Turull, diu que l'amnistia hauria de ser efectiva abans del 31 de desembre. Diu que ara el Suprem s'ho pot esperar tot. El secretari general de Junts afirma que l'activisme polític dels Llarena i Marchena és inaudit. Un pot de gas pebre al Congrés. En precinten algunes zones després que una diputada del PP n'hagi exhibit un. El govern aprova un pla d'igualtat per reforçar la perspectiva de gènere a les polítiques d'igualtat. Què deia el codi de bon govern que Zapatero va promoure 2 anys abans de rebre les joies? L'expresident del govern espanyol diu que va rebre les joies durant una visita oficial del monarca saudita el 2007, però no les va entregar al patrimoni de l'Estat.

Tenim més titulars d'àmbit polític. Sánchez critica davant l'ONU els líders egoistes, ignorants i cruels que volen fer tornar el món a un passat fosc. El president espanyol reivindica la gestió de la crisi de Ceuta. Diu que Espanya no escull el camí més fàcil, sinó el més just. Milers de persones s'han manifestat al centre de Madrid contra el desnonament de Mari Carmen. Territori licita un concurs per dissenyar una marca mare que englobi tot el transport públic de la Generalitat. Els busos, rodalies i ferrocarrils de la Generalitat compartirien identitat corporativa, però es mantindrien els diversos operadors. Sánchez culpa Ayuso i Almeida del cas Mari Carmen i demana altura de mires al Congrés per aprovar el decret d'habitatge. Retreu a Ayuso que comprés un aticàs amb diners públics i no mogui un dit per la gent que necessita ajuda. Sánchez nega haver programat una agenda contrària a la recepció i sopar organitzat per Trump. El president del govern espanyol emmarca la salutació amb Delcy Rodríguez a la normalitat de l'Assemblea de l'ONU.

Sánchez i Mandani s'alineen per abaixar el cost de la vida i defensar la democràcia i la dignitat dels treballadors. L'alcalde de Nova York reconeix l'esforç del govern espanyol en Palestina o les pujades del salari mínim. El Congrés convalida el decret que permet autonomies utilitzar el superàvit per inversions essencials com l'habitatge. La mesura beneficiarà per ara 8 comunitats, entre les quals no hi ha Catalunya. El Partit Popular reclama a Zapatero que aclareixi si també era comissionista quan era president del govern espanyol. Els populars volen que expliqui per què no va declarar les joies.

Aliança acusa Illa de falsejar dades de PISA i li retreu que no destitueixi ni Ubó i faci pagar justos per pecadors. Oriols demana al govern que deixi d'aplicar la cultura del geure i el subsidi dintre de les aules. D'altra banda, Esquerra Republicana de Catalunya ha carregat contra el govern per la seva opacitat volguda durant més d'un any i mig per PISA. I de la política, saltem a la plana social. Molt bon dia. Estem repassant l'actualitat de les últimes hores. Mor un treballador de 65 anys a Martorell, en caure-li a sobre un contenidor d'un magatzem. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del succés, que consideren un accident laboral. La terapeuta dels Endic denuncia el linxament que està rebent. A través del seu advocat ha assegurat que ni estava al cas de l'excursió a Collbató ni hi era. Un estudi apunta que el Superniño podria provocar 451.000 morts globals per calor extrema. El fenomen que s'està gestant a l'oceà Pacífic és especialment intens i podria provocar un escalfament de fins a 2 graus més, segons el mateix estudi de la Universitat de Chicago. Operació sortida de la Mercè. Ahir a la tarda i vespre ja van començar a moure's uns 246.000 vehicles, un 42% dels previstos a l'operació sortida del pont de la Mercè. Què és el Consell d'Avaluació? L'òrgan en procés de desaparició que va gestionar les proves PISA. L'organisme que va rebre 7 informes que alertaven d'errors mentre es feien les avaluacions va ser

Més titulars de la plana social. Justícia sancionarà l'empresa d'intèrprets del judici a Roger Espanyol. El departament diu que la companyia s'ha compromès a adoptar mesures per millorar l'assignació dels professionals. Drets Socials destinarà 73 milions per ampliar hores i personal a l'atenció a infants de menys de 6 anys. Apunten que el dolor articular en humans seria una característica fruit de l'evolució. Un estudi observa que els humans tenen cartílags menys densos que els simis des de l'inici.

Salut registra un rècord de 52.560 documents de voluntats anticipades al 2025, un 51,9% més que l'any anterior. En un 84,41% dels casos, la formalització s'ha fet davant dels professionals sanitaris.

USTEC diu que Illa no ha aclarit l'opacitat ni la manca de transparència sobre l'error de PISA. Segura demana responsabilitats polítiques.

Una hormona del cicle menstrual genera activitats cerebrals que causen un baix estat d'ànim, segons un estudi de la Universitat de Barcelona. La investigació presenta una nova perspectiva sobre la modulació hormonal de l'estat d'ànim entre dones joves i sanes. La Societat Catalana de Pneumologia reclama implementar un cribratge organitzat i comú del càncer de pulmó. L'entitat científica proposa un pla pilot que comenci amb TAC de baixa dosi entre una població seleccionada.

El ple del Prat de Llobregat es torna a posicionar contra l'ampliació de l'aeroport. Ha aprovat una declaració institucional recordant els advertiments de la Unió Europea i el rebuig social a la mesura. El govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. El Departament d'Agricultura confirma 5 nous casos positius dins la zona del risc, que eleven el total a 396.

Us estem posant al dia de tot el que passa. Brussel·les alerta als xats Dia que mostrar contingut de mitjans de comunicació de Rússia sancionats és il·legal. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del

Mercat laboral. Foment reclama un estatut de consumidors intensius de gas i mesures per reduir costos energètics de la indústria. La patronal planteja equiparar la producció industrial que depèn del gas amb la que tenen els electrointensius. Unió de Pagesos convoca el 14 d'octubre una protesta de tot el sector a Barcelona per l'actual situació insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar els costos de producció. Uns 10 milions d'europeus participen en una enquesta del Banc Central Europeu sobre el disseny dels futurs bitllets d'euro. L'entitat decidirà la nova imatge dels diners a finals d'any i entrarà en circulació a partir de l'any 2030. La intel·ligència artificial impacta de forma molt significativa en la meitat de les entitats dels sectors econòmics punters. Els professionals de la nova economia situen la IA i la robòtica com a principals motors de transformació.

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic alerta que la rendibilitat de la inversió en la IA podria decebre o tardar més del previst a materialitzar-se. L'organisme avisa de possibles repercussions econòmiques si s'alenteix el desenvolupament de la tecnologia. Glovo veu improcedent que Pierre Rey quedi a un pas de judici i anuncia que apel·larà la decisió. Un portaveu de l'empresa diu que la decisió no correspon amb el resultat de la investigació que s'ha fet. I com sempre, ens posem al dia ara del que passa a la resta del món. Sánchez converteix el seu discurs a l'ONU en un al·legat contra els governs reaccionaris. El president del govern espanyol ha refermat el seu compromís amb la pau i ha defensat l'actuació de l'executiu en la crisi de Ceuta. Sánchez i Mamdani mostren bona sintonia ideològica en una trobada a Nova York. El president espanyol ha defensat les seves receptes econòmiques i migratòries. Mamdani lloa l'augment del salari mínim i l'ampliació del permís de paternitat. Xi Jinping visita Washington en una posició més sòlida que Donald Trump. No s'esperen resultats notoris de la cimera de la Xina i els Estats Units, tot i que el secretari del Tresor ha anunciat un acord per ampliar la treva comercial fins al 10 de gener. L'Iran acusa els Estats Units i Israel de terroristes, però es mostra obert a negociar. Denuncia a l'ONU la doble vara de mesurar de l'Occident.

més titulars de l'àmbit internacional. Sánchez nega haver programat una agenda contrària a la recepció i al sopar organitzat per Donald Trump. L'Azerbaiyán indulta un ciutadà francès després que la Unió Europea hagi aixecat les sancions a dos oligarques russos. França i Eslovàquia van sol·licitar treure del llistat els dos empresaris de Rússia. L'Iran respon a Trump que ells són víctimes del terrorisme i deixa clar que no es rendiran. La delegació dels Estats Units ha abandonat la sala de l'Assemblea General de l'ONU quan ha parlat del president iranià. La Unió Europea promou una declaració a l'ONU amb mig centenar de països que reclama a Rússia un alto al foc immediat. El text reafirma el compromís amb Ucraïna i demana a Putin que aturi els atacs de manera incondicional.

I ara sí, passem als titulars culturals. Arrenca la Mercè amb el pregó de la família del celler de Gelida. Han dit que no volen que tanquin més botigues. Antoni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, amb 181 anys d'història, han dit que feien el pregó en nom de tots els botiguers i botigueres de Barcelona.

Mor als 84 anys Manuel Boix, figura clau de la renovació de l'art valencià. Impulsa la pastura per prevenir incendis. Les cabres s'ho mengen pràcticament tot. El projecte Mosaics Agroforestals Vius combina l'impuls als sectors tradicionals i a l'activitat forestal per tenir els espais naturals cuidats i prevenir riscos. L'actor Oriol Pla, Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. Al novembre del 2025, Oriol Pla va rebre l'Emmy Internacional a millor actor per la sèrie de 6 capítols Jo, Addicto.

La desena edició del Panoràmic celebrarà el bicentenari de la fotografia amb 25 exposicions i prop de 50 activitats. Serà a partir del 15 d'octubre a Vic. El govern impulsa el primer centre d'estudis catalans fora d'Europa, a Mont-real. La Universitat de Mont-real i l'Institut Ramon Llull creen el Pol d'Estudis Catalans. Saxeni estrena el single festiu i vitalista Malalt de somnis. La banda lleidatana publica una oda a l'amistat, la nostàlgia i la necessitat de tornar a casa.

Moment de la premsa esportiva. Pocs minuts falten per arribar a les 9 del matí. El Barça s'estrena a la Champions amb golejada al París, 5-2. Les campiones d'Europa remunten el gol inicial i sumen els primers 3 punts de la fase de Lliga. Graham és la més destacada i Caroline marca el seu primer gol blaugrana. A França li veuen el llautó a Mbappé, intenta comprar vots per la pilota d'or. La sobreexplotació mediàtica del jugador dels últims dies genera una reacció contrària al seu propi país. Caos per veure la Roja, entrades amagades i un ciberatac per acabar-ho d'adobar. Es veu obligada a frenar la venda d'entrades de l'Espanya a Anglaterra després que la plataforma de la Federació Espanyola hagi rebut un atac informàtic.

Són titulars destacats de la premsa esportiva. El Cadí La Seu de bàsquet aixeca la Lliga Catalana, tot i la gran estrena d'Illana Martín. I abans de passar l'efemèride musical del dia, els volem recordar que avui és dijous i que, per tant, arriba la secció de l'alcalde a la ràdio. A partir de les 9:30 del matí, durant 30 minuts, fins les 10, podreu trucar en directe o enviar whatsapps fent-li preguntes a l'alcalde de Calafell, que et respondrà al mateix moment. El telèfon del directe per parlar directament per telèfon és el 977-69-91-00. Repetim, 977-69-91-00. Si ho preferiu, també teniu el WhatsApp. El telèfon mòbil és el 647-751-883. Repetim, 647-751-883. Podeu fer preguntes a través del WhatsApp des d'ara mateix, ja les podeu enviar, o també durant el mateix programa, a la secció a partir de les 9:30 del matí d'avui dijous. Acabem amb l'efemèride musical del dia. Avui compleix 78 anys el músic, cantant i compositor Jaume Sisa, nascut a Poble Sec, Barcelona. Una icona de la contracultura underground catalana i la figura més rellevant del rock català dels anys 70. Molt bon dia.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, són les 9.

0: 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Doncs vinga, som-hi un dia més, començant el magazín Calafell Matí, 4 hores per endavant, fins a 1 en punt del migdia. Som a dijous, dia 24 de setembre de 2026, i des del 107.9 de la FM, també des de la nostra emissió online de Calafell Ràdio, calafell.tv, aquí estarem acompanyant-te un dia més. Gràcies, com sempre, per triar-nos, per escollir-nos, per ser la vostra banda sonora en aquest matí. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt. Engeguem, com sempre, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 24 de setembre, que, per cert, avui és festivitat de la Mercè, patrona de Barcelona, festivitat local a la ciutat comtal. Festa per als que treballeu allà. I també, si teniu a prop una Mercè, doncs feliciteu-la. Avui també és el seu dia. Doncs tindrem les dades del dia, les celebracions, les efemèrides musicals, el temps, amb Josep Miró, i també l'actualitat a proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. I un dijous més, a partir de 2:15 del matí, torna l'alcalde a la ràdio. 30 minuts amb l'alcalde de Calafell, aquí en directe, en Ramon Ferrer, per parlar, com sempre fem amb ell, amb diferents preguntes, qüestions a l'actualitat del municipi, però vosaltres, la ciutadania, els oients, teniu la prioritat per fer preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Obrirem línies telefòniques perquè truqueu a la ràdio i pugueu fer-li preguntes a Ramon Ferrer, aquí en directe.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio, 977-6991-00.
0: 977-6991-00, el nostre telèfon, que obrirem a 9:45 i fins les 10 per parlar amb l'alcalde Ramon Ferrer. També disposeu d'un WhatsApp, el 647-751-883, perquè ens envieu la vostra pregunta, consulta, suggeriment o queixa per en Ramon Ferrer, l'alcalde. Preguntes a través d'un missatge de text, una nota de veu, al WhatsApp.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio, 647-751-883.
0: 647-751-883. Avui torna l'alcalde a la ràdio des de les 9:30 i fins les 10 del matí. I el matí continuarà fins la 1, moltes més propostes, perquè a partir de les 10 arriba l'Espai Vida Saludable amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui parlarem de prevenció als suïcidis. Mirarem a partir de 10:45 enrere a través del retrovisor, mirarem enrere en el temps, i amb l'historiador calafellenc, en Joan Santagana, doncs es parlarà, com sempre, de fets, esdeveniments del nostre municipi. I ho fa tots els dijous a partir d'aquest punt horari. A les 11 el temps amb Josep Miró, i tot seguit estrenem avui Antics Oficis amb el Jaume de Vargas. Cada dues setmanes, cada 15 dies els dijous, ens acompanyarà a les 11 del matí amb aquests Antics Oficis. Avui el primer d'aquests oficis serà aquells que feien paraigües, que construïen paraigües. Històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. Anirem fins al 1974 per escoltar, per repassar amb ells, les cançons de més èxit en aquell any. I a partir de les 12, atenció, perquè tots els dijous a partir d'avui tindrem la càpsula del programa La Màquina del Temps. És l'espai dels divendres a partir de les 8 del vespre amb l'Albert Gómez, un programa que també tindrà la seva secció els dijous al migdia. Ens presentarà l'Albert 5 cançons, un top 5 amb cançons dels 80 i dels 90 molt recomanables, no us ho perdeu. I abans d'arribar a la 1, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot aquí, a Calafell Ràdio, amb bona música, actualitat, entreteniment, és el Calafell Matí. Benvinguts, ben trobats, vinga, som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs som a dijous, dia 24 de setembre de 2026. Avui es celebra el Dia Marítim Mundial. Una jornada que celebra cada 24 de setembre, una jornada impulsada per l'Organització Marítima Internacional, que posa en valor la importància del transport marítim i la seva contribució al comerç i a l'economia mundial. També serveix per recordar la necessitat de garantir la seguretat dels vaixells i de les persones que treballen al mar, així com de protegir els oceans davant la contaminació. Cada any la jornada se centra en un tema concret, i en aquest 2026 el lema és «De la política a la pràctica», impulsant excel·lència marítima. La celebració busca posar en relleu la importància d'un sector marítim segur, eficient i cada vegada més sostenible. És el Dia Mundial Marítim, però també és el Dia Mundial del Goril·la. Cada 24 de setembre se celebra aquesta jornada dedicada a donar visibilitat a aquests grans primats i a la necessitat de protegir-los. Els goril·les viuen principalment als boscos de l'Àfrica Central i moltes de les seves poblacions estan amenaçades per la pèrdua d'hàbitat, la caça furtiva i altres activitats humanes. Aquesta jornada serveix per conscienciar sobre la importància de conservar els seus ecosistemes i de protegir les diferents espècies i subespècies de goril·les. La seva conservació també és important per mantenir la biodiversitat dels boscos on viuen i dels que depenen moltes altres espècies. Encara tenim dues celebracions més. Avui és el Dia Internacional de la Investigació contra el Càncer. Es celebra cada 24 de setembre. Una jornada destinada a posar en valor la recerca científica en la lluita contra aquesta malaltia. La investigació és fonamental per comprendre millor els diferents tipus de càncer, desenvolupar nous tractaments i millorar els sistemes de diagnòstic i de detecció precoç. Jornada que també vol recordar la importància de continuar destinant recursos a la ciència i donar suport als investigadors que treballen per aconseguir tractaments cada vegada més eficaços. L'objectiu final és millorar la supervivència i la qualitat de vida de les persones afectades pel càncer. I l'última de les celebracions és pel Dia Mundial del Càncer de Tiroides. El 24 de setembre també celebra aquest Dia Mundial, jornada destinada a donar visibilitat a la malaltia i a conscienciar sobre la importància del diagnòstic i tractament precoç. La tiroides és una glàndula situada a la part anterior del coll que produeix hormones importants per al funcionament de l'organisme. El càncer de tiroide pot presentar diferents tipus i evolucions i en molts casos es pot detectar a través de proves mèdiques i controls. Aquesta és una jornada que serveix per informar la població, donar suport a les persones afectades i recordar la importància de la investigació i de l'atenció mèdica. Per cert, que ens deixàvem una última. Déu-n'hi-do, avui és el Dia Mundial contra les patents de programari. Una jornada vinculada al debat sobre l'impacte que poden tenir les patents sobre el desenvolupament de programes informàtics, una iniciativa que va sorgir arran de diverses mobilitzacions del sector tecnològic i està especialment relacionada amb la defensa del programari lliure i la possibilitat que desenvolupadors i petites empreses puguin crear i innovar sobre trobar-se amb determinades barreres legals. Doncs déu-n'hi-do, quantes celebracions en aquesta jornada. Avui 24 de setembre tenim efemèrides musicals.

El 24 de setembre del 1941 va néixer Linda McCartney. Va ser a Nova York, fotògrafa, cantant i teclista. Va formar part de Wings, al costat de Paul McCartney, després de la dissolució de The Beatles. Amb el grup va participar en alguns dels grans èxits dels anys 70, com aquesta, Band on the Run, una de les cançons més conegudes de The Wings. Linda McCartney va morir el 17 d'abril del 1998, quan només tenia 56 anys.

0: Avui també celebrem el naixement de Jaume Sisa.
1: Hola, Jaimito, i doña Urraca, i en Carpanta, i Barbasul.
0: En Jaume Sisa, el cantautor barceloní, va néixer un dia com avui del 1948 i es va convertir en una de les veus més originals de la música catalana. Amb els seus univers galàctics, barreja surrealisme, folk, cultura popular i esperit underground, Sisa va deixar cançons que ja formen part de la memòria col·lectiva. Com per exemple aquesta, Qualsevol nit pot sortir al sol. Es va publicar en el 1975, una cançó que ha travessat generacions i encara avui és tot un himne. Avui en Sisa fa 70.

I el 24 de setembre del 1971 es publicava Electric Warrior. És el sisè àlbum de T-Rex i un dels discos fonamentals del glam rock. El treball liderat per Mark Bolan incluïa cançons com Get It On i va contribuir decisivament a definir el so i l'estètica del glam dels anys 70.

anem al 24 de setembre del 1991. Arribava a les botigues Nevermind, de Nirvana. Es tracta d'un dels àlbums més influents als anys 90. El disc que incluïa Smells Like Teen Spirit va convertir el grup de Kurt Cobain en un fenomen internacional i va situar el grunge al centre de la música popular. Aquell mateix dia també es publicava Blood Sugar Sex Magik dels Red Hot Chili Peppers. Bé, són efemèrides musicals d'aquest 24 de setembre.

a banda d'en Cisa i de la Linda McCartney, avui les efemèrides tenen un so molt contundent. Perquè el 24 de setembre de 1990 es publicava The Razor's Edge, el 12è àlbum d'estudi d'ACDC. El disc va recuperar una gran projecció internacional. Per la banda incluïa Thunderstruck, una de les cançons més conegudes d'ACDC.

0: l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: Ara mateix, 9 i 13 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Després de les dades del dia de les efemèrides, anem pel temps. La previsió meteorològica d'aquest dijous, dia 24 de setembre, amb Josep Miró, també de cara demà divendres. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, en sol i cel clar, amb algun nuvolat al migdia i alguns rebaixos a partir de mitja tarda. Hem d'esperar que la temperatura es mantingui de nit i reculi unes dècimes de dia i voltarà als 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 28, amb una humitat alta i ambient xafogós al migdia. Ben feble en terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejola a la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però al final del dia, ja entrada de nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà unes dècimes i voltarà, estarà entre 18 i 19 de mínima, mentre que demà tocaran una mica de sostre aquesta setmana les temperatures i podrem arribar als 29 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós al centre del dia. Ben feble, enterral fins a mig matí i deixar bo la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cara al cap de setmana, temps estable amb unes temperatures que reculen entre 1 i 2 graus.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs a hores d'ara, quan passa 15 minuts, passen 15 minuts de les 9 del matí, tenim bonança meteorològica, llueix el sol i la temperatura ambient a hores d'ara és de 21 graus centígrads aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la platja del Masmel, on es troben els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, és moment de donar un cop d'ull a les portades, als continguts, les notícies de les últimes hores a través dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. En plena de successos, veïns de Segura que la fella eviten l'incendi que hauria provocat un presumpte piròman. La policia va detenir l'autor del foc després de la descripció facilitada pels veïns que van aconseguir sufocar les primeres flames. Va ser a última hora d'aquest dimarts, veïns de Segura Calafell van observar com una persona calava foc en una zona boscosa de l'avinguda de Lituània del nucli. Els veïns van alertar la policia local. Paral·lelament van començar a apagar les flames, que ja guanyaven intensitat i es propagaven. L'individu havia encès el foc als peus d'un arbre al costat d'una zona muntanyosa i d'un bosc. La ràpida intervenció dels veïns va evitar que es produís un incendi de grans proporcions. Quan les patrulles policials van arribar a la zona i van trobar un individu que coincidia amb la descripció facilitada pels veïns que van reiterar que l'havien vist calant foc. Davant dels indicis, la policia va procedir a la detenció de l'home i va obrir diligències com a presumpte autor d'un delicte d'incendi. Posteriorment, va ser traslladat als Mossos d'Esquadra. I seguim als tribunals. A judici per matar la seva exparella, pedrades a Calafell. La fiscalia li demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentiu i menyspreu de gènere. L'home acusat de matar la seva exparella a Calafell, el 18 d'abril de 2025, s'enfronta 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Segons l'escrit del Ministeri Fiscal, l'investigat i la víctima van mantenir una relació sentimental durant 4 anys que la dona va decidir posar fi. Arran de la ruptura, el processat va colpejar diverses vegades amb una pedra el crani de la dona, provocant-li la mort al domicili familiar. Després va col·locar el cadàver al maleter del seu vehicle i va circular sense rumb durant unes hores. Finalment, es va aturar la P7 a la altura de Constantí i va confessar a una patrulla dels Mossos d'Esquadra que havia comès el crim. El judici amb jurat popular comença aquest dijous a l'Audiència de Tarragona. Parlem ara d'un reconeixement. Un regidor del Vendrell rep la Bruixa d'Or de Villagarcía de la Torre. Alfons Herrera és fill de la localitat extremenya d'on va arribar milers de veïns a la capital del Penedès fa dècades. El premi reconeix anualment persones i entitats que treballen pel municipi. Herrera, fill de Villagarcía, va impulsar la moció d'agermanament l'any 2001 i ha promogut l'intercanvi cultural i associatiu entre les dues localitats. Altres titulars, altres notícies que trobem avui a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. L'Adeo Penedès comença a tastar els primers vins de la Barema 2026. Els primers vins joves de l'anyada es presenten frescos i molt aromàtics després d'una barema avançada per les altes temperatures. En patrimoni, la xarxa vendrellenca sol·licita la inclusió de la Ramona de Josep Canyes al catàleg del Patrimoni Cultural Català. L'entitat presenta un expedient per protegir i posar en valor una de les obres escultòriques més singulars vinculades a la trajectòria personal i artística de Josep Canyes. En reciclatge, la Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. El percentatge passa del 18,33% al 41,03% en un any, després de l'ampliació del porta-a-porta a les urbanitzacions. També aquest rotatiu parla de la violència masclista de Calafell. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrenca avui dijous a l'Audiència de Tarragona, diuen. Canviant de rotatiu, anem a Diari Més, a la seva secció del Baix Penedès. Una incidència en la senyalització a Cunit ha provocat retards de fins a 45 minuts al regional sud. Els problemes també han causat retards d'una mitjana d'una hora en els combois de la R2 Sud. Això passava ahir dimecres. Anem a la ciutat del Penedès. El Vendrell renovarà la pista Cruyff Court de Mas d'Engual amb una inversió de 83.000 euros. Les obres inclouran la retirada de la gespa artificial actual, l'adequació planimètrica de l'espai i la instal·lació d'una nova gespa. Acabem a la fura del Penedès.cat parlant de l'increment de la presència policial al barri de Calascori del Vendrell per problemes d'inseguretat. I és que l'Ajuntament del Vendrell ha incrementat els controls, també la presència de la policia local al barri de Calascori, després que veïns de la zona hagin denunciat diferents problemes d'inseguretat. La regidora Mar Vázquez, del grup municipal de Fem Vendrell, va transmetre fa uns dies aquestes queixes veïnals per situacions d'amenaces, de les quals va ser testimoni directe. I Cunit posa càmeres lectores de matrícula en diferents punts del municipi. I el municipi de Cunit ja té en funcionament diverses càmeres que estan instal·lades en els accessos dels diferents nuclis o en punts estratègics del municipi. Són càmeres lectores de matrícules amb les quals es vol millorar la capacitat de resposta davant de possibles incidències. Són les notícies de proximitat que podem llegir en les últimes hores en els diferents diaris digitals comarcals. 9 i 22 minuts. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv.
1: Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Tot romàntic per començar el matí. El posa en Bruno Mars amb aquesta gran cançó. És el Risk It All, que a mi ja hem arribat a les 9 i 28 minuts del matí.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Moment dels titulars del dia. Som a dijous, dia 24 de setembre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que avui destaquen des dels informatius de Calafell Ràdio. Ens ho explica la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 25, el ple ordinari del mes de setembre. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv o bé també per la ràdio en el 107.9 de la FM. L'Ajuntament de Calafell ha posat en marxa un nou espai caní, l'està instal·lant a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. La policia local de Calafell deté una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana. La ràpida actuació del veïnat va permetre apagar les flames abans que el foc es propagués. Preinscripcions obertes al curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals per a joves d'entre 16 i 29 anys a Cunit. La Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. I rècord històric de banderes grogues a les platges catalanes en un estiu marcat per la mala mar. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. El port de Tarragona mou més de 20 milions de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids a Llaurà i els líquids a Doll.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi ara mateix. Passa un minut del punt de 2:15 del matí en directe. Som a dijous i avui tenim el primer alcalde a la ràdio de la temporada. Ja sabeu que amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, els dijous a partir de les 9:30 i fins les 10, compartim 30 minuts de l'actualitat del municipi, 30 minuts en què vosaltres, la ciutadania, també podeu parlar amb l'alcalde trucant al telèfon, obrim línies telefòniques, al 977-69-9100. També disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883. Anem a saludar l'alcalde, Ramon Ferrer, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Estic que m'ofego, eh? Mireia Romaguera, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Venia corrent jo pel passadís, clar. Disculpeu, però em faltava l'aire. Doncs vinga, anem a començar, com sempre, doncs, per les preguntes que rebem a través del WhatsApp.
2: Doncs sí, diu, buenos días, he visto que en el Facebook hablan que el Cap de Segur van a poner más terrenos. ¿Qué es lo que van a hacer allí?
1: Doncs sí, el que farem és ampliar el Cap de Segur amb un nou espai que hi ha just al costat, un local que havia sigut un antic restaurant, bar del club de tennis Esplai, que és on hi ha el Cap de Segur, que es deia Tamanaco, i que havia sigut un bar doncs, bastant conegut i fins i tot a vegades li donava nom al propi tennis, no? I aquells locals són de l'Ajuntament, es van comprar quan també es va comprar l'antic tennis per fer el Cap, i ara el que farem és ampliar doncs la concessió que hi ha a Santa Tecla de lo que és el Cap de Segur per 30 anys, doncs ampliem els anys que falten de concessió amb el local aquest també nou, i això doncs facilitarà que Santa Tecla faci les obres d'aquest local, adequi aquest espai, apareixen 5 nous despatxos més per metges, per atenció mèdica, hi haurà també una zona on es podrà fer atenció mèdica telefònica i també es podrà atendre telemàticament, i a partir d'allí doncs, es connectarà a més l'edifici nou amb aquests locals a través d'una passera coberta, amb la qual cosa doncs, queda tot comunicat, queda tot integrat, i hem trobat aquesta solució, que és una solució molt bona i que de fet doncs, permet ampliar el Cap de Segur i absorbir el creixement que pugui tenir d'atenció mèdica en aquests propers anys. Això ens permet després doncs ja pensar en un nou CAP també, que volem fer a Segur Platja, al carrer Loira, i que també doncs, a partir de que tanquem ja aquest acord que ja està pres doncs, amb Santa Tecla, l'hem aprovat això aquesta setmana, doncs precisament el que farem és treballar ja amb un nou CAP, amb un programa funcional, amb Santa Tecla, amb la Generalitat, en fer un programa funcional de què haurà de tenir aquest nou CAP, quins serveis haurà de tenir. El que nosaltres demanarem és que també hi hagi urgències 24 hores, igual que té el de Calafell, i això és el que treballarem conjuntament amb Santa Tecla i la Generalitat. I bé, doncs a partir d'allí tindrem doncs, més atenció sanitària i tindrem més espai per poder absorbir doncs, aquest creixement de població que tenim i poder atendre millor a tothom amb més metges i també, si podem, doncs, alguna especialitat doncs, també que pugui estar en aquest Cap de Segur.
2: Molt bé. Més preguntes a través del WhatsApp. Diu, hola, en abril de 2024 s'anunció la instal·lació d'un gran chiquipark en el antiguo mercado de Calafell, con juegos, rocódromo, camas elásticas y monitores. Han pasado más de 2 años y continúa sin abrir. ¿Qué ha impedido su apertura y qué fecha nos puede dar para su puesta en funcionamiento?
1: Doncs això està ja adjudicat, té una concessió ja amb una empresa que ho pot obrir en qualsevol moment. L'únic que s'està fent ara és el projecte d'activitat de tot aquest espai, i a partir d'allí també es vol reconfigurar tot el que és l'aparell de jocs infantils i aprofitar millor l'espai per posar una mica un aparell doncs, una mica més atractiu. I a partir d'allí doncs, ja obrir. La idea que tenim és obrir per Nadal, si tot va bé, però ja dic que estem tramitant els permisos d'activitats, que evidentment en un espai tan sensible com aquest, que on hi haurà nens, doncs hem de tenir tots els permisos i tot en regla, no? I per tant, ja està adjudicat a una empresa, vull dir, ja està per obrir, com aquell qui diu, però s'ha de fer doncs, aquest projecte d'activitat i arreglar una mica més l'espai de jocs.
2: Molt bé, i també tenim preguntes a través de les xarxes socials. L'Anna diu que què tenen que fer una denúncia de la línia Vilanova-Tarragona. Els usuaris diu que es queden a terra, sobretot a primera hora del matí i sobretot ara que han començat ja les universitats, que van saturats aquests busos.
1: Jo crec que m'ha arribat aquesta queixa i estic treballant-ho també doncs, amb la Generalitat i amb m'ha enviat un correu perquè sàpiguen doncs, que això succeeix. Estaria bé que també doncs, a través del 012 també fessin arribar aquesta queixa i d'aquesta manera la Generalitat tindrà constància, no?, també de que hi ha forces usuaris doncs, que pateixen aquest problema. Ja dic, jo també ho estic treballant pel meu compte, amb la Generalitat, estic parlant a veure si podem reforçar aquesta línia i posar un bus més a la mateixa hora i a veure si així doncs, podem donar satisfacció, perquè és veritat doncs, que s'estan quedant fins i tot alguns nens doncs, que van al Vendrell o van a Tarragona a estudiar, doncs que no poden pujar aquest autobús.
2: D'acord, més preguntes. El Daniel diu, demanem més patrulles policials a les urbanitzacions. Fa més de 40 anys que estem doncs, a les urbanitzacions, per exemple, parlant en aquest cas de Calafell Park, i a banda de més patrulles policials també demanen si es pot posar més clavegueram i evitar doncs, que els camins s'inundin quan sobretot plou molt en aquesta urbanització.
1: Bueno, clavegueram, més que clavegueram, deu ser pluvials, no? Xarxa de pluvials. Però bé, hi ha un espai que és inundable, que és la part de l'entrada, que allà doncs, baixa un torrent i allà doncs, és un espai que difícilment podem fer alguna cosa, no? Però quan plou, doncs sí, queda ple de terra, ple de fang i acostumem a netejar-ho doncs, ràpidament, no? Però sí que, esclar, si plou diversos dies, doncs dona la sensació de que està sempre brut, no? I aquest és el problema. Però bueno, en principi és un lloc que tenim identificat, que acostumem a actuar-hi bastant ràpid i que també doncs, tenim en ment doncs, per poder solucionar, no? Però ja dic que baixa un torrent per allà i és complicat de poder resoldre d'una manera definitiva. I l'altre
2: tema... Més patrulles policials a les urbanitzacions, en
1: general. Sí, en general, a veure, nosaltres tenim... això li correspondria fer amb Mossos d'Esquadra. Sabem doncs, que ara doncs, estem treballant el tema de la comissaria de Mossos d'Esquadra, també, entre Calafell i Cunit, i la idea doncs, és ja aviat anunciar doncs, que tindrem uns terrenys ja decidits aviat doncs, de poder instal·lar aquesta comissaria i també doncs, esperem que ara, a finals d'any, la Generalitat també aprovi el pla de desplegament de tot el que és les instal·lacions i equipaments de Mossos, on també hi sigui aquesta comissaria, i a partir d'allí poder-la construir el més ràpid possible, no? I això ens donarà doncs, més presència policial, que és qui té la competència de presència en el territori, en temes de seguretat, i després el tema de la policia local, doncs aquest estiu hem iniciat una nova organització, hem iniciat un nou model, estem acabant-lo d'ajustar, d'afinar, i bueno, veurem a veure com evoluciona. L'estiu no ha sigut dolent, ha sigut bo, hem tingut dades més bones que altres anys, i en principi doncs, estem mirant també l'hivern doncs, de poder veure doncs, com funciona aquest nou model i ser més presents en el carrer.
2: Molt bé. Aquí tenim més preguntes que m'he saltat el nom, no? L'Anna també, en aquest cas es diu Anna, diu que sobre l'anunci del nou esclat a Calafell, si els llocs de feina que s'oferiran seran per al municipi i que espera que puguin entrar a treballar en preferència als empadronats a Calafell.
1: Així serà. Així serà, aquesta és la idea. En principi ho hem tret com oferta de lloc de treball en el Vilarenc, per tant tothom es pot apuntar allà i evidentment doncs, que el que volem és que aquests treballadors siguin del municipi i que surtin d'aquí.
2: Sobre la seguretat a l'Avinguda Catalunya, de segur de Calafell, el Ramon diu que continua havent gent allà, diu que sobretot doncs, encara hi ha presència de persones que fan inseguretat, tot i haver tret doncs, els bancs.
1: Està clar, si tot fos tan fàcil com treure uns bancs, no? Ho faríem a tot arreu, no? Però evidentment que treure els bancs no és la solució dels problemes de seguretat que hi ha allà, però sí que ha ajudat, a que n'hi hagi menys, això sí que és veritat, perquè com a mínim la sensació que tenien els veïns ha desaparegut bastant, tot i que ja dic, encara doncs, hi ha persones per allà doncs, que generen aquesta inseguretat i aquest problema, no? De totes maneres, ara començarem d'aquí en breu una remodelació d'aquesta avinguda, substituirem tot l'arbrat que hi van plantar en el seu moment no funciona, i el que farem és substituir-lo, com hem fet en el carrer Rin, no? El carrer Rin també passava el mateix, i ara tenim un arbrat doncs, que sí que és adequat, que no aixeca el paviment, que a més floreix, és molt vistós. Doncs a l'Avinguda Catalunya farem el mateix i començarem en breu, i per això també doncs, no posarem bancs ni posarem res ara, perquè traurem els arbres i quedarà, doncs, de nou tornarem a fer obres allà, no? I per tant necessitem l'espai per poder intervenir-hi, poder actuar-hi, i a partir d'allí, doncs, ja quan estigui tots els arbres posats, segurament posarem un parell de bancs. Però en principi Creiem que la solució que s'ha pres aquest estiu ha funcionat prou bé i no hi ha hagut tant problema d'inseguretat com hi havia abans, tot i que, evidentment, no resol el problema definitivament, Això som conscients.
2: Molt bé. Alcalde, la Pepi diu que tindrien que fer, que això ho hem parlat ja en altres...

0: exactament. I llavors, pues, en principi, després ens podem dedicar, doncs, ja a fer aquest pas que diu ella i d'un parell més que tenim en ment, també.
1: Sobre la prova pilot de malbaratament alimentari a les escoles de la comarca del Baix Penedès, la Ariadna diu que també seria important que això es pogués fer aquí, al municipi de Calafell, amb bars i restaurants. Diu que, a banda de les escoles, també aquests punts també llencen molt de menjar.
0: Bueno, en bars i restaurants és complicat perquè nosaltres el que fem és treballar-ho amb les escoles, amb l'empresa que porta els menjadors. I com a la comarca la porta la mateixa empresa, doncs hem començat per aquesta prova pilota en aquests municipis més petits, perquè doncs veiem que el volum doncs és més assumible i a partir d'allí ho extendrem doncs a totes les escoles de la comarca, perquè és la mateixa empresa, no? I per tant ho farem així. Ara ja en bars i això, doncs evidentment és més dificultós perquè seria parlar amb moltíssimes empreses, moltíssims negocis i cadascú té unes dinàmiques diferents i seria molt complicat de fer.
1: Tindria que ser iniciativa pròpia d'ells mateixos,
0: sí,
1: també, no?
0: Sí, que s'ajuntessin i que miressin a veure de quina manera poder-ho fer i seria més complicat. Però en canvi aquesta, com és una sola empresa per tota la comarca, doncs és molt més fàcil de fer.
2: Vale. 9 i 43 minuts. Recordem, línies obertes 977-69-9100, 977-69-9100, perquè truqueu a la ràdio i parleu amb l'alcalde. També el WhatsApp 647-751-883, 647-751-883. Missatges de text, notes de veu amb les vostres preguntes per l'alcalde. Ramon, anem per altres qüestions. Sempre quan comencem temporada li demano una valoració de l'estiu que hem deixat enrere ja, ja som a la tardor. Quina valoració feu des de l'Ajuntament de com ha anat tot pel que fa a turisme, serveis, el funcionament del municipi, quan més afluència de gent, de persones hi ha?
0: Jo crec que en general ha sigut un estiu millor que l'anterior i relativament bo. El que passa que ha fet molta calor i la calor cada vegada ens condiciona més, i aquest any especialment, amb els horaris comercials, amb activitats doncs, que puguis fer a l'aire lliure, en el carrer, i això pues, ho hem de tenir en compte i hem d'intentar doncs, a veure de quina manera podem començar doncs, a treballar aquest aspecte. Ho hem comentat durant l'estiu, fins i tot en fòrum, amb comerciants, de quina manera podríem doncs, compatibilitzar això. Entenem que cada vegada més doncs, tenim un clima més similar, per exemple, a Andalusia, no? Quan que fa molta calor també, i això doncs, sembla que aquest clima també arriba fins aquí. I a l'estiu doncs, ens ha passat això, que aquest tema doncs, de la calor, que aquest any ha sigut més accentuada que mai, doncs condiciona bastant. I això fa doncs, que, per exemple, abans sortia molta gent a les 6 de la tarda a passejar i ara no surten fins a les 8 o les 9, i això, doncs, clar, llavors és el moment en què les botigues doncs, estan, com aquell qui diu, a punt de tancar, no? I alguns han allargat l'horari, uns altres no, això també és una cosa que hauríem de parlar-ho, i, no sé, potser adaptar-nos, doncs, a aquesta nova situació de l'estiu, que potser, doncs, ens farà canviar els hàbits, però, en general, ja dic, en general no ha sigut un estiu dolent, ha sigut un estiu força bo, i hi ha hagut molta gent. Jo crec que potser dels últims 5 estius potser ha sigut el millor, i això doncs, és la sensació que tenim. Ara veurem amb dades, quan tinguem dades doncs, d'ocupació d'hotels i tot això, en principi també les previsions que hi havia i les dades que tenim són prou bones, però quan tinguem les definitives doncs ho acabarem de fer valoració, si volem.
2: Una valoració bona, en definitiva, de l'estiu. Sí. Clar, quan hi ha més afluència de persones, clar, els serveis també moltes vegades s'han de duplicar, donar més resposta, no?, a la demanda.
0: Sí, aquest estiu amb els serveis, doncs, evidentment, la neteja doncs, sempre has de fer un esforç, la recollida de residus ha sigut també una de les coses que també doncs, se'ns ha desbordat, no només per la gent que ha vingut al municipi, sinó també per la gent que venia d'altres municipis, i se'ns ha desbordat una mica en algunes situacions. Hem reaccionat ràpid perquè hem reforçat les rutes, hem doblat en alguns llocs les recollides diàries de contenidors. Tot i això, l'incivisme que hi ha hagut doncs, ha sigut molt elevat, perquè molta gent, doncs, tot i tenir el contenidor buit, tiraven la bossa fora, i en alguns llocs on ja hem renovat els contenidors, que és molt fàcil llançar la brossa dintre, doncs veies les bosses per fora. I això, doncs, aquest tema de l'incivisme l'hem de treballar, no? Segurament el que farem al final és aplicar sancions, tenir gent al carrer, tenir agents cívics al carrer que informin de que no només s'ha d'utilitzar el contenidor gris, que n'hem posat 5, que s'han d'utilitzar tots, i que precisament el gris és el que menys s'ha d'utilitzar, i que la gent s'acostumi a reciclar, i que el plàstic vagi al plàstic, el paper vagi al blau, i l'orgànica vagi al marró, no? I no tot al gris, no? I això és el que

0: el que hem detectat més aquest estiu en quant a serveis, a problemàtiques, però bé, en general doncs, ha funcionat prou bé. Hem tingut algun tall de subministre d'aigua també doncs, degut a algunes avaries, però en principi són coses habituals. I bé, en principi, jo destacaria que els serveis han funcionat molt bé, excepte potser aquest de la brossa, residus i això, i neteja, que potser hem hagut de reforçar una mica i millorar-ho.
1: Doncs prova superada, no? Ja que tenim l'estiu ja enrere. Mira, hi ha més qüestions.
2: Sí, ara volem parlar dels pressupostos participatius. Han arribat ja la 9a edició, ara està en període de votació. Moltes propostes que es poden escollir, no?, per votar pel municipi.
0: Sí, 13 propostes hi han per votar aquest any. Hi han hagut, crec que, prop de 40 propostes inicials. El que passa que algunes, doncs, ja les han descartat a nivell tècnic i al final han quedat 13 que s'han d'escollir i crec que és una, bueno, doncs una cosa que s'està consolidant ja, que s'ha consolidat i que mica en mica la gent veu doncs, que es van fent, no?, les actuacions, i jo crec que és una bona oportunitat doncs, de que les coses que vol la gent que es facin, que ho puguin proposar i que es pugui votar i que es decideixi si realment són prioritàries o no, no? Perquè a vegades et trobes algú pel carrer que diu s'ha de fer aquella vorera o s'ha de fer aquell espai. I en canvi, clar, és una persona sola, no? Però en canvi, si es proposen els pressupostos participatius i ho volta molta gent, vol dir que realment és necessari, no? I bé, doncs aquesta és una manera que hi ha de participar i de fer que aquelles coses que la gent noti que manquen doncs es facin realitat. Jo el que he trobat a faltar, la veritat, és participació de nuclis importants, com segur de Calafell, com el poble, com la platja. Crec que falten moltes propostes de la gent que viuen aquests nuclis. Hi ha moltes propostes, la majoria són d'urbanitzacions. Jo crec que s'han mobilitzat molt bé i les urbanitzacions, doncs, en aquest sentit, o els barris, estan funcionant doncs, molt bé a nivell de participació ciutadana. En canvi, els nuclis importants, crec que falta doncs, moltes propostes i que la gent participi. I hi ha moltes queixes a les xarxes socials i moltes coses, moltes propostes en xarxes socials, però després, quan és l'hora de proposar-les, no es veuen. No? I crec que això doncs, és una de les coses que hauríem de reflexionar tots.
2: De fet, han de votar fins a l'octubre a través de la plataforma Decidim.
0: Exacte, ja fins al 14 d'octubre, sí. Crec, i llavors pues, doncs, poden votar allà i a partir d'allí doncs, les propostes que surtin guanyadores s'incorporaran al pressupost de l'any que ve i s'executaran durant l'any que ve.
1: I ara que tots tornem a la normalitat, també tornen les obres. Hi ha molts projectes al municipi. No sé si segurament moltes de les obres en carrers s'han paralitzat una miqueta durant aquests mesos, sobretot a l'agost, no? Per conviure amb els visitants, fa així un gest
0: aquest
1: com...
0: Any no, aquest any no les hem paralitzat, no. Aquest any no les hem paralitzat, de veritat. El que sí que hem... Hem intentat doncs, aprofitar no? l'estiu en alguns llocs on no hi havia les escoles, per exemple, doncs hem iniciat el pavelló de l'institut, però en altres llocs on teníem actuacions al carrer que ja portàvem mesos fent-ho, hem continuat i hem seguit perquè és que si no es demoren tant les obres que triguen, i a més amb unes obres tan importants i de tant volum, que al final doncs, el ciutadà diu, bueno, això no acaba mai, no? Per tant, hem aprofitat l'estiu, hi ha zones doncs, que hem treballat intensament i que hem pogut doncs, desenvolupar-ho, tot i la calor, però en principi doncs, a veure si l'objectiu era intentar doncs, acabar-les el més aviat possible. No?
1: I d'altres que continuaran ara, en el setembre, octubre, sí. Aquests primers mesos de la temporada.
0: Sí, per exemple, el que hem comentat abans del pas del carrer Rin, doncs nosaltres l'obra de Segur Platja l'hem intentat fer durant l'estiu per poder-la acabar al desembre, perquè creiem que el desembre és quan pot començar el pas del carrer Rin, no? I són obres que estan a tocar i per no crear molèsties de circulacions, de mobilitat d'una amb l'altra, doncs també creiem que quan acabi aquesta grossa dels carrers podrem iniciar la del carrer Rin i a continuació i per tant no hi haurà doncs no s'afectaran una a l'altra, no?
1: També carrers del nucli de la platja, Montserrat, Carme, Mallorca...
0: Sí, aquesta també, aviat traurem ja la licitació, les properes setmanes traiem ja la licitació i ja ho tenim tot preparat, ja ho tenim tot a punt per poder licitar les obres i també veure si les podem començar abans de final d'any o el gener com a molt.
2: I unes obres que sí s'han licitat és el primer tram del nou carril bici, un carril bici molt esperat, no?, que també és una demanda veïnal.
0: Sí, també és el primer tram que farem de carril bici. Hem volgut fer un tram que sigui molt segur, que vagi entre els carrers i que no coincideixi amb la circulació rodada. i és un tram entre el carrer Priorat i Gironès, però és una rambla que hi ha, un eix verd que es generarà tot el que era l'antiga línia d'alta tensió, i doncs aquest tram primer anirà des del Passeig de la Unió fins a la rambla Mossèn Jaume Tovella. Després enllaçarà amb les obres que s'estan fent de l'Esclat, i per tant tindrà una continuïtat més llarga, pràcticament el doble. I bé, doncs ara licitem aquest primer tram, que està dintre del Pla de Barris, és la primera obra també que fem del Pla de Barris. Aquest estiu ja hem començat actuacions del Pla de Barris, doncs a nivell de cinema a la fresca, actuacions socials, culturals, i també doncs ara estem ja començant, doncs hem fet un parell de reunions amb el tema del mural de l'Eslim Safon, que també doncs és una de les actuacions que tenim previstes en el barri, i l'altra doncs és aquesta del carril bici, que serà la primera obra que licitarem. Estem acabant de tancar també el projecte de la cooperativa agrícola, també el tenim ja redactat, però els tècnics l'estan mirant per veure si hi ha algunes correccions a fer. L'altra cosa, que és l'escola de música, hem rebut ja l'autorització de la Generalitat per poder obrir aquesta escola de música, amb una capacitat per 215 alumnes simultàniament. Això ens dona marge doncs, per poder fer una escola de música que tingui una capacitat general o capacitat total de 600 alumnes, i és més del que demanàvem. Per tant, estem contents amb això. I ara el que estem fent amb l'escola de música doncs, és adaptar a la fitxa del catàleg de protecció del patrimoni, de béns catalogats, doncs per poder modificar aquesta fitxa, adaptar-la al projecte que s'ha fet i poder doncs, ja licitar les obres.
2: Molt important, no?, aquest pas, que es feia que s'esperava molt de temps.
0: Portàvem mesos esperant això i doncs, ja hem aconseguit aquest objectiu, que era que ens autoritzessin a poder-la fer, i bé, doncs molt, molt contents, perquè doncs això ens permetrà ja tenir una escola de música definitivament.
2: Molt bé, una molt bona notícia pel municipi.
0: Doncs sí.
2: I hem rebut un WhatsApp en directe, una pregunta, diu: buenos días, ¿qué obras se están haciendo en la Riera y cuándo van a cambiar los contenedores de la calle Bolivia?
0: A la Riera s'estan fent obres d'adequació, com s'ha fet en el, bueno, tot el tram del carrer del torrent de la Casa Nova, d'adequació de tot l'espai. El que s'està fent ara és un manteniment, perquè es va fer tota una adequació per poder fer que fos una riera transitable, amb camins, s'ha fet tot un treball amb la vegetació perquè sigui vegetació autòctona, s'ha tret tot el que era la canya i el que eren espècies d'uns invasores, i s'ha fet un treball molt important per poder fer un manteniment millor, més adequat. I ara també estem actuant a la Casa Vella, no? L'altre torrent de la Casa Vella, que també hem fet un tram inicial a la part de dalt, tocant gairebé l'autopista, i estem baixant cap avall. Llavors, tot això són actuacions que s'estan fent a les rieres, i en principi doncs, són coses que el que permeten és naturalitzar aquests torrents, poder-los utilitzar com a zona verda, que la gent hi passegi, que pugui gaudir d'ells, i que, a més, puguem fer un manteniment doncs, més fàcil de controlar i més òptim.
1: 5 minuts per arribar al final. Recordem, línies telefòniques perquè truqueu en directe a la ràdio, 977-69-9100, o al WhatsApp. I alcalde, Calafell és un municipi pet-friendly, s'està treballant per tenir espais pels gossos també. Asseguda que Calafell s'està posant en marxa un d'aquests espais.
0: Sí, concretament a la plaça Josep Parera, no?, que vam posar nom fa poc.
1: Exacte.
0: Doncs allà també hem fet un espai per un espai caní, per poder doncs, tenir un espai on poder anar els gossos allà doncs, a passar una estona, i bé, doncs, ho tenim en diferents llocs. Ara en teníem una segur platja que està inhabilitat per les obres que estem fent, i allà hi ha les casetes de les obres, això que és el carrer Loira, però allà és on farem el cap després, i per tant buscarem altres espais doncs, per poder fer aquests espais també canins, que funcionen molt bé, que és un lloc de socialització entre les persones que hi van i els gossos, no?, també, i alhora també doncs, permet tenir un major control i un espai adequat i òptim amb totes les condicions doncs, per poder gaudir, no?, d'ells. No? I jo crec que això doncs, hem d'intentar estendre-ho a més llocs, i un d'ells doncs, que podem fer-ho fàcilment és aquí, en aquest que estem fent ara de la plaça Josep Parera.
2: La pregunta de la persona que ha fet abans diu que faltava contestar els contenidors del carrer Bolívia.
0: Sí, és veritat. Bé, els contenidors del carrer Bolívia, no sé exactament què és el que li passa, però sí que en principi ara, amb la renovació dels contenidors, ara ja continuarem de la via del tren cap amunt, a tot el municipi, es canviaran tots, es posaran tots nous, seran com els que hem fet en el front marítim aquest estiu, i ara doncs ja aquests mesos, en setembre, octubre, novembre, acabarem de fer tota la renovació del parc de contenidors que falta.
2: Molt bé. Sí, sí, una pregunta, però sí, digues.
1: Bueno, no, anava a preguntar-li sí. A l'alcalde, ara que parlàvem de reciclatge fa una estona, com tenim la deixalleria, si tenim ja data per posar-la en marxa, en quin moment està aquesta deixalleria?
0: Està amb els tràmits de legalització del projecte d'activitat, també, ja està tot acabada l'obra, està tot fet, està tot a punt, i només cal obrir, però hem de tenir els permisos, no? I el permís és la llicència d'activitat. Queda poc, han d'entrar a l'enginyer unes esmenes que s'ha fet al Consell Comarcal i que es resolguin aquestes esmenes, i a partir d'allí ja es podrà obrir.
1: De moment no es pot avançar una data, eh?
0: No es pot avançar una data perquè depèn de quan entri l'enginyer tots aquests papers que falten i això, i en principi doncs estem amb el tràmit de llicència d'activitats.
1: Està a punt, està preparada, només falta doncs aquests documents.
0: Exacte.
1: Aquesta paperassa.
2: Falten pocs minuts per arribar doncs, a les 10 del matí. Li volem preguntar la important implicació ciutadana en el cas de que la policia local de Calafell ha detingut una persona per provocar doncs, un incendi, no? Una zona boscosa de Segur de Calafell, exactament.
0: Sí, sí, és que de fet el tema és aquest, no? Important, no? A vegades la seguretat pensem que només és cosa de la policia, i precisament doncs, la gent que viu és el que té, els que ens dona més ulls, no? Per veure les coses, i que ens pot ajudar a més, i que la seva implicació permet doncs això, intentar que la seguretat doncs millori i que no sigui només cosa de la policia local o dels Mossos, sinó que també els veïns doncs poden col·laborar i poden ajudar, i per tant ha sigut una cosa doncs fonamental en aquest cas, perquè ens ha permès detectar doncs segurament aquest piròman. No sabem si és el mateix que durant aquest estiu ha provocat incendis en altres poblacions, no ho sabem, però és possible que també estigui relacionat, i per tant, doncs, bé, a principi, doncs, molt contents de que com a mínim hàgim evitat algun incendi, no?, perillós a la zona de Segur.
1: Doncs ha estat el primer alcalde a la ràdio de la temporada en aquest tram final de la legislatura, fins que la Junta Electoral ens permeti fer aquests espais, doncs
0: sí,
1: aquí estarem. També per qüestions d'agenda, em sembla que la setmana vinent, no sé si
0: sí,
1: ens podrà
0: estar
1: fora, per la qual cosa l'emplacem d'aquí a dues setmanes.
0: Setmana que ve tenim un congrés de platges a França, i després tenim un congrés de la bandera blava també a Andalusia. I coincideixen gairebé en el temps, i tindrem una setmana de molts viatges amunt i avall.
1: Doncs sempre que la seva agenda li permeti, vindrà aquí els dijous, 9:30 a la ràdio. Gràcies,
0: Molt
1: Ramon
0: bé.
1: Ferrer, alcalde.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Mireia
2: Romaguera. Bon
1: Fem una pausa, tornem de seguida.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Com ens agrada la seva música. Amb 10 anys ja estava molt present a les plataformes, també a YouTube o a TikTok, posteriorment, clar. Es va donar a conèixer i des dels Estats Units, arreu del món, fins que va publicar Ordinary, el seu gran hit, la seva gran cançó. Després han arribat altres com aquest, el Fever Dream. Estem parlant del Alex Warren, molt present també a la nostra selecció musical. L'acabes d'escoltar, era el Fever Dream.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents. El Calafell Matí.
0: Ja sabeu que cada setmana tenim l'espai Vida Saludable, en el Calafell Matí ens acompanyen professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui, davant d'aquests micròfons, ens acompanyen la Lídia Ramos, psicòloga referent de benestar emocional d'aquesta àrea bàsica de salut de Calafell. També la Míriam Reventós, és infermera pediàtrica. Molt bon dia i benvingudes a totes dues.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs avui hem de parlar de prevenció del suïcidi en infants i adolescents. Primer, anem a començar pel principi. Per què és important parlar, doncs, d'aquest tema?
2: Mira, de fet, tot i que d'entrada sigui un tema que a tots ens generi una mica de reticència, el que sabem i el que ens diu l'evidència és que parlar del suïcidi o de les intentatives de suïcidi és un factor de protecció. De tal manera que anualment hi ha un dia que se celebra la prevenció de suïcidi. Mm. I també, si ho volem emmarcar una mica dins de les dades una mica actuals, sabem que, per exemple, el 2023 a Catalunya el Codi Risc Suïcidi va registrar més de 8.000 activacions, però d'aquestes 4.000 eren temptatives i la resta ideacions. O sigui, pensar-ho és idear, i temptar-ho és provar-ho, i després és consumar-ho. Són tres accions que intentarem desglossar una mica, però que sí que és cert és que les dades de 2025, per primer cop, el que sí que marquen és que hi ha hagut un descens en aquestes tentatives respecte als anys anteriors.
3: Uh-huh. Volíem parlar d'això, doncs, perquè nosaltres, com a professionals de la salut que tenim un contacte directe amb els adolescents, sabem que a vegades el tema del suïcidi és un tema una mica tabú, però l'evidència disponible no dona suport a aquesta idea, al revés, no? Crear espais on els infants i els adolescents puguin explicar com es senten, quins pensaments tenen. En realitat, més enllà de donar idees, és una eina de prevenció, no un factor de risc, no? I el que sí que sabem i està molt evidenciat és que amagar aquest tema, tractar-lo amb vergonya o amb por, dificulta que els joves demanin ajuda a temps.
0: Hi ha una xifra que a mi m'esgarrifa, i és que a Catalunya l'any 2024 es van registrar 547 morts per suïcidi. Estem parlant de no només adolescents, sinó en general, o aquesta xifra és d'adolescents?
2: No, aquesta xifra és més aviat general.
0: General,
2: no?
0: Eh?
2: Dades de 2025 no les hem aportat. El que
0: sí
2: que
0: diem és que... Però és significativa que 547 persones a Catalunya es van treure la vida, voluntàriament. És una dada preocupant, si més no, eh?
2: Aquest és el motiu pel qual intentem, no?, fer prevenció, no?, de tot aquest tema.
3: I parlar-ne, sí.
2: I parlar-ne.
0: Ho enfoquem en els adolescents. Els adolescents donen senyals d'aquesta intentiva o de que existeix algun problema que els pugui conduir al suïcidi?
2: Cert. El que hem d'estar sempre és atents, perquè moltes vegades ells no t'ho expliquen d'aquesta manera, sinó que hem d'estar... indagant una mica quan veiem que hi ha un canvi de to en les coses que ens expliquen. Quan en algun moment ens fan comentaris com a mi tot m'és igual o no cal que us preocupeu per mi. Aquestes situacions, aquestes demandes repetides de motius físics inespecífics, em fa mal aquí o em fa mal allà, també podria ser. O simplement com a persona que coneix aquell adolescent que hi hagi alguna cosa que no et quadra, dius, alguna cosa està passant.
3: Jo crec que sobretot qualsevol canvi de comportament. No hi hauria així com un indicador clar de si fa això o si diu això, hem d'alarmar-nos, sinó és qualsevol canvi de conducta, tant pot ser en l'alimentació com en la manera de vestir, com en la relació amb els seus amics, no? Una cosa important també, que potser els pares no estem... sempre ficats en què publiquen els nostres adolescents a les xarxes socials, si tenen contacte amb xarxes socials, però a vegades el tipus i el context de publicacions també són una senyal d'alarma molt evident de què està passant pel cap d'aquell adolescent, no? Llavors, aquests canvis de comportament es poden donar en qualsevol context. Es pot donar a casa, a classe, a una conversa amb els amics, a les xarxes socials, no? I el comú denominador és estar, sobretot, atents al canvi i permetre, llavors, aquí preguntar una mica més, més enllà del motiu inicial, no? Sense que la persona ho verbalitzi obertament al principi, perquè al final tots tenim com aquest mur de protecció que fa que, potser, davant d'una primera pregunta, no? Reculem i no diem la resposta directa.
2: És cert, això que diu la Lídia, i a més, sí que no hi ha un canvi específic, però sí que també en els últims estudis, no, 2024, 2025, com a factors de risc, com a més consistents, es parla d'un assetjament, tant si estem parlant d'assetjament presencial o assetjament virtual, si estem parlant d'absentismes escolars, són indicacions, dificultats de relació entre iguals. Són factors que ens poden, no, també alertar que, no, que hem d'estar molt pendents perquè alguna situació a nivell de salut mental o relacionada en aquest punt necessita ajuda.
0: I per què, a veure si tenim la resposta, per què en comptes aquests joves de parlar amb una altra persona, d'explicar quina és la problemàtica, fan el contrari, es bloquegen i fins i tot tenen aquests pensaments suïcides, no? Per quin seria el motiu de no tractar de solucionar aquest problema que els bloqueja?
3: Mira, jo crec que per diversos factors, però principalment per un que és la falta a nivell social, la carència que tenim d'intel·ligència emocional, no? Que enllaçaria amb aquesta següent pregunta de què necessita un adolescent si verbalitza aquest pensament o si té qualsevol malestar emocional general, que és validació emocional. No? Llavors jo crec que com a societat encara no estem en el punt de validar prou les necessitats i les emocions dels altres. Llavors això és una cosa que ens passa. Si jo tinc un malestar però sé que probablement al dir-t'ho a tu em diràs que com sóc adolescent això és una tonteria, que els adults sí que teniu problemes de veritat i minimitzarem com a adults aquest malestar i aquest dolor emocional, doncs moltes vegades això el que fa és donar un pas enrere, no?
2: Sí, però quan dius per què no volen, tothom vol ser ajudat. Tothom vol tenir aquell espai per expressar el seu malestar. El que és difícil és com trobo aquest espai i qui m'escolta, perquè moltes vegades els adolescents no t'expliquen les coses directament, però sí de manera indirecta. De tal manera que tu puguis trobar aquella petita escletxa on poder fer preguntes. Perquè tots els adolescents, la Lídia, com ho deia, no? Treballa també de benestar emocional en els grups psicoeducatius, jo com a infermera de salut i escola estic en la consulta oberta als instituts, que el que té de, no? L'avantatge que podem tindre és que és un espai confidencial on l'alumne pot venir a explicar-te el seu malestar. Quan un comença a explicar un malestar, si tu tens un vincle familiar molt proper, l'últim que vols o que pots pensar és que està malament, que té un problema gran, sinó, perquè és un mecanisme de defensa que tenim les persones moltes vegades, eh? No és no veure-ho, sinó que realment no seria no voler veure-ho, sinó que no ho veiem. En canvi, amb un professional extern, a vegades és una mica més fàcil expressar depèn de quines coses, perquè o no minimitzarà o no et sentirà qüestionat o en aquell moment l'únic que necessites és algú que l'escolti, no? I poder fer aquelles preguntes difícils i incòmodes.
0: Però disposen d'aquest espai per explicar allò que els hi preocupa, però el fan servir.
2: I tant, i tant. Les dades que tenim d'alumnes en consulta oberta, més del 80% de consultes que fan els adolescents és sobre benestar emocional. Més que algú, no? Pensarem, potser pregunten sobre alimentació, activitat física, sexualitat, sí que pregunten, però sobre el que més pregunten és sobre benestar emocional.
0: Heu detectat a través d'aquest espai, doncs, que aquest jove o aquesta jove pugui recórrer al suïcidi?
2: Doncs quan t'expressen o quan hi ha alguna conducta com aquestes que hem vist, que hi ha molt d'absentisme o que hi ha conflictes o hi ha preguntes, o que et diuen és que jo passo de tot, o a vegades fins i tot fan cartes als alumnes, eh? I se les envien entre ells, o s'envien missatges per les xarxes socials i algun company diu, mira què he escrit, i a partir d'aquí s'intenten alertar i intenten enviar amb algun professional adult, perquè el que passa és que entre ells moltes vegades també intenten ajudar-se per no caure en la traïció d'explicar el teu malestar en un altre. Però els adolescents són adolescents i quan ens trobem en situacions difícils el que necessiten és un adult. i amb això sí que ens hi hem trobat, que ho expliquen a tutors, ho expliquen a altres amics, d'intentar de tal manera que aquest adolescent pugui vindre a la consulta. I un cop ve a consulta oberta, potser el primer dia no, perquè d'entrada has d'intentar establir una mica de vincle, però en algun moment haurem de fer preguntes difícils relacionades amb el suïcidi.
0: Per la qual cosa troben aquell recolzament que busquen, ser escoltats i compresos i buscar i trobar potser una solució?
3: Per part nostra, sí, i tant.
2: Sí, i per part d'orientadors i tutors d'instituts i centres, sí, també.
3: Sí, al final és això que estava dient, no? Clar, les famílies, doncs, a vegades es troben que són pares d'adolescents de la nit al matí, no? I llavors es troben potser amb problemes grans que no s'havien enfrontat abans. Llavors, a vegades no tenen perquè tenir les eines encara per saber afrontar aquestes converses amb un adolescent, els professionals de l'educació i de la salut que ens enfrontem diàriament amb adolescents, doncs tenim aquestes eines de validació emocional, no? Eines de conversa, que al final són aquestes, ho veig com una corda, no? Que va apropant l'adolescent cap a nosaltres, perquè el primer dia, doncs, com bé diu la Míriam, com a mecanisme de defensa, les persones no ens despullem emocionalment i expressem, no? Fiquem totes les cartes damunt la taula, però potser el segon dia i el tercer dia ja et donen pistes, no? Llavors és important detectar aquestes pistes i llavors aquí sí, fer preguntes directes.
2: I una de les pistes que tampoc ens agrada veure però que existeixen són les autolesions. Estem parlant d'una autolesió no suïcida, vol dir que jo em faig mal. Per què em faig mal? Doncs perquè tinc un patiment tan gran que l'única manera de poder calmar aquest malestar emocional és que hi hagi un dolor físic. I és una de dels ítems que també ens diu que hem d'anar treballant perquè a la llarga, si no, això ens pot portar a l'altre costat.
3: Això és important tenir-ho en compte perquè crec que hi ha un error de concepte i a vegades les famílies s'espanten molt i hem d'espantar-nos davant d'una autolesió, però que un adolescent s'autolesioni no vol dir directament o no té per què dir obligatòriament que tingui ideació suïcida. A vegades les autolesions són l'única forma que troba l'adolescent d'expressar aquell malestar, no? Tampoc ho hauríem de veure com és una crida d'atenció. No, i sí, l'adolescent està cridant l'atenció, però no perquè li facis cas per res, sinó és que potser encara no és prou madur per dir-te verbalment, per tots aquests motius que estàvem parlant anteriorment, què li està passant. Llavors, d'alguna manera és m'autolesiono, que potser algú ho veurà, algú em preguntarà i algú m'ajudarà a estirar aquesta corda a que jo pugui algun dia verbalitzar, no? Llavors, hem d'estar alerta com a famílies.
2: I sobretot, les famílies que puguin dir, què podem fer? És que hem de fer prevenció. Sobretot, hem de fer prevenció. Com fem prevenció? Estan presents. Estan presents és... Com estem presents? Doncs parlant, mirant-nos els ulls, no? Compartint un espai.
0: Els joves estan oberts a compartir això?
2: Els joves esperen i demanen...
0: Amb els pares, precisament, perquè a vegades demanen, els pares tenim un paper com manera... que no ens enterrem, per ells no ens enterem de res, no els comprenem... A vegades és la reacció, no?, d'aquests joves, dir, no t'ho explico als pares perquè no em comprendran, perquè no entendran el que em passa...
2: Però això no vol dir que no preguntem als pares. I preguntar, però no... preguntar fent un qüestionari o fent una entrevista que a vegades no volem fer. No? Què has fet, amb qui has estat?
0: No obtindrem res.
2: És que no obtinguem, no? Però com t'ha anat el dia?
3: Interessar-se també, clar. No ho hem de veure amb una mirada adultcentrista. Clar, és... si sé que el meu adolescent el que més li agrada és jugar a no sé quin joc de la videoconsola, doncs potser m'he de seure amb ell, preguntar, fer-li preguntes,
0: també
3: debatir...
0: Entenc que aquesta relació no ha de venir només quan veiem un comportament estrany, clar, sinó ha de venir de molt més enrere de sempre, no? D'haver-hi aquesta comunicació, aquest intercanvi, ja com una cosa habitual,
3: no? I sobretot,
0: no?
3: És clau, jo crec que el moment de la preadolescència, Estem parlant 9, 10, 11 anys, en funció de si són... més madurs o menys madurs, però aquest moment és molt clau perquè ja els nens... preadolescents comencen a donar senyals prou maduresa com per poder debatre sobre alguns temes i com a pares hem de començar a donar importància a tot el món intern dels nens. Això que deia abans de no treure pes a que un nen estigui trist perquè un amic li ha fet no sé què, no? No diem sobretot aquestes frases de això són tonteries, això són coses de nens, o els pares sí que tenim coses preocupants en les que pensar.
2: De fet, com això, no? Si veus algun fill o algun nebot o algú proper teu que, no, que dèiem abans, hi ha alguna cosa que no m'enquadra? Doncs en algun moment haurem de preguntar-li. M'ha donat la sensació que et veig una mica preocupat. Necessites alguna cosa? No necessites. Que sàpigues que en qualsevol moment pots comptar
0: pots
2: amb mi.
0: Mi.
2: Jo no et jutjo, no et critico, no et qüestiono. Estic aquí per donar-te un cop de mà. I llançar això és obrir la gran porta que en algun moment puguin dir-te.
3: I jo asseguro que en algun moment tindràs aquesta conversa. És que potser no és ni demà ni demà passat. És que potser és d'aquí 3 mesos. Però si tu has llançat això, algun dia l'adolescent recorrirà, perquè algun dia tindrà un problema, algun dia tindrà un malestar que no sabrà amb qui compartir-ho.
2: I al igual que dèiem, no? Hi ha evidència que diuen quins són els factors de risc. També estudis evidencien que els factors protectors són el suport familiar, la connexió que hi ha entre l'escola i la família, uh-huh, i les relacions positives entre iguals. I les relacions positives entre iguals és tenir amics afins amb edats amb els que et puguis comunicar de manera presencial i de manera fluida.
0: Hem d'anar acabant. Sé que segurament potser volíeu parlar de moltes altres coses. Un missatge final que potser resumeixi o que complementi el que hem parlat fins ara.
2: Jo diria dues coses. Una, si en aquest moment ens escolten famílies que pensen que un dels seus fills està en un moment realment que pot estar de risc o que està patint molt i que no sabries com preguntar-li si es vol fer mal, hem de parlar de manera propera i clara. Has pensat fer-te mal en algun moment? Has pensat com? O ho has intentat? Són preguntes realment dures de fer, però són preguntes que ens diuen que ens ajuden.
3: Ens ajudaran també a saber quin camí agafar, no? I d'aquesta pregunta pot sortir un pas posterior, que és preguntar al metge de capçalera o parlar amb la Míriam a consulta oberta o directament fer una començar una intervenció amb els centres de salut mental, no? I jo sí que et voldria també afegir una altra coseta ràpida, que seria tenim recursos disponibles als 365 dies de l'any, 24 hores, on qualsevol persona, no només adolescents, sinó també adults, poden trucar per telèfon i rebre ajuda professional, en aquell moment, contenció i suport, que és el 061, el 024, que és la línia directa de prevenció del suïcidi. És gratuïta, confidencial i està disponible les 24 hores del dia.
0: Doncs avui hem parlat de prevenció davant del suïcidi d'aquests infants, aquests adolescents. Hem parlat amb la Lídia Ramos, psicòloga referent de benestar emocional, la Míriam Reventós, infermera pediàtrica, amb dues de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Gràcies i fins la propera, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio.

0: cançó que s'ha convertit en tot un himne a les festes de ball i allà on sigui que soni. És el seu èxit. Madrid City és la malagueña Ana Mena. Arribem a les 10:27. Pausa, l'avanç informatiu i tot seguit el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana a partir de 2:15. I avui una miqueta més, eh?
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Ara mateix en punt, 11:15 del matí. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades que ens expliquen avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv. Els titulars del dia amb la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
3: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 25, el ple ordinari del mes de setembre. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv o bé també per la ràdio en el 107.9 de la FM. L'Ajuntament de Calafell ha posat en marxa un nou espai caní, l'està instal·lant a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. La policia local de Calafell deté una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana. La ràpida actuació del veïnat va permetre apagar les flames abans que el foc es propagués. Preinscripcions obertes al curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals per a joves d'entre 16 i 29 anys a Cunit. La Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. I rècord històric de banderes grogues a les platges catalanes en un estiu marcat per la mala mar. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. El port de Tarragona mou més de 20 milions de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids a Llaurà i els líquids a Doll.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix, les 10 i 32 minuts. Compartint el matí des de les 9 i fins a la 1, 4 hores del Calafell Matí, compartint espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música, i els dijous tenim a partir de 2:15 del matí el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana, aquest espai, un dels més longeus d'aquest programa, el retrovisor, que és un estri, una eina per mirar enrere i mirar en el temps el que va succeir doncs, aquí en el nostre municipi, parlar d'esdeveniments i de personatges. En Joan Santacana al capdavant, molt bon dia, Joan.
1: Molt bones.
0: Com estàs?
1: Bé, bé, bé, bé. Estic molt bé.
0: No, no, ja se't veu, sí, no, però no. Com la ràdio no es veu...
1: No, no, estic molt bé, estic molt
0: doncs, bé. Ja se't veu, fas molt bona cara, a més amb aquest temps, amb aquesta tardor que encara arrosseguem l'estiu, amb bones temperatures, malgrat que vas de màniga llarga, eh?
1: Sí, bueno, perquè ja he canviat de temporada.
0: Sí, sí, tu has canviat de temporada. El que no ha canviat de temporada és el mòbil, ara el silenci...
1: Ara el trauré.
0: Sí, el silencies una miqueta i així... Després recorda de treure-li el silenci, no sigui que vulguin parlar amb tu i no puguin. Ja. Què farem avui, Joan?
1: Avui et parlaré d'un llibre que estem a punt de treure.
0: Ah, molt bé. Des d'Amics del Patrimoni?
1: Des d'Amics del Patrimoni, però que havia escrit jo.
0: Ah, molt bé.
1: I que... Bueno, es diu La pedra de toc.
0: La pedra?
1: De toc.
0: De toc.
1: Sí. I és una... És una reflexió, és un retrocedir al segle XVI, XVII i XVIII a Calafell, però no és una història, no és una història de Calafell a l'ús, no? Anem a veure. Es tracta de fer un assaig del que els historiadors en diuen microhistòria, és a dir, mitjançant l'extensa documentació que ara hi ha de Calafell, podem entrar a dins de... No només a dins del poble i a dins de l'Ajuntament, cosa que els historiadors fan habitualment, sinó a dins de les cases. Posar la lupa sobre les famílies. Mirar a la cuina, quants plats tenen, quin tipus de coberts. Mirar quants llits hi han. Si la parella dorm junta o dorm separada. Mirar els beguts i la roba que tenen.
0: Havíem parlat aquí de l'inventari, no?, d'una casa, de tot allò que,
1: sí,
0: que la família...
1: Sí, n'hem parlat, però aquí és agafar tot el poble i fer això.
0: Mare meva!
1: Per tant, és posar la lupa d'augment sobre coses que aparentment són... pertanyen a la vida íntima de la gent, no? I aleshores tens una visió molt diferent del món. Si és com aquell que entra a una casa, aviam, qualsevol de nosaltres, quan entrem a la casa d'un altre que no coneixem, mirant una mica el menjador i no cal dir si ens deixessin entrar a l'habitació, deduïm moltíssimes coses. Només entrant ja dedueixes moltes coses. Per què? Perquè els objectes que tenim a la casa, a les cases, ens defineixen bastant.
0: Clar.
1: Les fotos, els llibres, la música que tenim quan hi havia discos, no? Ara és diferent, però bé, la decoració fins i tot, no? Cases molt carregades, cases molt simples, que no hi ha res penjat, etcètera, sí. No?
0: La casa defineix com som... Quins gustos tenim,
1: ens defineix.
0: També, fins i tot, el nostre poder adquisitiu,
1: sí,
0: el nostre nivell de vida.
1: Sí. Si vivim sols, si vivim acompanyats.
0: Sí,
1: tot
0: sí.
1: Això, bueno, ens defineix, els objectes ens defineixen. Doncs, el llibre tracta d'això, d'entrar dins de les cases i mirar, fixar-nos en aquests detalls, no? Llavors, això ens porta a saber coses que d'altra manera no sabríem, no? Per exemple, tenien vidres a les finestres on tenien... portaven calçotets.
0: Clar.
1: O les senyores portaven bragues.
0: Clar.
1: Clar. Com hi havia algun objecte d'art, es penjaven algun quadre, no? Totes aquestes coses... ho permet la microhistòria. El llibre va d'això. Però, esclar, agafem una època molt curiosa, ara parlaré de què vol dir pedra de toque.
0: Era, clar,
1: que ja t'he vist intrigat,
0: clar, clar. I quan feies preguntes si portaven roba interior, clar, estem parlant del segle XVI, XVII i XVIII, sí, per la qual cosa jo ni tu vàrem ser, no. Sí que la història ens ha ensenyat més o menys com vestien, i a més tu ets un especialista de com vestien, ja que has escrit algun llibre respecte
1: però,
0: a això.
1: Però bé... Bé, el llibre va d'això, no?
0: Clar.
1: Sí.
0: Molt interessant.
1: Si en els inventaris n'hi ha o no n'hi ha. Clar. Perquè en aquestes societats ho inventariaven tot, eh? És a dir, el nombre de culleres de fusta que tenien.
0: És curiós, eh? Perquè ara miraríem a casa i no sabem ni el que tenim.
1: No, ara seríem...
0: Perquè tenim tantes coses, emmagatzem tantes coses.
1: Els draps de cuina, una cosa caríssima i difícil, n'hi havia molt pocs.
0: Imagina't.
1: No? Les tovallodes, n'hi havia, podia haver ni una, dues,
0: clar.
1: No?
0: Ara tenim
1: quants llençols tenien?
0: Clar.
1: Com era el matalàs? Clar. Era de palla? Era de llana? Era una màrfega, simplement? El llit tenia potes o dormien a terra? És clar, d'això va el llibre. Ara, clar, agafem tres segles que són segles... O sigui, és el que n'hi diem la història moderna, l'alta història moderna, és a dir, el segle XVI, XVII és l'alta història moderna. I què caracteritza aquest període? Bé, aquest caracteritza, vull dir, aquests anys, jo haig de recordar que són els anys de que es comença a conèixer Amèrica i que comencen a arribar productes americans. Però això tothom ho sap i no és el més important. El més important no és el que arribava d'Amèrica, sinó les idees, no? O sigui, tot un plegat descobreixen que el món és molt més gran del que ells s'imaginaven. És a dir, és tenir certeses, és com... No sé, és com si ara es revelés que hi ha extraterrestres, no?
0: Clar.
1: Aquest mite que, en fi, que corre per les xarxes i tal, és un mite, no?
0: Aquesta creença,
1: ningú ha demostrat,
0: no?
1: Però imagina't que sí que n'hi ha, i que se sap, i que hi ha altres mons habitats. Clar, això seria com si ens duguessin un cop de mà al cap.
0: Sí, seria un impacte fort.
1: Seria un impacte que canviaria el món.
0: Evidentment.
1: Doncs per ells el món els hi va canviar, però és que no només descobreixen Amèrica, és que descobreixen Àsia. És a dir, és que en aquests anys el comerç amb Àsia ja ho sabien que hi era, però no sabien massa bé com era. Però també descobreixen la Xina, el mar de la Xina, no? El Japó, les illes Filipines, no? Bueno, les illes Filipines porten el nom de Filipines en honor del rei Filipo, el Felip III. Per tant, és una època de canvis, però de canvis profuns de la mentalitat. Però hi ha una altra cosa que canvia, que és la impremta. Bueno, a nosaltres internet ens ha canviat la vida i la intel·ligència artificial ens acabarà de canviar cap a... ens farà agafar un rumb que no sabem, una direcció que no sabem cap on ens portarà. No? Però és que la impremta va ser igual o més, perquè fins aquell moment les idees circulaven de boca en boca o per papers escrits a mà, bueno, papers no, pergamins escrits a mà. I ara circularan impresos i per tant es difondran les idees, totes les idees, bones i dolentes, com ara, com ara que a internet tenim les fake news, tenim una quantitat enorme de notícies falses, de gent que ens vol enganyar, de brossa, brossa i porqueria informativa.
0: I amb la IA encara més, veiem vídeos que pensem, això és real, no és real, clar.
1: Sí, veiem coses que semblen reals,
0: però
1: no ho són.
0: Creació de la intel·ligència artificial.
1: Veiem persones que els veiem molt guapes, però no han existit mai.
0: No, exacte.
1: Bé, doncs, això també va passar amb la impremta, clar. Per tant, la impremta també significa una revolució de les idees, eh? Però

0: el sacerdoci, que tots som sacerdots, que els hi negueu una quantitat enorme de sacraments, coses que en aquell moment, fins aleshores i durant mil·lennis, la gent havia cregut i no havia discutit. I ara tot això es comença a enfonsar. L'Església per primera vegada s'ha de defensar, ha de reaccionar fent un concili, Concili de Trento, on es marca precisament la revisió que avui existeix. La religió catòlica que avui existeix surt de Trento, no? És a dir, que es crea en aquest moment, no? Tot això és un altre cop de malla al cap de la gent, no? És a dir, anaven de susto en susto, no? Cada espant en espant, no?
1: Sí, sí, clar.
0: I encara em deixo una cosa important, que és la revolució científica.
1: Clar.
0: Això... En un moment en el que la ignorància és un mar i el coneixement són petites illes enmig d'aquest oceà, on la gent creia coses absurdes, on els coneixements de la ciència eren mínims perquè no existia el coneixement científic, doncs en aquests moments comencem a veure la revolució científica. Comencem a veure com hi ha gent que qüestiona tot el que coneixien, tot el que sabien. Imagina't el que volia dir, per exemple, quan els hi diuen bé, que la Terra dona voltes a l'entorn del Sol. Sempre havien pensat que la Terra estava fixa, no? I no sabien què passava si està fixa i jo estic a dalt, clar, per això vaig dret. I què passa amb els que estan a baix? Van de cap per avall. Aquests són els pensaments. I comença a haver gent que els diu no, és que el Sol està al mig, el Sol és el centre i nosaltres donem voltes.
1: I que la Terra és rodona i no és plana.
0: Exactament. I quan els diuen, per exemple, la força de la gravetat, per què cauen... Tot això, la revolució científica, no? Bueno, és que hi ha molts canvis. Tots aquests canvis van afectar la gent dels pobles com Calafell. El llibre no només parla de Calafell, parla del Penedès, i he agafat un territori, però quan tu poses la dupa d'augment sobre una societat, això és extrapolable. És a dir, el que passava aquí, passava a Vilafranca, passava a Alcanar, i passava a València, o passava a les Castelles, no? Amb més o menys grau, més o menys intensitat, depèn dels contactes que tinguessin, però és generalitzable, això. Aleshores, el nom del llibre... Pedra de toc.
1: Ahí quiero llegar.
0: Pedra de toc, què vol dir?
1: Exacte. Jo dic que en algun moment m'ho dirà amb l'explicació, però...
0: Sí, aviam. A l'època moderna hi havia una cosa que n'hi deien pedra a prova de daurat. Era una pedra negra que s'utilitzava amb joieria per detectar la puresa de l'or i de la plata. Es fregava...
1: Sí.
0: I això els indicava si la plata i l'or era més pur o menys. M'imagino que funcionava per la duresa. L'or sense... L'or pur és molt tou, gairebé l'enfonses amb el dit, no? I bé, pedra de toc. Per tant, a l'època es fa servir com una metàfora per referir-se a un criteri de prova. O sigui, sabràs si és veritat. Sobre si va bé,
1: clar.
0: Si és cert. Per tant, l'expressió pedra de toc vol dir si fas això, sabràs si és cert. I d'on te l'hi treta? L'hi treta d'un llibre que es va escriure a Calafell i que el va escriure Climent Rullant i el devia escriure en torn de 1650. I Climent Rullant era un rector, no? I el rector fa un pròleg al seu llibre. I en aquest pròleg què diu? Diu que aneu al tanto amb els canvis. El rector, com passa sempre amb les institucions religioses, gairebé sempre, vaja, diu que les coses estan canviant molt i que aneu al tanto amb els canvis. Diu, i els rectors, diu, tot això ho escric pels rectors que hagin de venir darrere meu. No? Diu, perquè

0: novetats, els canvis, sí, sempre causen desassossec, sempre causen problemes, no? I tu, diu, amb el rector que el succeeixi, amb tots els que succeeixi, vosaltres heu de procurar mantenir sempre les tradicions, no canviar res. Perquè jo he vist, allò ens explica alguna anècdota, no? Però que el canvi sempre és dolent. I llavors diu, i encara que sigui bo, pot causar problemes. No? I llavors diu, i això és la pedra de toc. Fes això i en veuràs el resultat. És a dir, un món que està canviant, però el rector del poble diu, aneu al tanto, no canvieu, no canviïs res, segueix fent el que sempre has fet, i veuràs, comprovaràs com això et anirà bé.
1: Doncs aquesta tardor veure la llum La pedra de toc, que la feia una comunitat penedesenca a l'època moderna, aquesta obra editada per Amics del Patrimoni, en la que has estat 3 anys en preparació, sí, i en la que ha col·laborat, entre d'altres, l'arquitecte Josep Maria Gené Casas.
0: Sí, clar, perquè he hagut de dibuixar, sí, no, no dibuixar el poble, però en un poble pagès petit, clar, què és el més important? Les finques, sí, les vinyes, els conreus, si tens un camp, si en tens 3, i llavors això va apareixent. Diguem-ne, nosaltres ara podem saber, com que hi hem posat la lupa, cada família, aquestes 30, 40 famílies que hi havia, depèn dels moments, què tenien? No només puc saber si tenien un llit o dos, que, per cert, dormien separats.
1: I més tranquils.
0: El Concili de Trento els obliga a dormir junts. Els capellans volen que els matrimonis dormin junts i que tots els altres dormin separats. Per què? Perquè així s'eviten, diu, les tentacions. El Concili de Trento els va obligar. Comencem a veure els primers llits de matrimoni a Calafell i a tot arreu.
1: Clar.
0: Menys els rics, de veritat. Aquestos no em van fer punyetero cas.
1: Aquestos... Ho hem de deixar aquí. Bueno. Per quan aquest llibre, es deies, no tenim encara una data, en qualsevol cas...
0: S'està cuient a la impremta, eh?
1: Ah, exacte, sí, està la impremta ja.
0: No tardarà més d'un mes.
1: Ja ens anunciaràs el dia de la publicació, la presentació, i com sempre suposo que es podrà comprar aquí a les llibreries locals.
0: Ja veus, avui volia parlar d'un llibre. Mai en parlo, però avui sí.
1: Que, a més, també evidencia el passat del nostre municipi, concretament el 16, el 17 i el 18.
0: Sí, el 18.
1: Una miqueta del 18. Gràcies, Joan. Fins dijous vinent en el retrovisor. Adéu-siau.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
3: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música. Aquí els clàssics. La música.

0: Cançó inoblidable amb Mary Fredrickson, Pierce Jassel, els Swags Rock Set. Cançó que arribava l'any 1992 des del seu treball Tourism. I aquesta cançó, It Must Have Been Love, que a més forma part també de la banda sonora original de la pel·lícula Pretty Woman. I és que els Rock Sets van fer grans cançons, grans balades, i aquesta, sens dubte, és una d'elles. Cançons que formen part de la nostra vida, cançons de la història de la música, que també recuperem, recordem, aquí a la nostra selecció, en el Calafell Matí.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.
0: Doncs fem una pausa, a 5 minuts per arribar a les 11, en un moment, el temps amb Josep Miró, i tot seguit estrenem un nou espai aquí, en el programa, parlant d'antics oficis.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
4: Primera llista. Amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Segons si arribem a les 11 del matí, anem pel temps. Josep Miró, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, anem a conèixer la previsió per avui dijous. Bon temps en definitiva, eh?
1: Sí, és una previsió pràcticament calcadeta al que portem de setmana. Per tant, sol i fer el clar major part del dia. Ja apareix algun núvol primer decoratiu que una altra cosa i que es pot mantenir també de cara a la tarda, amb unes temperatures que aquesta nit han baixat una miqueta, s'han situat entre els 17 i 18, ja de bon dormir, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir, pot pujar una miqueta i acostar-se als 28, amb una humitat moderada, podríem dir, i amb una mica d'això fogós sota les hores centrals del dia. Vents en conjunt febles, amb domini del Garbí sobretot, i fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent molt estable, esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi ha algun núvol baix ja entrada la nit. I amb unes temperatures que tenen tendència a pujar una mica. Aquesta nit no baixarien dels 18, o estaria entre 18 i 19, pujant una mica, i demà pugen més, tocarien força aquesta setmana, i tornaran a estar a fregar els 29 de màxim, amb una humitat moderada i una mica de xafogó al migdia, ben feble, enterrals a primera hora del matí i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi mar arrissada al matí i amb marejol a la tarda. Cada cap de setmana n'hi ha d'apareixent més núvols, alguns núvols ja dissabte, més aviat a la tarda, i més intervals de núvols el diumenge, tot i que tampoc no parlarem de cap canvi de temps. Dissabte baixen una miqueta les temperatures, però es notarà poc, i diumenge sí que es començaria a notar que les temperatures màximes ja no pujarien tant, i perquè tinguem una referència de valors, demà dient que poden arribar als 29, el dissabte podrien estar als 28, però en canvi diumenge estarien al voltant dels 26. Per tant, diumenge es notarà una mica la suavització de temperatures i que es mantindria la setmana vinent. La setmana vinent havíem parlat d'un canvi de temps, aquest encara està a l'aire, avui no ens atrevim encara a concretar-lo. Uns mapes ens diuen que és dimarts i els altres no ens diuen fins dijous. Per tant, a veure si demà ja podem concretar quan tindrem aquest canvi de temps, a part d'una normalització de temperatures que, com dèiem, la notarem a partir de diumenge.
0: Doncs tornarem a parlar demà divendres. Demà una miqueta abans, que demà tenim sessió plenària. Josep, per la qual cosa...
1: Perfecte.
0: Demà parlem. Doncs
1: una miqueta abans de les 11 en parlem.
0: Gràcies. Fins demà. Que vagi bé.
1: Que vagi molt bé. Fins demà.
0: Fins demà.

0: Doncs ja tenim sonant a la sintonia del Calafell Matí a Calafell Ràdio la sintonia d'un nou espai que engeguem, que estrenem avui dijous i que ens acompanyarà cada dues setmanes aquí, en el Calafell Matí, per parlar d'antics oficis. I al darrere d'aquesta estrena i d'aquest espai que ens anirà acompanyant fins al mes de juny, en aquesta temporada regular del Calafell Matí, és el Jaume de Vargas. Molt bon dia.
1: Hola, Déu vos guard, molt bon dia.
0: Què tal? Benvingut.
1: Moltes gràcies. Em fa molta il·lusió poder acompanyar-vos en aquesta etapa de l'emissora. I res, aviam, desitjo que els meus comentaris siguin de bon grat per l'audiència.
0: Estic segur que sí. Jaume, explica'ns breument qui és el Jaume, perquè l'audiència et conegui.
1: En Jaume és un home que ha treballat tota la seva vida amb el ferro, la que tenia dèries de projectar d'una manera cultural el seu ofici, llençar que es va jubilar, ha començat a fer activitats per promocionar-lo, des de conferències, xerrades, he creat aquí a Segur de Calafell el Museu del Pany a la Clau, i res, i ara també havia col·laborat molts anys amb una revista local que era l'Orugit de Castellbell i el Vilar, on també explicava activitats i oficis antics i les tenia escrites, i ara m'ha sortit l'oportunitat d'aquí amb vosaltres de poder-ho comentar, i mira, cada 15 dies, tal com deia el Ferran, anirem fent una xerrada sobre una activitat. Avui començarem amb els paraigües.
0: Jaume, per què és important parlar d'aquests antics oficis, que molts d'ells o ja s'han perdut o s'estan perdent?
1: Exacte, exacte. Aviam, una és per reconeixement als nostres avis que van dedicar les seves vides i el treball a dedicar-se a aquestes activitats. I l'altra part important d'aquesta temàtica és que la gent jove tenen que recordar i reconèixer que no sempre ha sigut tan fàcil com apretar un botó i que et surti a la pantalla el que desitges. O sigui, que la gent havia de treballar, esforçar-se, treballar amb les mans, que és una activitat que dona molt, molt goig, i res, aviam si així ens vaig donant a conèixer aquests oficis i aquestes activitats.
0: Avui, Jaume, començarem per l'ofici de fer paraigües.
1: Sí, sí, sí, és un paraigües, tothom els tenim.
0: Exacte, i sembla ser que si les coses no canvien, doncs continuarem fent
1: sí,
0: servir.
1: Sí, malgrat això, que quan plou ara potser plou una mica massa, però bé...
0: O no plou gens, o no, quan plou, plou en excés.
1: Ja ho
0: deia en
1: Raimon, que aquest país no sap què hi ha de ploure.
0: Exacte. Sí, sí. Per on comencem? A veure, Jaume.
1: Mira, jo crec que hauríem de començar pels orígens. Els paraigües més primitius ja els feien servir. Primerament era com un parasol, però es van donar compte que si aquests parasols, els, en vez de ser de paper com eren amb un origen per parar el sol, si agafaven impermeabilitzaven el paper, aleshores això els preveia, els se salvaven de mullar-se. Això ja va començar a la Xina ja fa molts segles, entre el segle IV i el VI, i llavors això se'n van donar compte els frares missioners que corrien per allà. I mira, van començar, quan venien cap a Europa, van començar a aplicar els paraigües aquests que havien ells vist cap a Àsia. I res, va començar a popularitzar entre la noblesa, sobretot en els països del nord d'Europa. I mica en mica es va anar consolidant, sobretot a Europa a partir del segle XIX, on la burgesia ho va començar a fer popular també cap a les classes populars.
0: Fixa't que des del segle IV o VI, en països orientals, que es va, doncs, aquests primers paraigües a la Xina, van arribar més tard aquí a casa nostra, i sobretot ens deies en el segle XIX. Els seus orígens per fer paraigües, això era un ofici, com ho feien, a veure?
1: Bé, de fet, això era una activitat, al començament, una activitat molt artesanal. Els primers models, tal com us deia abans, era una estructura de fusta i amb un cotó impermeabilitzat a fi de que no traspassés l'aigua. Però al començar a veure els artesans que tenia una certa demanda, van començar a trobar nous dissenys i noves aplicacions. I van aparèixer el que eren les ombrel·les, que tenien uns colors molt vistosos, tant amb el teixit com amb el color, que eren les delícies de les senyores. Bona prova d'aquesta acceptació que van a les ombrel·les a Barcelona i en el parc de la Ciutadella, i tenim un monument que és una font i hi ha una senyora que llueix un paraigua. Aquesta imatge de la senyora del paraigua, de la font, va ser un símbol important durant molts anys a Barcelona, que fixa't, la font aquesta data ja del 1885, o sigui que ja et dona idea de la popularitat que tenia a finals del segle XIX els paraigües.
0: Teníem popularitat aquí a casa nostra, es feien servir els paraigües, però s'hi fabricaven els paraigües aquí a Catalunya, a casa nostra?
1: Aviam, sí. A Catalunya va ser un dels principals productors de tant de paraigües com d'ombrel·les. La indústria catalana va tenir una certa rellevància, especialment la barcelonina. La seva producció va servir per abastir tant a la península que fins i tot a Amèrica, perquè en aquell temps encara hi havia les colònies i s'exportava el material que es feia. Van ser nombroses les empreses que es dedicaven a fer... Tant feien paraigües com els recanvis d'aquests paraigües, perquè... I una d'aquestes empreses va ser Can Budesques. Aquesta Can Budesques estava en el carrer del Clot de Barcelona. Encara actualment a la façana hi ha un emblemàtic mosaic en el que apareix un parasol amb unes granotes a sota i posa J. Budesques, que era el propietari d'aquesta empresa. Els primitius paraigües eren una estructura de fusta, però posteriorment ja van començar a fer les tiges metàl·liques i plegables, a més, fins i tot. Un altre element destacat d'un paraigua era la maneta, l'empunyadura, amb el que s'agafava aquest paraigua. N'hi havia de molt simples, que eren de fusta, n'hi havia hagut de baquelita i fins i tot amb metalls nobles. De totes maneres, les parts més vistoses sempre han sigut del paraigua, han sigut la roba de sobre, I a més és que durant molts segles va ser molt preceptiu que els senyors portessin paraigües de color negre, mentre que les senyores lluïen uns estampats i uns colors molt diversos que triomfaven entre la població.
0: Jaume, no cal dir que l'ús del paraigües a vegades no és gaire compatible amb jornades de fort vent, Ja sabem les conseqüències que tenen aquests paraigües. Sovint es trenquen. Jo no sé si quan això passava fa tants anys enrere, aquests paraigües es podien reparar. Avui en dia el llancem a la brossa directament perquè reparació no en té, però abans en tenien quan es trencaven.
1: Això, ara sí, ara qui més qui menys trobat alguna vegada amb un dia de vent que se li ha tombat el paraigua i se li ha trencat i llavors, evidentment, s'ha hagut de llançar. Però no sempre ha estat així. El preu d'un paraigua fa uns anys era prou important com per no tenir que llançar-los. Quan hi havia un problema, hi havia uns senyors que es dedicaven a passar pels pobles i recollien els paraigües espatllats i al cap d'uns dies els tornaven al senyor que els havia deixat per reparar-los. I res, però és que això ja formava part de la cultura que hi havia abans de conservar les coses, de reparar-les. Aquesta gent tenien uns diners limitats i llavors es tenia que aprofitar tot. Ara ha canviat molt, ara quan una cosa s'espatlla la majoria de gent ho llença i no pensa mai en arreglar-ho, però bueno, són circumstàncies de la vida i ha anat així, ara a més els paraigües són tan còmodes de portar perquè n'hi han de plegables que poden portar fins i tot dins una bossa o una cartera. Això va ser un invent alemany, aquests paraigües tan plegables, però realment els que s'han fet famosos han sigut els xinesos, perquè el preu competitiu que han tret aquesta gent no es poden competir amb cap indústria europea.
0: Clar, aquests paraigües són molt econòmics, però també a l'hora de trencar-se també es trenquen molt fàcilment.
1: Exacte. Cal valorar a vegades la qualitat del producte, que comprar una cosa barata de vegades surt molt cara.
0: Abans parlàvem, quan parlàvem dels inicis dels paraigües, explicaves que es feien servir per protegir-se del sol. Això em fa pensar que també els parasols que utilitzem per protegir-nos del sol a les platges, aquests parasols són, això, són grans paraigües.
1: Exacte. Mira, ja van començar les senyores fa el segle passat, començament del 20, final del 19, a protegir-se del sol. Perquè el ser moreno, que ara està molt de moda, sí, o ha estat molt de moda...
0: Abans era el contrari, no?
1: Abans era completament l'inrevés, perquè les senyores volien protegir-se del sol i tenir el cutis ben blanc. I la morenó, el sol, era un símbol de pagesia, clar, o sigui, de les senyores rural, que estaven, exacte, al camp i es torraven amb el sol, pobretes. Però bé, això ha anat canviant i ara... El segle XX era així. També cal recordar precisament a les platges, tant de Segur com de Calafell, durant molts anys hi ha hagut uns tendals que servien per protegir-se del sol. N'hi havia que eren amb tela i cada dia es treien i es posaven. N'hi havia hagut a la platja de Segur i n'hi havia hagut també molts a la platja de Calafell.
0: Com a curiositat, a veure, normalment quan plou, que cada vegada malauradament és menys, però hi plou més intensament, però quan plou anem amb el paraigües i quan hem d'entrar en una botiga ens trobem la típica galleda per posar, depositar ja el paraigües, sí, i no anar regalimant tot l'aigua en el local. Exacte. O fins i tot aquestes grans superfícies, botigues de roba de moda, disposen d'unes fundes de plàstic on posem el paraigua
1: això
0: dins.
1: Això és l'última novetat.
0: Sí, exacte, no? Que, sí, bueno, té un altre nivell, fa de qualitat.
1: Exacte.
0: Jo no sé si sempre ha estat així.
1: No, ni molt menys. Mira, bona prova de l'èxit del paraigües el tenim en què va sortir un moble especial que se'n deien per guardar els paraigües, els paraigüeros. Fins i tot les cases benestants, sí, a l'entrada, en els rebedors de les cases, hi tenien un moble que normalment hi havia un mirall, hi havia un penjador per penjar les peces d'abric, i hi havia una peça rodona, que un cilindre rodó d'una certa alçada, durien fer uns 70-80 centímetres, que tant podia ser ceràmic com metàl·lic, i allà, quan la gent entrava a les cases, et deixava el paraigua allà dintre. Hi havia cases més senzilles que, en vez de tenir tot aquest parament, només tenien el que era el cilindre, i posaves, també eren de metàl·lics o de ceràmica, i es deixava el paraigua allà dintre. Pues sí, ha anat canviant molt, Mira, hi ha una curiositat que sempre m'ha cridat molt l'atenció,
0: sí,
1: perquè els paraigües no anirien per a pluges. Si en realitat la funció que fan...
0: És per a la pluja i evitar que no
1: et mullis. És per a la pluja, no per a l'aigua, no els tiren galledes d'aigua a la gent.
0: Sí.
1: Però els castellans també diuen paraigües, també paren l'aigua, però en canvi els francesos ja en diuen parapluie, que vol dir para pluges, Em sembla molt més coherent la paraula de para pluges que no pas el d'això. També hi ha el paravent, que no para aires, i també hi ha els parasols, que no paren la llum, O sigui que és així. També, mira, els paraigües també a les festes majors de Gràcia, quan se celebra la festa de Sant Medí, allà, com sabeu, es llencen molts caramels. Aquests caramels, hi ha gent que, per recollir-ne més, posen els paraigües a l'inrevés, penjant del balcó, i llavors cauen més caramels a dins el paraigua. I és una altra manera de donar una utilitat amb un paraigua. Ha sigut tot això, tot un món, el del paraigua.
0: Sí. Clar, hem parlat d'antics oficis, però també parlem dels estris que van vinculats a aquests antics oficis, perquè avui també hem conegut algunes curiositats sobre els paraigües, com es feien, i també aquesta evolució al llarg dels anys, dels segles. Des del segle IV... la zona oriental es feien servir per protegir-se del sol, fins a l'actualitat que els tenim això, per protegir-nos de la pluja, de l'aigua.
1: Exacte, és així.
0: Doncs Jaume, D'aquí dues setmanes, els dijous, a partir de les 11 del matí, ens retrobarem aquí a Calafell Ràdio. Exacte. Ens pots avançar de què parlarem en el següent?
1: Pues mira, sí, t'ho volia insinuar.
0: Va.
1: Aviam, estic preparant un tema que es tracta dels estris que hem fet servir per escriure de tota la vida.
0: Ah.
1: Des dels romans, que feien servir escarpes per gravar.
0: Ostres.
1: En les pedres, fins als ordinadors d'avui en dia.
0: Clar.
1: Passant pels llapisos, passant per les plumes, passant pels... el polígrafos, les estilogràfiques, hi ha un ventall immens que jo crec que serà molt curiós,
0: doncs
1: de fer-ne un seguiment.
0: L'evolució al llarg dels segles de la manera d'escriure i els estris utilitzats per l'escriptura.
1: Així és.
0: Amb el Jaume, aquí, parlant d'aquests antics oficis, a Calafell Ràdio. Gràcies, Jaume. Fins la propera.
1: A reveure. Bon dia. Adéu-siau.

0: Jo diria que aquesta cançó no necessita presentació, com m'agraden, com ens agraden aquestes papallones mariposes amb Sant Giovanni i Aitana. 11 i 21 minuts en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també en emissió online. Esteu escoltant el magazín matinal Calafell Matí. Espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música i tot plegat al llarg de 4 hores, compartint aquest dijous 24 de setembre. Anem camí del punt de 11:45. Si us quedeu aquí amb nosaltres, després d'una pausa, arribaran les històries de la música amb l'Ignasi Guilov i el Xavier Andreu. I a partir de les 12 del migdia, engeguem un nou espai que s'estrena avui. De fet, divendres passat ja s'estrenava la nostra graella de Calafell Ràdio, La màquina del temps, amb l'Albert Gómez repassant joies de la història de la música dels 80 i dels 90. Doncs també, els dijous a les 12 del migdia tindrem una càpsula amb els hits, amb el Top 5 que ens presentarà cada setmana l'Albert Gómez. Això a les 12 i abans d'arribar al final, com sempre, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Vinga, no et moguis de la nostra sintonia, molt per compartir, molt per escoltar.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
0: I bona música, com sempre, a la nostra antena. I molta atenció a aquest rotllet funky que arriba ara. També ritme disco. Amb DJ Night Affair, això que es diu One More Chance. Per arribar a la pausa publicitària, no te'n vagis, queda't aquí.

Quin bon rotllo aquest, aquesta cançó, eh? DJ Nate Affair, això que es diu One More Chance. 11:26, vinga, va, anem per la pausa. Tornem de seguida amb l'avanç informatiu i les històries de la música. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització. Som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Poc més d'un minut i arribem a 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Hola de nou, Mireia, endavant.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 25, el ple ordinari del mes de setembre. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv o bé també per la ràdio en el 107.9 de la FM. L'Ajuntament de Calafell ha posat en marxa un nou espai caní, l'està instal·lant a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. La policia local de Calafell deté una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons s'ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana. La ràpida actuació del veïnat va permetre apagar les flames abans que el foc es propagués. Preinscripcions obertes al curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals per a joves d'entre 16 i 29 anys a Cunit. La Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. I rècord històric de banderes grogues a les platges catalanes en un estiu marcat per la mala mar. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. El port de Tarragona mou més de 20 milions de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids a Llaurà i els líquids a Doll.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: engeguem una nova edició de les històries de la música, com cada dijous, la segona d'aquesta temporada regular de Calafell Ràdio recent estrenada. També saludem a tots els que ens escolteu els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments. Anem a saludar l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. Què tal, com esteu, senyors? Benvinguts un dijous més.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia, bon dia, bon dia. La mar de bé estem. Contents.
1: Sí, i tant, molt contents de tornar a estar aquí.
2: Exactament, sí. perquè ens agrada i perquè reprenem vells costums. Ja veuràs. Com comencem avui? Què fem?
1: Doncs mira, la setmana passada, si recordeu, vàrem passar-nos tot l'espai parlant de la calor.
2: Sí.
1: Tot recordant la frase més repetida de l'estiu, és clar. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc del Billboard 100 nord-americà i dels 40 principals espanyols, que això, si recordeu, és el que fèiem entre tema i tema les temporades anteriors.
2: Clar, eh? I que l'any passat, tens raó, i l'any passat no ho fèiem, perquè, si ho recordeu, vam estar tota la temporada parlant de les 500 millors cançons segons la llista de Rolling Stone de l'any 2004.
1: Era una miqueta, potser al final una miqueta pesadet, ja, no? Però, què hi
2: farem? No vam poder incloure aquests repassos a les temporades.
1: Doncs fem-ho ara, va.
2: I ara què farem, doncs? Repassarem l'any 1974. I ho farem com sempre ho fèiem, si ho recordeu, eh? Amb les temporades anteriors. Ordenarem els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició. Aquell va ser un any, l'any 1974, amb un comportament curiosament diferenciat entre les dues llistes, entre el Billboard i los 40.
1: Sí, diem això perquè, per una banda, en el Billboard, el màxim de temps que alguns temes es van mantenir a la primera posició van ser 3 setmanes.
2: 3 setmanes?
1: Sí. I va haver també més de 20 artistes diferents que només hi van estar una sola setmana.
2: Carai!
1: És a dir, que hi va haver molts temes que van arribar a la primera posició del Billboard, però que ràpidament van desaparèixer.
2: Sí, senyor. I per altre costat, a l'altra banda de l'Atlàntic, no? Los 40, va haver-hi només 3 temes que es van mantenir a la primera posició, 9, 11 i 12 setmanes, respectivament.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí. I només 4 amb una setmana, tan sols. Però el millor serà que ens deixem de preàmbuls, Xavier, i que anem per feina, què et sembla?
1: Comencem. I comencem amb algun d'aquells temes que van passar-se una única setmana al capdamunt del Billboard. Som-hi?
2: Som-hi.

Aquest començament que acabem d'escoltar ens podria fer pensar en un tema inspirat en els cants dels indígenes nord-americans, però res més lluny de la realitat. Aixeca!

0: Els que estem escoltant són el grup suec Blue Suede, interpretant Hooked on a Feeling, amb què es van situar en el número 1 del Billboard una única setmana.
1: Aquest característic uga, xaca, uga, uga que anem escoltant no té en absolut cap significat ni reprodueix cap llengua existent, però, de fet, s'ha acabat convertint en el signe d'identitat d'aquesta cançó que, per altra banda, va ser una de les de major èxit de Blue Suede.

0: The Hughes Corporation, amb aquesta que escoltem, Rock the Boat, van allotjar-se una setmana al capdamunt del Billboard aquell any 1974.
1: Aquest tema és considerat un dels antecedents del que posteriorment s'anomenaria música disco. El seu ritme no és tan accelerat ni potent com ho serien posteriorment els temes més declaradament disco, diguéssim, però ja el feia adequat per la pista de ball.
0: El grup, els The Hughes Corporation, van iniciar-se com a grup d'acompanyament vocal per sessions de gravació i van tenir posteriorment ocasió de gravar alguns temes propis. I va ser amb aquest Rock the Boat que van aconseguir el seu millor èxit.

0: I ara tenim aquí a Eric Clapton. Està versionant un dels èxits de Bob Marley, aquell mític I Shot the Sheriff, que va veure incrementada la seva popularitat inicial gràcies precisament a la reinterpretació de Clapton en què combina el reggae original amb el rock.
1: La lletra d'aquesta cançó ens pot semblar violent, ja que des del títol, jo vaig disparar al xèrif, sí, diu el títol així. Però quan escoltem amb atenció ens adonem que és un clam, és una crítica contra l'abús d'autoritat.
0: Exactament. La clau està en què el protagonista afirma que, efectivament, ell va disparar contra el xèrif, però que va ser en legítima defensa, mentre que l'altra mort de la qual l'acusen, la de l'ajudant, el deputy, ell, d'aquesta mort, no en va ser el responsable.

0: I ara és Barry White qui amb la seva inconfusible veu ens interpreta Can't Get Enough of Your Love Baby, de la qual n'era el mateix temps era el cantant i el compositor i també el productor.
1: Sí, sí, moltes vegades ho feia això amb Barry White, que va ser un dels representants més significats de la música disco que esmentàvem abans i a la qual va contribuir amb nombrosos èxits, sempre acompanyat de la Love Unlimited Orchestra, que ell mateix va crear i formada majoritàriament per instruments de corda.

0: Ara estem escoltant a Batman Turner Overdrive, també coneguts per les seves inicials, BTO. Ells també van ser els inquilins del primer lloc durant una setmana amb la cançó You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Encara no has vist res, es traduiria. Doncs bé, BTO són una banda originària de Canadà que es va formar l'any 1973 i que, amb diversos lapses d'inactivitat, encara segueixen actius des de la seva darrera reunificació de l'any 2023.

0: John Lennon va col·laborar a la gravació ni més ni menys que en Elton John al piano i fer-li també els cors. La curiositat va ser que en Lennon es va comprometre amb Elton a fer un directe junts si la cançó arribava al número 1, cosa que, evidentment, va haver de fer perquè hi va arribar.
1: Sí, senyor.

0: Estem escoltant Cats in the Cradle, interpretada per Harry Chapin, qui podríem dir que va ser el tant o més conegut per les seves activitats de compromís social i humanitari que per la seva presència dalt dels escenaris.
1: En aquesta ocasió relata la relació entre un pare més pendent de la seva feina i el seu fill, i fa així un retrat dels conflictes que generen les prioritats familiars.
0: Correcte, i com tantes altres cançons amb missatge, a la lletra aquesta té una estructura molt lineal, sense tornada ni ponts, la qual cosa fa més destacable encara que arribés al primer lloc del Billboard.

0: Ringo Starr va versionar You're 16, l'èxit de l'any 1960 de Johnny Burnett, i ho va fer amb notables col·laboradors.
1: Sí, senyor, i un d'aquests col·laboradors va ser Mark Bolan, de T-Rex, a la guitarra, i un altre, el seu excompany de The Beatles, Paul McCartney, trencant una vegada més aquell mite de l'enemistat entre els components del grup de Liverpool.
0: Ara volem que us fixeu en aquest so.
1: A veure?
0: Sí.
1: Aquest que hem estat escoltant és un instrument anomenat mirlitó, que és molt poc utilitzat i del que hi ha molt poques gravacions.
0: Es tracta d'un instrument molt senzill, també anomenat a vegades kazoo, i que consisteix en un tub amb una obertura lateral coberta per una membrana, que al cantar per un extrem vibra i canvia el so de la veu d'aquell que canta.
1: Doncs bé, en l'enregistrament de la versió de You're 16 de Ringo Starr, qui toca el mirlitó és Paul McCartney.
0: Mira.

0: però no al Billboard, sinó a les 40, on va arribar a la primera posició amb aquest tema, Photograph.
1: Hem de dir, però, que l'any anterior, el 1973, sí que va situar-se en el primer lloc del Billboard. Això confirma el que ja hem vist en força altres ocasions, que és que els èxits internacionals trigaven en arribar al mercat espanyol almenys uns mesos.
0: Doncs bé, Photograph es va passar dues setmanes al capdamunt de la llista espanyola. Es tracta d'una composició entre Ringo Starr i George Harrison, desmentint de nou aquella pretesa enemistat entre els membres de The Beatles.
1: Sí, senyor, una altra vegada.

0: Hem de fer una passa enrere per recuperar aquest tema de Suzy 4. Es titula Devil Gate Drive i es va mantenir una única setmana encapçalant els 40 principals.
1: Sí, ara bé. Suzy 4, aquell any 1973, va arribar-hi en dues ocasions a la primera posició. La primera amb aquesta que deies, el Devil Gate Drive, i la segona va ser amb 48 Crash. Escoltarem la setmana que ve i en què s'hi van estar dues setmanes.
0: Ah, molt bé, molt bé. Per acabar la selecció d'avui, amics, tornarem al Billboard per escoltar un dels temes d'aquell any que, tot i haver-se passat només una setmana, només una, en la primera posició, segueix escoltant-se a dia d'avui més de 50 anys més tard.

0: Aquests són els Steve Miller Band amb The Joker, un tema on fan una agradable barreja de rock i blues amb l'ús fins i tot d'efectes especials.
1: Aquest va ser un dels majors èxits de la banda nascuda a San Francisco a final dels anys 60.
0: I amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què completarem el repàs al número 1 del Billboard i de los 40 de l'any 1974.
1: Fins llavors, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Aquesta, sens dubte, ha estat una de les cançons encarregades d'anar revolució, anar revolucionant el nostre ritme cardíac, aquest estiu que hem deixat enrere, però que en aquesta tardor continua sonant aquesta cançó de Hugel amb Solto, això que es diu Jamaican Bam Bam. Doncs una d'aquestes cançons que ens traslladen directament a les pistes de ball. Cançons que van desfilant per la nostra antena a través del Calafell Matí, a través de l'antena de Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
0: Arribem a les 12 en punt del migdia. Ja sabeu que La Màquina del Temps és aquest nou programa dels divendres per la nit a partir de les 8, en la que l'Albert Gómez repassa els èxits de la dècada dels 80 i 90. No us ho perdeu, Cada divendres a partir de les 8 i fins a les 9 de la nit, vespre, 60 minuts amb la millor música que ha marcat un moment de la història de la música present a La Màquina del Temps. L'Albert Gómez la presenta i us prepara aquesta selecció musical. Però també l'Albert Gómez estarà a partir d'avui tots els dijous a partir de les 12 del migdia, uns 18 minuts aproximadament, per seguir repassant les cançons que en formen part d'aquesta història de la música, èxits dels 80 i 90, amb un top 5 que elabora cada setmana, o a partir d'avui elaborarà, i que tindrem aquí a la càpsula de La Màquina del Temps en el Calafell Matí. Així doncs, vinga, anem a escoltar-lo. Molt bon dia, Albert.
2: Molt bon dia, Ferran. Bon dia, oients del Calafell Matí. Benvinguts. Què tal, com esteu? Un plaer per mi presentar-vos tots els dijous el meu top 5 particular de la música dels anys 80 i 90. Així que anem a començar aquest primer top d'aquest dijous 24 de setembre de l'any 2026 amb el número 5.

I Wish It Would Rain Down, del gran Phil Collins, any 1989. Una de les grans cançons que en aquest cas va formar part de l'àlbum Bad Seriously i la col·laboració estel·lar d'Eric Clapton participant amb un inolvidable sol i acompanyament a la guitarra. Vinga, anem pel número 4.

Envia'm un àngel, l'èxit més famós de la banda australiana de synthpop Real Life, que es va publicar el maig del 83, i en aquest cas va ser la cançó es va convertir en un clàssic definitiu dels anys 80, aconseguint el número 1 a Alemanya i Nova Zelanda, i el top 10 en molts, molts països. Send me an angel, envia'm un àngel, sonant des del Calafell Matí en aquest primer top 5. I del 4 al número 3.

El procés creatiu d'aquesta cançó, déu-n'hi-do, Tom Scholz va tardar 5 anys en completar el tema treballant maquetes inicials al seu estudi, que tenia el seu soterrani entre els anys 1968 i 1975. A més, va ser una de les produccions que va tenir un reconeixement important. La revista Rolling Stone la va situar en el lloc 212 de la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. I l'impacte cultural va ser referenciada, interpretada per múltiples artistes al llarg de les dècades, incloent una guinyada històrica del grup Nirvana durant la seva actuació al Festival de Reading l'any 1992. M'ha escoltat More Than a Feeling, més que un sentiment, de la banda Boston. I del 3 al número 2 en aquest Top 5, aquí al Calafell Matí, en aquest matí del dijous.

El famós riff de guitarra inicial tocat per Ed King és un dels més reconeixibles de la història del rock. Curiosament, King va dir que el riff i els sols li van arribar detalladament en un somni. Sweet Home Alabama, la cançó que va ser escrita com una resposta directa a les cançons Southern Men i Alabama de Neil Young, les quals criticaven el racisme i la història del sur dels Estats Units. Himne oficial que es va convertir, en aquest cas, en un símbol cultural tan gran que l'estat d'Alabama va utilitzar la frase en les seves matrícules oficials. Head of Dixie, Sweet Home Alabama. A més, va ser un dels temes que va sortir a la pel·lícula Con Air de 1997 a la part final. I del número 2 al número 1, medalla d'or per...

0: veu de Bobby Kimball. És el nostre number one, el número 1 d'aquest Top 5 aquí al Calafell Matí d'avui dijous 24 de setembre de l'any 2026. Hold the Line, composició d'aquest tema escrita pel teclista de la banda David Page. De fet, va ser el primer gran èxit d'aquest grup aconseguint el lloc número 5 en el Billboard Hot 100 dels Estats Units i venent, en aquest cas, més de 2 milions de còpies en aquest país. Bé, doncs, Ferran, oients del Calafell Matí, gràcies per la companyia en aquest Top 5 el proper dijous. Molt més! Obrirem les maletes del record per recuperar joies imprescindibles dels 80 i desgranar un altre Top 5 aquí al Calafell Matí, al matinal de Calafell Ràdio. Gràcies, bon dijous!
1: Gràcies, Albert. Escoltem demà a la màquina del temps a partir de les 8 i fins les 9 i també els dijous a les 12 del migdia en el Calafell Matí. Fins aviat!

0: Ja veus que avui dijous tenim un espai molt musical. Hem tingut les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu. Era a partir de 11:45. També hem tingut aquesta càpsula de la màquina... La màquina del temps, perdoneu. I la música que també és protagonista al llarg de les 4 hores de programa des del Calafell Matí. Doncs vinga, som a dijous, avui 24 de setembre de 2026. Avui és la festivitat de la Mercè. És festivitat a Barcelona, la ciutat comtal. Així doncs, els que treballeu a Barcelona, avui teniu festa. Mira per on, mira que bé. Sigui com sigui, nosaltres sempre estem aquí, al capdavant del Calafell Matí, de dilluns a divendres, de 9 a 1, també els dissabtes, amb el de més moments d'11 a 1. Per cert, dilluns i dimarts tindrem festa nosaltres, ja que serà Sant Miquel, que és el patró de Segur de Calafell, tenim festa local, i dijous els treballadors de l'Ajuntament de Calafell fem festiu, fem pont, per la qual cosa ni dilluns ni dimarts vinent tenim programa. Mira, allargarem el cap de setmana per una vegada. Ja ens ho mereixem, eh? Vinga, anem a fer una pausa, tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp, al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 3:15. D'aquí una horeta, a partir de 2:45, engega l'edició migdia de l'informatiu de Calafell Ràdio amb la Mireia Romaguera i l'actualitat de proximitat. Anem a conèixer quins són els titulars del dia. L'abans informatiu. Mireia, endavant. Molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 25, el ple ordinari del mes de setembre. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv o bé també per la ràdio en el 107.9 de la FM. L'Ajuntament de Calafell ha posat en marxa un nou espai caní, l'està instal·lant a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. La policia local de Calafell deté una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana. La ràpida actuació del veïnat va permetre apagar les flames abans que el foc es propagués. Preinscripcions obertes al curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals per a joves d'entre 16 i 29 anys a Cuní. La Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. I rècord històric de banderes grogues a les platges catalanes en un estiu marcat per la mala mar. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. El port de Tarragona mou més de 20 milions de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids a Llaurà i els líquids a Doll.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Del migdia, 29 minuts. Vinga, tram final del Calafell Matí d'aquest dijous ja, 24 de setembre de 2026. Junts fins la una. Salutacions al Ferran Boquer en nom dels companys dels que fem possible aquest programa, també dels nostres col·laboradors. Vinga, anem per més cançons, més música.

És una de les grans veus del planeta. És la veu d'Adele. I una de les cançons, jo diria que és la balada estrella del seu repertori. Aquesta ja la publicava fa temps i la recuperem aquí, en el Calafell Matí, Someone Like You.

0: 15 anys han passat des de la publicació d'aquesta cançó, l'any 2011, des de l'àlbum 21. Adele, Someone Like You, quina gran balada i, com no, quina gran veu.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Vinga, com sempre, en el tram final del programa, repassem agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I fins demà passat dissabte, dia 26 de setembre, a la Biblioteca Ventura Gasol, al carrer Marquès de Samà número 8, al nucli del poble, es pot veure l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. Una exposició sobre els deportats de l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i el Garraf. A més d'aquests deportats, van haver-hi 3 de Calafell. En aquesta exposició els coneixerem i també ens explicaran tot el que van viure a través d'aquesta exposició. Com dèiem, fins dissabte es pot veure a la Biblioteca Ventura Gasol. I ja sabeu que tenim aquí ja la Festa Major Micaleta, la Festa Major del nucli de Segur de Calafell, i avui dijous, atenció, perquè a la nit tenim el pregó que donarà oficialment el tret de sortida a aquesta Festa Major. A la tarda, avui, a les 5, Biblioteca Casanova del Port de Segur, fem una mandala de fusta del Sol Micalet. El Sol és aquest gegantó Micalet. Amb la Cíntia Branco. Es tracta d'un taller per participants a partir de 3 anys. Inscripcions al WhatsApp 687-271-373. A 9:15 del vespre, avui a la plaça Pau Casals, canvi de samarreta i el sopar de Carmanyola Micalet. I a 9:15, a la plaça Pau Casals, pregó de Festa Major, també premi al o a la Micaleta de l'any. Demà divendres, per la tarda, a partir de les 6, en el Port de Segur de Calafell, la carpa invisible del senyor Trifeli, amb la companyia Passa Barret Juglars. Un taller de circ amb jocs de fusta, d'equilibris, etc. I a 7:15, a la plaça Pau Casals, torrets de Pirrapong, a càrrec dels Escangalats. A 9:15, des de la plaça Pau Casals, correfoc amb la colla de diables tronats de Vilanova i la Geltrú, els diablons Mítels, els diables Guaitels de Calafell, el drac Esforna amb les seves espornetes. I a les 11 de la nit, demà divendres, concert amb el grup de versions Grup Loren. Anem al dissabte, a les 11 del matí, cercavila tradicional des de l'ermita de Sant Miquel fins la plaça Pau Casals. Participaran el drac, l'Esforna de Calafell, les Espornetes, l'associació Som de Samba, la banda de timbals i grelles de Calafell, els capgrossos, les colles de la Unió Artística de Calafell, el ball de panderetes, el ball de bastons infantil i adult, el ball de gitanes i les tirantinaires, també la colla gegantera de Calafell. A les 12 del migdia, a plaça Pau Casals, vermut popular i trobada de samarretes. I a la 1, també a la plaça Pau Casals, concurs de truites al gust. A les 5 de la tarda, dissabte, a l'Avinguda de Catalunya, benvinguda al territori Micalet. I a les 6, a la plaça Pau Casals, la 6a estirada de corda entre nuclis. A les 7 començarà, des de la plaça Pau Casals fins al port, el Correbars per Segur. I a les 10 de la nit, en el passeig marítim, al costat del port, espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Estelilla. I tot seguit, concert amb Naina i Doctor Prats. El diumenge, a les 11 del matí, des de l'ermita de Sant Miquel fins la plaça Pau Casals, la primera trobada de gegantons i el bateig del gegantó Sol de Calafell. I a 12:15, des de l'ermita de Sant Miquel, de Castris Securis, el somni utòpic de la ciutat jardí. Una ruta patrimonial sobre l'evolució del nucli de Segur de Calafell. És una activitat gratuïta amb reserva prèvia. Reserves a calafellhistoric@calafell.cat o al 977-69-46-83. I a les 12 del migdia, al costat del port, exhibició del bot salvavides. A les 12 del migdia, a la plaça del port, ballada de sardanes amb la cobla juvenívola de Sabadell. I a les 12 del migdia, en aquest cas a la plaça Pau Casals, 5è concurs de ranxos Micalets. A 1:15, a la plaça Pau Casals, ballada de les Bardes Saires de Calafell i Almas Rocieres. I tot seguit, concurs de titios. I a les 6 de la tarda diumenge, concert i ball amb l'Orquestra Vancouver a la plaça del Port. I dimarts, dia 29, que és Sant Miquel, ofici solemne de Festa Major en honor de Sant Miquel a l'Església de l'Assumpció de Segur, a les 12 del migdia. Doncs ja sabeu que tota la informació la podeu consultar en el web municipal, a calafell.cat, a la seva agenda, però també en aquest llibret de festes majors que ja porta uns mesos corrent pel municipi. Si disposeu del llibret, podeu consultar tota aquesta informació. També us l'oferim aquí, en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio. També per estar ben informats de l'activitat cultural de Calafell a la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Com m'agrada aquesta cançó, que comença progressivament, des de molt lenta i després això s'anima, que déu-n'hi-do com ens agrada, Vampire, amb l'Olivia Rodrigo, aquesta cançó que publicava el juny del 2023 i que parla d'una relació tòxica i d'una persona que s'aprofita emocionalment de l'altra. Moment d'una pausa, una aturada. Tornem de seguida, tram final del Calafell Matí d'aquest dia de la Mercè 24.

perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: doncs, ja una estona llarga escoltàvem Adele. Doncs aquesta és Adela. Res a veure a la cançó Ain't in L.A. És com un trabalengües, això, que ens costa, se'ns lengua la trava. 11 minuts i arribem a la una del migdia. Vinga, va, anem recollint trastets, anem deixant lliure aquest estudi número 1, aquest immens estudi número 1 de Calafell Ràdio, calafell.tv, on començàvem a les 9 del matí aquest espai, aquest programa radiofònic, el Calafell Matí. Demà divendres, de 9 a 11, que a les 11 demà tenim sessió plenària de l'Ajuntament de Calafell, que podreu escoltar aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv. Doncs vinga, salutacions del Ferran Boquer en nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies, sense això no seria el mateix, sense vosaltres, clar. Marxem al 1999. Millennium, tercer àlbum dels Backstreet Boys. I Want It That Way és una de les grans cançons dels Backstreet Boys que ens ajudaran a aproximar-nos, a apropar-nos a la una en punt del migdia. Amb això et dic adeu. Gràcies, salutacions del Ferran Boquer. Demà més, ja, divendres, a les portes del cap de setmana, que ja tenim ganes.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.
1: Li deien el pescaïlla,

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous 24 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres 25 de setembre el ple ordinari corresponent a aquest mes. Com és habitual, començarà a les 11 del matí. Es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. En parlem dels punts de l'ordre del dia d'aquí uns minuts. Abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. L'Ajuntament de Calafell posa en marxa un nou espai que n'hi ha a la plaça Josep Perera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. La policia local de Calafell deté una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana. Preinscripcions obertes al curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals per a joves d'entre 16 i 29 anys a Cunit. La Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. I parlarem del rècord històric de banderes grogues a les platges catalanes en un estiu marcat per la mala mar. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. El Port de Tarragona mou més de 20 quilos de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids a Lleure i els líquids a Dol. I les exportacions de Tarragona i l'Ebre arriben als 1.052 milions al juliol amb un increment anual del 10,4%. Els productes químics i els béns d'equip es mantenen com els sectors que més facturen a l'exterior.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ho hem dit només començar. L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 25, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre. Com és habitual, començarà a les 11 del matí a la sala de plens, ubicada a les dependències municipals del carrer Sant Pere de la Platja. Com és habitual, se'n farà la transmissió en directe per streaming a calafell.tv i també podreu escoltar la sessió plenària a través de la ràdio en el 107.9 de la FM o bé via online a calafell.tv seleccionant ràdio online. L'ordre del dia el comentem ara mateix amb un total, ja 20 punts comptant els precs i preguntes en aquesta sessió plenària ordinària d'aquest mes de setembre. Entre els punts a destacar hi ha la proposta d'aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2025. Hi ha diferents temes econòmics que es passaran per ple. També hi ha la proposta d'adjudicació del contracte mixt, obra i servei per la redacció de projectes i actuacions de remodelació i manteniment del camp de futbol de Segur de Calafell i la implementació i manteniment d'un nou camp de futbol 7 a Calafell. La proposta de modificació del dret de superfície concedit sobre una finca municipal situada a l'Avinguda Espanya de Segur de Calafell per destinar-la a la construcció d'un centre d'atenció primària. La proposta d'adjudicació del contracte de treballs de substitució de la sitja de fang de l'Èder de Calafell per procediment obert i tramitació ordinària. Més punts, hi ha també la proposta de modificació de l'acord del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i Calafell Municipal de Serveis, TEMSA, mitjà propi de la corporació, per la contractació conjunta de les obres de renovació integral de les xarxes d'aigua, clavegram i implementació de la xarxa d'aigües pluvials a la platja de Calafell. També hi ha la proposta d'aprovació de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística d'aquest any 2026. Hi ha diferents donar comptes i també moció, una que presenta el grup municipal del PSC, amb l'adhesió del regidor no adscrit, Marc Caselles, en suport i solidaritat amb Ceuta. Hi ha una altra moció, en aquest cas, que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Calafell per la defensa del passeig marítim i evitar el seu enderroc. En total, com dèiem, són 20 punts que es debatran a la sessió plenària de demà a les 11 del matí.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell posarà en marxa un nou espai caní a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. Aquesta nova instal·lació s'emmarca dins de les actuacions municipals per millorar les zones d'esbarjo per a mascotes i fomentar la convivència veïnal. El nou espai està totalment delimitat amb tancaments per garantir que els animals puguin córrer i jugar sense corretja de manera segura, minimitzant el risc d'escapades cap a la via pública propera. També s'hi col·loca cartelleria informativa amb les normes d'ús de l'espai, recordant l'obligació dels propietaris de recollir els excrements i de mantenir l'espai totalment net. Aquesta obertura respon a demandes històriques dels residents de Segur de Calafell que sol·licitaven més zones habilitades per a mascotes a prop dels seus domicilis. Es consolida, per tant, el desplegament del pla local per potenciar Calafell com a municipi pet-friendly. De fet, doncs, aquesta zona d'esbarjo, recordem, un nou espai caní, està ubicat a la plaça Josep Parera, a Segur de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La policia local de Calafell ha detingut una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament. La ràpida actuació del veïnat va permetre apagar les flames abans que el foc es propagués. Així ho explica pels micròfons de Calafell Ràdio el regidor de Seguretat Ciutadana, Marc Caselles.
2: Avui aquest vespre a l'Avinguda Lituània han detingut amb un presumpte autor d'un incendi, estava encenent un foc al costat d'un arbre. La ràpida intervenció dels veïns, com sempre dic, els millors ulls són tots els veïns, el van poder apagar, van trucar a la policia i la persona que va causar el foc està detinguda a disposició dels Mossos d'Esquadra aquí al Vendrell. Gràcies a tots els veïns per estar alerta i un cop més hem pogut evitar un mal major. Gràcies.
0: Per tant, la policia local de Calafell va fer la detenció el dimarts 22 de setembre, una persona com a presumpta autora d'un delicte d'incendi, després de diversos testimonis que alertessin que havia provocat un foc en una zona boscosa situada a l'entorn de l'Avinguda Lituània, a Segur de Calafell. Els fets van tenir lloc al vespre, quan diversos veïns van observar una persona fent foc al costat d'un arbre, en una zona pròxima a la muntanya. El foc va arribar a generar una flamarada considerable, però la ràpida intervenció dels mateixos veïns va permetre apagar-lo abans que es propagués a la vegetació de l'entorn. Després de rebre els avisos, diverses patrulles de la policia local de Calafell es van desplaçar immediatament a la zona. Els agents van localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada pels testimonis i van comprovar l'existència de restes d'un foc recentment apagat. La policia local de Calafell va recollir les declaracions de diversos testimonis que van manifestar haver vist la persona identificada iniciant el foc. Davant dels indicis recollits, els agents van procedir a la seva detenció i van instruir les diligències policials corresponents. La persona detinguda ha estat traslladada a dependències dels Mossos d'Esquadra del Vendrell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La recollida selectiva de residus ha superat el 41% a la Bisbal del Penedès durant el primer semestre d'aquest 2026, més del doble que durant el mateix període de l'any anterior. Segons dades facilitades pel Consell Comarcal del Baix Penedès, el percentatge de residus recollits selectivament ha passat del 18,33% al 41,03%, un increment de 22,7 punts percentuals. L'evolució coincideix amb l'ampliació del sistema de recollida porta a porta a les urbanitzacions de la Bisbal, que es va posar en marxa el 16 de febrer, amb l'excepció de la Pineda de Santa Cristina i el Papagai. Fins aleshores, el porta a porta ja funcionava al nucli de la Bisbal del Penedès, mentre que a les urbanitzacions la recollida es feia principalment mitjançant contenidors. Per tant, les dades del primer semestre encara incorporen tot el mes de gener i la primera quinzena de febrer amb el sistema anterior a les urbanitzacions. Malgrat això, la comparativa anual ja mostra un augment notable de la separació de residus. La millora es dona en totes les fraccions de recollida selectiva. L'augment més important correspon a la fracció orgànica, que passa del 4,9% durant el primer semestre de 2025 al 13,9% aquest 2026. 9 punts més. També augmenta la Bisbal, la recollida de paper i cartró. També la d'envasos i la de vidre. En paral·lel, la fracció resta o rebuig cau del 81,7% al 59%. La reducció de 22,7 punts percentuals es correspon amb l'increment de diferents fraccions recollides. La Pineda de Santa Cristina i el Papagai no formen part d'aquestes xifres, ja que en aquests dos àmbits el servei de recollida és gestionat pels ajuntaments de Rodonyà i Sant Jaume dels Domenys. El consistori de la Bisbal del Penedès, per tant, valora positivament els resultats, especialment tenint en compte que el porta a porta només ha estat operatiu a les urbanitzacions durant 4 mesos i mig dels 6 inclosos en la comparativa. El consistori anima la ciutadania a continuar separant correctament els residus amb l'objectiu de mantenir i incrementar els nivells de recollida selectiva durant els propers mesos a la Bisbal del Penedès.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap al municipi veí de Cunit perquè s'obre el termini de preinscripció per al certificat professional d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals que s'impartirà a l'Espai Jove de Cunit. Una oportunitat formativa adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys en cerca d'ocupació, per impulsar la seva inserció en el sector administratiu, 100% subvencionat. Es tracta d'un certificat professional de nivell 1, de manera que en finalitzar-lo amb èxit, l'alumnat obtindrà una titulació oficial reconeguda. A més, aquesta acreditació dona accés directament als certificats professionals de nivell 2 de la família d'administració. El curs té una durada de 550 hores, de les quals 464 són lectives i es duran a terme a Cunit. 86 hores són de formació a l'empresa. Començarà el 23 de novembre i acabarà el 29 d'abril, de 9 del matí a 2 del migdia, com dèiem, a l'Espai Jove de Cunit. El contingut del curs, l'alumnat adquirirà competències clau tant a l'àrea administrativa com en l'àmbit digital. El programa d'estudis inclou els següents blocs: competències professionals i digitals per l'entorn administratiu, tècniques administratives bàsiques d'oficina, operacions bàsiques de comunicació, reproducció i arxivament i prevenció de riscos professionals. Els requisits d'accés són tenir entre 16 i 29 anys i trobar-se en situació d'atur o inactivitat laboral. També estar inscrit o inscrita a garantia juvenil. Si no ho estàs, des de l'organització s'ofereix suport per fer aquest tràmit. Per més informació i inscripcions sobre aquest curs d'operacions auxiliars a serveis administratius i generals, podeu contactar directament amb l'Ajuntament de Cunit.

0: ocasions al llarg de la temporada. El balanç de la campanya estival d'enguany destaca pels següents factors clau: el mal estat de la mar com a causa principal. El 73% de les banderes grogues s'han hagut de col·locar a causa de la mala mar o la presència de forts corrents. Els experts assenyalen que, tot i haver viscut un estiu molt assolellat i amb poques pluges, la mar ha estat molt més moguda de l'habitual. La Costa Daurada ha estat la zona més afectada. Aquesta regió ha liderat el recompte global amb el major nombre absolut de banderes grogues i vermelles de tot el litoral català. D'altra banda, si es mira la freqüència per platja, la comarca del Maresme destaca com el territori on més vegades s'ha aixecat de mitjana, més de 100 cops per platja. També hem de parlar de l'augment de la sinistralitat, perquè malauradament aquestes condicions han coincidit amb un estiu especialment negre pel que fa als ofegaments, amb un total de 27 víctimes mortals a les platges, 7 més que l'any passat. Des de Protecció Civil es recorda la importància extrema de respectar sempre la senyalització dels socorristes i es demana evitar el bany davant de qualsevol dubte o indici de corrents subaquàtics.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Els autònoms cobren 1.063 euros de jubilació de mitjana, és a dir, 657 euros menys que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. Així ho recull el darrer informe Situació del Treball Autònom a Catalunya 2025 que el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha presentat aquesta setmana. El document detecta una transformació del perfil del treballador per compte propi amb un augment dels estrangers, que van créixer un 5,4%, un ritme gairebé 5 vegades superior al del conjunt d'afiliacions. A més, participació de les dones, tot i que encara representen únicament el 36,9% del total. També reclamen més assessorament perquè els autònoms incorporin la intel·ligència artificial als seus negocis. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, creu que és una incertesa com impactarà la regularització extraordinària de migrants en les dades d'aquest 2026, però defensa que és difícil negar que afectarà.
2: Una incertesa que en tot cas ho veurem l'any que ve. De moment el que estem veient, i no és un tema que haguem treballat en el grup de treball, perquè no, l'informe és del 2025, no del 2026. Per tant, això en tot cas serà objecte d'estudi per l'informe de l'any vinent, no? Però jo crec que sí que es veu en termes d'ocupació, perquè ho veiem amb les dades de l'atur, veiem les dades d'EPA, que una cosa s'està movent i que estan produint-se canvis en el mercat de treball, canvis que d'una banda tenen a veure amb un augment de l'afiliació, en el cas d'aquelles persones que ja estaven treballant, diguem-ne, sense regularitzar, i que ja podran estar treballant regularitzades, per tant, augmenta l'afiliació, i d'altra banda, l'altra banda de la balança, per entendre'ns, aquelles persones que no estaven regularitzades, que estaven en atur, doncs ara constaran com a atur, persones en situació d'atur registrades. Que no és que augmenti l'atur, aquell atur ja existia, el que passa que estava amagat. Per tant, com impactarà? Ja veurem com impactarà. Clar, el volum encara jo crec que és molt d'hora per poder-ho intuir, no? I això segur que serà un tema que sortirà en l'informe de l'any que ve. Però veient les dades del mercat de treball que estem veient, crec que és difícil negar que no pugui tenir un cert impacte. Ara, a mi m'és difícil quantificar ara mateix quin serà aquest impacte. Jo crec que això s'ha de mirar de manera molt pormenoritzada.
0: El ponent de l'informe també parla de la diferència entre les prestacions de jubilació dels autònoms i els assalariats. Diu que el gran repte implica fomentar l'increment en l'aportació a les cotitzacions.
2: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia, no? I per això bona part de les mesures que proposem van en aquesta línia, de fomentar aquesta major aportació, que ja ho hem dit i ho hem destacat, realment s'ha produït un augment destacable en els últims temps, però tot i així aquest augment continua sent suficient. Per això mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no?, amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veguis com et quedarà la pensió, perquè jo crec que això és el que facilita moltes vegades, no?, que les persones tinguin aquest incentiu extra a fer una major aportació, que d'altra banda si no, pues, també entenc, no?, que el dia a dia, les despeses, pues, fan que això pues, no sempre es tingui en compte, no?
0: En total, a finals del 2025 hi havia 574.315 afiliacions per compte propi a la Seguretat Social, l'1,1% més que l'any anterior. Aquest increment és inferior al registrat per les afiliacions a compte de

0: altri, que van augmentar un 2,9%, de manera que el pes del treball autònom sobre el conjunt de les afiliacions va baixar una dècima respecte del 2024, fins al 14,9%. Destaca l'augment d'autònoms estrangers, que contrasta amb els d'autònoms nascuts a Catalunya, mostra símptomes clars d'estancament. Per comarques, el 77% dels autònoms nascuts fora de l'Estat treballen a la demarcació de Barcelona, seguida de Girona, Tarragona i Lleida. Escoltem les declaracions d'Albert Ferrer.
1: Un d'aquests canvis tindria a veure amb un major pes de la població estrangera. I en aquest sentit m'agradaria destacar com les persones estrangeres representen una de cada sis persones treballadores autònomes i són les que registren un major creixement, en concret del 5,4%. A més, d'aquestes persones estrangeres, dues de cada tres procedeixen d'un país extracomunitari.
0: L'informe també constata que els autònoms es jubilen més tard i cobren menys pensió que els assalariats. L'organisme assenyala que les baixes bases de cotització dels autònoms condicionen les futures pensions i reclama més protecció en matèria de jubilació pel col·lectiu. A més, precisen que els autònoms van accedir a la jubilació 1,4 anys més tard de mitjana que la resta de treballadors i que es van retirar amb 66,5 anys, segons dades referides a tot l'Estat.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.

0: Tarragona.
1: El port de Tarragona ha mogut 20,7 tones de mercaderies durant els primers 8 mesos de l'any, amb un creixement del 6,3% respecte al mateix període de l'any anterior. Els líquids de doll van seguir liderant l'estadística amb 13,1 milions de tones i un increment del 5,4%. El petroli va arribar als 10,46 milions de tones. Els sòlids a lleure van ser dels que més van créixer, un 11,1%, arribant als 5,7 milions de tones, 4 de les quals corresponen en el tràfic agroalimentari i ramader. La càrrega genera un estat únic grup que no ha augmentat, amb els contenidors que ho fan un 5,1% en pes. Durant el mes d'agost, concretament el tràfic marítim, va arribar als 2.494.000 tones, més que el 2025. D'altra banda, els creuers van portar 84.529 passatgers a Tarragona, un 6,9% més en 45 escales, un 25% més que l'any anterior. Durant l'agost, el nombre de creueristes en 11 escales a Tarragona va ser de 28.838, pràcticament el doble del mateix mes de fa un any.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: Ho avançàvem en els titulars, les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van arribar als 1.051 milions d'euros al mes de juliol passat, una xifra que suposa un creixement del 10,4% respecte a fa un any. Així ho diu l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia. Segons aquest mateix document, les importacions, tot i de créixer un menys 13,8% respecte al mateix període de fa un any, continuen molt per sobre en xifres absolutes, arribant als 1.449 milions d'euros. Així doncs, si bé s'ha reduït respecte als menys 728,4 milions de 2025, la balança comercial continua sent negativa, en menys 397,7 milions d'euros. Per sectors, els productes químics van arribar als 346,4 milions i un creixement anual de l'11,3%. Suposen un 44,7% de les exportacions totals a la província tarragonina. Els segueixen els béns d'equip amb 214,9 milions i pujant un 37,3% anual. En el cas de les importacions, les xifres entre tots dos sectors són més equilibrades. Els productes químics van suposar 240 milions, mentre que els béns d'equip van arribar als 229,3 milions i un increment de l'11,3%.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: El comissionat del govern espanyol per al corredor mediterrani, Josep Calabuig, considera que caldrà parlar de la renovació i ampliació d'aquest eix, el qual durant els pròxims anys concreta unes actuacions reals d'empreses i comença a utilitzar-se massivament el corredor, evidentment en un termini de 20 a 25 anys. Diu que s'haurà de pensar en noves millores. Ha declarat tot reconeixent que el pes actual del transport ferroviari de mercaderies no arriba al 4% a l'Estat i la potencialitat del seu creixement. Quatre dècades després que es posés sobre la taula, el responsable estatal ha refermat compromís que el corredor mediterrani quedi enllestit el pròxim 2030. Ha pres part en una jornada titulada El corredor del Mediterrani, urgències i oportunitats, organitzada al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Escoltem les declaracions del comissionat del govern espanyol per corredor mediterrani, Josep Calabuig.
2: En primer lloc, hi ha una fulla de ruta europea, una fulla de ruta europea, perquè això no és un corredor únicament de la costa mediterrània nostra, sinó que és també un corredor que s'uneix a altres nou corredors transeuropeus. Això és la primera cosa que el volia dir. I en aquesta fulla de ruta, en la part que ens pertoca, el nostre compromís és tindre finalitzat els elements centrals, la columna vertebral de tot aquest procés. El compromís formal és 2030. Això, el compromís amb la Unió Europea, Això no vol dir que s'acabi tot en 2030. Al llarg de 2027 se n'acabaran coses, de 2028, de 2029, per tal de poder arribar a l'any en el que hi ha aquest compromís pues complint absolutament tot el que se puga, tot el que s'ha compromès.
1: Creu que caldrà plantejar modificacions i ampliacions en 20 anys.
2: Coincideix en que el corredor mediterrani té unes possibilitats immenses des del punt de vista del creixement de la seva utilització com a element de transport per a les mercaderies. Crec que serà una realitat. Ho he constatat no solament en els empresaris de aquí a Catalunya, que ja l'he visitat algunes vegades, sinó també li puc dir que a la Comunitat Valenciana, també a Andalusia, a Múrcia, hi ha un interès enorme en aquest corredor. Per tant, la primera cosa que tenim que veure és si realment aquestes expectatives se van complint.
1: El comissionat del govern espanyol pel corredor mediterrani també confia que la demanda de transport de mercaderies amb tren creixerà.
2: La primera qüestió, jo crec que clarament el que és més important ara mateix i és l'objectiu principal, és acabar el corredor ara. Ara tenim que veure realment que si aquestes capacitats coincideixen en la demanda que hi ha. Jo estic convençut que va ser un gran canvi i que aquesta demanda se va a produir, però, evidentment, pense també que en el futur, si hi ha que anar fent reformes, és un tema que deu de romandre obert perquè serà necessari, segurament.
1: Calabuig, per últim, anuncia que s'executaran les obres de canvi d'ample entre Tarragona i Castelló el pròxim 2027.
2: Tenim que dir-li que estem ja treballant en aquest canvi, és a dir, concretament estem treballant en tots aquells passos previs que seran necessaris per a després canviar les vies, que serà l'última fase, per a, en aquest sentit, utilitzar el mínim temps possible. És a dir, tota la part electrònica, tota la part de seguretat, de control, tot això s'està desenvolupant ja. I, per tant, nosaltres esperem que aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via, i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Però ja li dic que ja inclús li puc dir que s'han fet assajos ja, per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible. Però totes les altres coses que van unides a aquest canvi ja s'estan fent en aquests moments i s'estan.
0: Informatius de Calafell Ràdio.
1: Fins aquí l'edició informativa del dia. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
0: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: El govern espanyol reactiva la norma per frenar desnonaments després de l'impacte social del cas Mari Carmen. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'anomenat cas Mari Carmen, el desnonament ahir a Madrid d'una dona gran, sola, amb discapacitat reconeguda i que sempre havia pagat el lloguer de renda antiga, obliga el govern espanyol a moure fitxa amb l'habitatge, Joan Botà.
2: Els contactes amb Junts per convalidar el reial decret que surti del Consell de Ministres s'han accelerat aquest matí. Els independentistes, que han tombat les dues últimes propostes del govern espanyol, reclamen que la futura norma diferenciï clarament entre petits propietaris i grans tenidors.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Negociacions en marxa per intentar rescatar una norma que fins ara ha fracassat al Congrés. El govern espanyol confia arrencar aquest cop el suport de Junts i tancar el text el més aviat possible. Sumar pressiona i urgeix Pedro Sánchez a prendre mesures, però el PSOE no es compromet a aprovar la norma dimarts que ve al Consell de Ministres. Ernest Urtasun i Òscar López.
4: Li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
5: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda.
0: La bronca política, per aquest cas, enfronta també el govern espanyol amb el govern de la Comunitat de Madrid i, de retruc, el govern madrileny amb la Generalitat.
2: Pedro Sánchez ha culpat Isabel Díaz Ayuso del desnonament i la presidenta madrilenya ha replicat disparant contra Catalunya. Sentiu Ayuso i la rèplica de la portaveu del govern i consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
7: Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
0: Aquesta és la discrepància entre els polítics, però les dades què hi diuen?
2: Doncs que a Catalunya hi ha hagut el primer trimestre de l'any, l'últim de que tenim dades, 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants. A Madrid n'han estat 8,2. Són més aquí, doncs, però no 5 cops més.
0: Que és el que havia dit Isabel Díaz Ayuso. Més qüestions. La Generalitat recuperarà les lectures obligatòries de batxillerat el curs que ve.
2: És la punta de llança d'un replantejament de les inèrcies dels últims anys que ha coincidit amb una baixada radical en els resultats educatius. La tornada als bàsics va més enllà de restringir l'expansió de les pantalles. Sentiu la consellera Esther Niubó.
8: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres.
0: I a la cultura avui és la Mercè, la Festa Major de Barcelona, Marta Vives.
9: Bon dia. La plaça de les Glòries és un dels 7 escenaris que acull la programació de les arts escèniques per celebrar aquesta Festa Major. El nou espai ha desbordat expectatives i afluència.
10: Espero poder transmetre la quantitat de gent que tenim aquí.
11: Després hem arribat aquí i la massificació és tal que es fa difícil, no?
9: Més d'un centenar de propostes omplen carrers i places de Barcelona.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Avui el Tot Costa entrevista Fermín López.
12: És un dels jugadors del Barça que ha començat la temporada més en forma i en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio parla del gran moment de l'equip i també de Mourinho.
13: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid.
12: Avui també debuta Xavi a la banqueta dels Països Baixos i debut també del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
0: Avui és festiu a Barcelona, però no pas a tot Catalunya. Això com incideix en la circulació, Mariluz García?
14: Doncs ha estat un matí força tranquil. Ara només hi ha complicacions per dos accidents. Tallada a la C12 al Dover, al Baix Ebre, retencions a l'autovia 2 a Castellolí en direcció Lleida i a Barcelona, a la Ronda Litoral i a cua entre Fòrum i Poblenou en direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat.
0: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
0: Podríem passar gairebé la crònica d'ahir del temps per avui sí. I gairebé per demà, no? Vull dir, igual.
16: Sí, el que passa és que avui té com al·licient, això d'al·licient entre cometes, que demà toquem sostre, patem el marcador i les temperatures a gran part de Catalunya es mouran entre els 30 i 35. a gran part dels observatoris catalans. Cap a l'Ebre es podria arribar als 37-38 i al Pirineu alguns dels valors de 32-33 podrien ser màximes històriques en un mes de setembre. Ja veurem això. Però bé, en definitiva, molt, molt amunt en aquesta setmana darrera de setembre de forma completa. La que ve queden pocs dies. I tot això s'allarga fins diumenge, tot i que baixant un palet la temperatura al cap de setmana. I sempre amb l'esperança, aquella llunyana, de la setmana que ve, que podria afluixar una mica més la calor i produir-se alguns ruixats que ja veurem el seu abast. Aquest afluixar de la calor la setmana que ve no vol dir que arribin aires de plena tardor, vol dir senzillament que faria menys calor.
0: Molt bé, doncs escolta, ens ho apuntem, a veure si cada dia ens vas dient quan i on plourà i quin abast, i anem esperant que vingui la tardor de veritat, la de haver-nos d'abrigar una miqueta. Fins ara, Francesc.
16: Fins ara.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. L'onada de desnonaments dels últims dies, especialment el cas de la veïna de 87 anys de Madrid que vam conèixer ahir, accelera la negociació per rescatar la llei que congela els lloguers i que prohibeix desnonar persones vulnerables. El govern espanyol intensifica les converses en Junts mentre suma pressiona Pedro Sánchez per aprovar-ho dimarts que ve. La norma, recordeu, està encallada des d'abans de l'estiu per falta de suports al Congrés dels Diputats. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Sí, què tal? Bon dia. El drama dels desnonaments ha forçat el govern espanyol a desenterrar el paquet de mesures. Pedro Sánchez s'hi compromet, però demana a tots els grups que remin a favor.
17: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
3: I el govern espanyol confia a convèncer Junts aquest cop. Hi ha converses, hi ha intercanvi de papers segons les dues parts, i Junts ha enviat una proposta on reclama garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. De moment, però, avisen que estan al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord. La crisi de l'habitatge també enfronta els socis del govern espanyol. Sumar marca perfil propi, reclama expropiar el pis de la Mari Carmen i urgeix que les mesures s'aprovin dimarts que ve. El PSOE, però, no s'hi compromet. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
4: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
18: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
3: Però aquest cop Vox i el PP tampoc s'immuten. Feijo deixa clar que no pensen negociar res.
19: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
3: I Esquerra Republicana, que també negocia amb el govern espanyol, avisa que és un perill deixar la negociació en mans de Junts. És un error, diu Rufián, cedir al xantatge de la dreta catalana.
0: Bé, doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i a Vox que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi al Congrés dels Diputats i que no el tornin a tombar.
20: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora, és una visió classista, inhumana, de cobdícia.
0: Aquest cas de la Mari Carmen, que vam viure ahir a Madrid, també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de tot l'Estat, comparant-se, a més, amb Catalunya. I des del govern de la Generalitat, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha acusat Ayuso de mentir. Marta Corbalán.
21: Després que Pedro Sánchez hagi acusat Ayuso de no moure ni un dit per evitar el desnonament d'ahir, la presidenta madrilenya s'ha defensat posant-hi Catalunya pel mig.
22: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
21: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
7: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
21: Paneque creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com el cas del polèmic ètic de luxe.
0: Bé, doncs, hem anat a mirar les dades oficials de desnonaments que publica el Consell General del Poder Judicial. Les últimes dades són del primer trimestre d'aquest any. I aquestes dades indiquen que a Catalunya, sí, s'han fet més desnonaments dels que s'han fet a Madrid. N'hi ha hagut 11,3 per cada 100.000 habitants a Catalunya davant dels 8,2 per 100.000 habitants que hi ha hagut a Madrid, Sara Riera.
1: En xifres absolutes són 921 desnonaments a Catalunya i 582 a Madrid, la majoria de persones que vivien de lloguer. I això, segons els experts, per la simple raó que Catalunya té més famílies vivint de lloguer que Madrid, especialment a la ciutat de Barcelona. Héctor Simón és el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya té més població, aproximadament 1 milió més d'habitatges i, a més, compta un mercat residencial i de lloguer més extens territorialment. Tot això implica que, proporcionadament, hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagin, doncs, més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
1: De tota manera, són unes xifres que han anat baixant els últims anys. De fet, ara hi ha un 80% menys de desnonaments que en el pic de la crisi econòmica. Si ho comparem amb com estàvem fa un any, els desnonaments s'han reduït a la meitat. Simón, però, ja avisa que el segon trimestre hi haurà un repunt d'aquests desnonaments, justament perquè la llei no està protegint aquestes persones.
5: I això podria fer que alguns procediments, no, que anteriorment estaven suspesos, ara es reprenguin i acaben en un llançament durant els pocs mesos.
1: És important posar sobre la taula també que Catalunya té el 21% de la seva població en risc de pobresa i Madrid el 19%, segons la taxa Arope.
0: I no deixem de parlar d'habitatge, perquè els pisos turístics són un altre dels fronts oberts en aquesta matèria. Bé, doncs la Núria, una veïna de la Barceloneta, es queixava així de l'existència d'allotjaments il·legals al seu edifici a la bústia de queixes i de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
6: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmes per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Doncs davant d'aquesta queixa i d'altres similars, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que, coincidint amb els mesos d'estiu, han detectat un repunt d'aquests pisos turístics il·legals que s'oferien a la ciutat, Jordi Canal.
23: Sí, el consistori ha detectat 525 anuncis d'allotjaments d'aquest tipus sense llicència. Són un 47% més dels que havia trobat al maig, abans de l'estiu. Amb tot, aquest agost la xifra ha estat lleugerament més baixa que l'agost de l'any passat. L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis i que s'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a una mitjana mensual d'uns 300 o 400.
0: Aquest de l'habitatge no és un problema exclusiu de Barcelona, tampoc de Catalunya, fins i tot no ho és de l'estat espanyol, sinó que és molt més general. De fet, les Nacions Unides denuncien que la política d'habitatge europea exclou cada cop més immigrants. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el relator especial sobre habitatge de l'ONU, Koldo Kasla, ha afirmat que l'auge de l'extrema dreta està propiciant un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatges assequibles i ha demanat explicacions al govern espanyol. Defensa que no s'ha de tenir por d'intervenir al mercat privat si realment es vol afrontar la crisi de l'habitatge, serà.
1: El discurs que corria fa uns anys que serveis públics com la sanitat o l'educació estaven saturats per culpa dels immigrants s'ha estès ara també a l'habitatge, però sense una base empírica, perquè la immigració no té res a veure amb la pujada de preus, segons la majoria d'indicadors. El relator de les Nacions Unides denuncia un gir nativista en països com França, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i també Espanya pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
24: Queda entender que, bueno, pues que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
1: Koldo Kasla demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha seria realment el problema.
24: Lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en la propia, en el derecho a la propiedad privada. No lo es.
1: I en aquest sentit, creu que el Tribunal Constitucional hauria de revisar la interpretació maximalista que diu que fa del dret a la propietat i que fa que moltes lleis dels parlaments autonòmics acabin en no res.
0: Deixem els temes d'habitatge i anem a un altre tema, un altre àmbit que també ens ha tingut molt preocupats en els últims mesos i fa pinta que ens en tindrà encara en els pròxims també. Dos anys després d'haver eliminat les lectures obligatòries a les assignatures comunes del batxillerat, el Departament d'Educació fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes del batxillerat. El pròxim curs també s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
2: Bon dia. Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació. A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
8: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
2: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
0: Hem parlat d'habitatge, hem parlat d'educació i els últims mesos també hem parlat molt d'intel·ligència artificial. Bé, doncs Austràlia denuncia la infiltració d'un agent d'intel·ligència artificial creat per l'empresa OpenAI en el portal del Servei de Salut del país. Es tracta del primer hackeig denunciat per un estat que s'hauria fet sense participació humana. El govern australià ha anunciat una investigació a fons per reforçar la seguretat i per determinar si s'ha violat alguna legislació per l'actuació del programa Vicent Mifsud.
9: Els fets han passat al juny, però l'empresa OpenAI, responsable del programa, assegura que no va detectar, o va detectar a l'agost, i en va informar a principi de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ho ha anunciat aprofitant la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda la seguretat de la IA.
10: Aquest incident va tenir lloc el mes de juny d'enguany i va implicar que un agent d'IA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per l'Agència de Serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
9: El primer ministre australià s'ha queixat del retard d'informar al seu govern per part d'OpenAI. La companyia diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi accedit a les dades de pacients. Coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU, precisament, els directius de les empreses líders en intel·ligència artificial han demanat una regulació internacional per fer front a riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica del Consell de Seguretat, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, i el d'OpenAI, Sam Altman, han reclamat normes per evitar que els errors de la tecnologia puguen provocar catàstrofes per a la humanitat.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Nova York.
15: Catalunya migdia.
11: Avui, 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca en Càncer. Sabies que fer testament és molt més que deixar els teus béns en ordre? És triar quina empremta vols deixar al món. Fent un testament solidari on inclous CRIS contra el càncer, impulses projectes científics que busquen noves teràpies i tractaments contra el càncer. Un gest senzill, avui, pot convertir-se demà en avenços mèdics, en oportunitats per la recerca i en esperança per milers de persones, perquè la teva herència es pot transformar en ciència. Pot impulsar la feina d'investigadors que busquen canviar la història d'aquesta malaltia. Uneix-te a la generació CRIS, la generació que cura el càncer. Informa-te'n sense compromís a aztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
12: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
14: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat equip 012.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
25: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
26: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
28: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles. Com el salmó noruec, la meitat o sencer, a un preu imbatible de 8 euros amb 40 9 al quilo. Fins al 27 de setembre a Carrefour.
29: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
30: De veritat, Mallorca era platja, tio.
29: Torna la travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
31: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
32: Vaig al límit amb tu.
29: Aquí la fama no serveix de res.
33: La travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
34: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. El conflicte palestí-israelí pren protagonisme avui a la tercera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides amb les intervencions de Mahmoud Abbas i de Benjamin Netanyahu, aquest últim contestat al carrer a Nova York. L'Iran ha centrat fins ara la major part de l'atenció de les Nacions Unides amb el retorn de les amenaces entre Washington i Teheran, que afavoreix una escalada del preu del petroli fins a arribar als $106 al barril de Brent. Pel que fa a Veneçuela, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha aprofitat el seu pas per Nova York per prometre eleccions, tot i que no ha concretat la data. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
35: Bon dia. Avui serà una altra jornada intensa a les Nacions Unides, com ja ha passat en edicions anteriors. Serà el torn de Palestina amb el discurs del seu president, Mahmoud Abbas, que haurà d'intervenir-hi per videoconferència. I també serà el torn del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que serà rebut amb protestes de tota mena, fins i tot com aquesta que hem enregistrat a la segona avinguda de Nova York, protagonitzada per jueus ortodoxes que s'oposen a l'existència de l'estat d'Israel. Ahir, Volodymyr Zelensky i Masoud Pezeshkian van protagonitzar una sessió en què el president ucraïnès va carregar contra el president rus Vladimir Putin, acusant-lo de no tenir límits i de rebutjar permanentment la pau. Zelensky advertia també del perill que la intel·ligència artificial s'incorpori de ple a la guerra d'Ucraïna.
36: We need to slow it down before we reach the next stage.
37: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
36: And we need peace before we reach that point.
35: Per la seva part, el president iranià es va mostrar combatiu contra els Estats Units, advertint que cap atac quedarà sense resposta i tornant l'acusació de terrorisme que el dia abans havia fet el president nord-americà Donald Trump. Qui també va intervenir a última hora de la sessió d'ahir va ser la presidenta en funcions a Venezuela, Delcy Rodríguez. Ho va fer amb un discurs carregat de contradiccions en el qual tan aviat feia una crítica tímida als Estats Units com elogiava els acords als quals ha arribat amb l'administració de Donald Trump. Rodríguez també va anunciar que hi haurà eleccions tan aviat com sigui possible a Venezuela.
1: Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
35: Del president Nicolás Maduro, empresonat no gaire lluny de la seu de les Nacions Unides, ni una paraula.
0: I no ens movem dels Estats Units, perquè Donald Trump ha rebut amb honors inhabituals el president de la Xina, Xi Jinping, a Washington abans de la reunió d'avui dels dos líders a la Casa Blanca. Coincidint amb la cimera, els Estats Units i la Xina han anunciat que es donen dos mesos més de treva comercial, Cèlia Cernadas.
2: El president dels Estats Units ha anat a rebre personalment el seu homòleg a peu d'avió a la base militar de Maryland, on li ha desplegat una catifa vermella. Un gest gens comú que es produeix abans d'una cimera de 3 dies, continuació de la reunió del maig a Pequín, i en la qual Trump i Xi han d'intentar encaminar una relació marcada per les tensions comercials, el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de la intel·ligència artificial. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, garantia la pau comercial fins al gener en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
3: Estendrem la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
2: Abans de la reunió a la Casa Blanca, el president xinès ha apel·lat a la cooperació amb els Estats Units, assegurant que els dos països han de ser socis i no rivals.
0: Encara en la informació internacional, el partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives del país i ell es perfila com el pròxim primer ministre. Fins ara, el partit Autenticitat i Modernitat, una formació liberal, era un soci minoritari del govern. Els comicis han estat marcats, però, per una abstenció rècord, tal com es preveia pel desencant de la societat en el sistema. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera, bon dia.
4: Bon dia. El govern que gestionarà el Mundial 2030 serà dirigit, si no hi ha sorpreses, pel president de la Federació Marroquina de Futbol. Fusilet ja havia estat el fitxatge estrella del PAM d'orientació liberal, que ja era soci del govern amb el centre d'età Aziza Hanouch, però que ara li ha fet el sorpasso. Segurament la coalició es repetirà, però amb les forces canviades, perquè el rei ha de nomenar primer ministre a la força més votada. Els resultats els ha anunciat el titular d'Interior, Abdelwaf El Aftit.
5: El partit de l'autenticitat i la modernitat ha obtingut 97 escons. L'agrupació nacional d'independents n'ha obtingut 66 i el partit Istiqlal n'ha obtingut 65.
4: El Marroc està posant tota la carn a la graella per la celebració del Mundial i l'Adjà defensa ferrissadament que la final es faci a l'estadi Hassan II a Casablanca contra els criteris espanyols. Els resultats d'aquesta matinada també han deixat un repunt dels islamistes moderats que s'havien ensorrat després de perdre el govern fa 5 anys i sobretot una abstenció rècord del 62% sobre la llista d'inscrits, la major dels últims 20 anys. Això vol dir que només ha votat aproximadament un de cada 4 marroquins en edat de fer-ho.
0: Tornem a Catalunya perquè la ciutat de Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis i allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb el començament de les obres del Campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la mateixa ciutat. Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
6: El president Salvador Illa ha acompanyat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, en aquesta jornada històrica per la ciutat. La primera parada ha estat en un dels edificis del complex del Parc Taulí, on l'alcaldessa ha fet aquest anunci.
7: La caserna avui sí que ja és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost. Vol dir que fem un pas decisiu perquè aquest espai finalment pugui tenir l'ús que entre tots i totes volíem, que és acollir les noves consultes externes de la Corporació Sanitària del Taulí.
6: A tocar de l'hospital hi ha l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica emblemàtica on s'aixecarà el nou campus urbà de Ciències de la Vida i la Salut de l'Autònoma. El president ha remarcat la importància de projectes com aquest.
8: El campus de salut vinculat a la Universitat Autònoma i el Taulí per formar infermeres, dels més professionals a l'àmbit de la medicina que ens fan falta a Catalunya. A vegades el món universitari em diuen, escolti, i si ens passem i en formem masses, no tinguem por. Hem de formar a molta més gent. El que no podem fer és importar gent de fora. Per moltes raons, també per raons humanitàries. Cada vegada que ens ve un metge d'un país que està en pitjors condicions que nosaltres, estem traient talent d'un lloc on no necessiten més.
6: Avui s'ha posat la primera pedra i es preveu que el curs 2028-2029 l'espai pugui acollir ja els primers estudiants.
0: I ja que parlem de salut, a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova acaba de posar en marxa una sala de descans pels pacients que fan quimioteràpia i que han de passar llargues hores entre el tractament i les proves. Feia anys que malalts i familiars reivindicaven un espai així. Anem a Lleida, Noelia Caselles, fins i tot s'havia habilitat una sala en un hotel de la ciutat.
9: Sí, perquè l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu i la Franja més de la plana de Lleida i això implica desplaçaments llargs de molts pacients. Ho explica Cisco Maranges, president de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
10: De fet, és una indicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida a fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
9: Alguns pacients, tot just des de l'any passat, poden rebre tractament a Tremp, però no pas tots. I els que baixen a Lleida ara tindran aquesta sala amb butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. La idea, humanitzar una mica més un moment complicat. Oriol Lloguero és el gerent de l'Arnau.
11: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera que m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
9: Fins ara els malalts podien anar a descansar a una sala que gestionava l'entitat en un hotel, un servei que es mantindrà. Per accedir a la nova sala, la de l'hospital, hauran d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia.
0: Hem sentit ensenyar els horaris de 2:15 a 3 de la tarda. Els trens, els ferrocarrils de la Generalitat, els autobusos, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de tots els mitjans, també del tramvia, el metro i les bicicletes. Tots compartiran una mateixa identitat corporativa. I això per què, Joan Garcia?
5: Per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable pels usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. Té un pressupost de 250.000 euros i també inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que és la que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Cimalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegaran 4 grans àmbits: transport ferroviari, per carretera, mobilitat personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i que encara veurem les existents, i al final totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment que es traspassa Rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'ampliar la T-mobilitat a tot Catalunya.
0: Precisament Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona o el Trueta a Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Salt, Fèlix Martín.
12: Sí, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és avui de 8 gigawatts. Amb aquests projectes n'hi afegiran 3,8 més en 4 anys. Amb energia que vindrà sobretot de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
13: El que fem ara és preparar la xarxa perquè pugui admetre, perquè pugui entrar, perquè hi hagi portes d'entrada, diguéssim, d'energia al sistema, que puguin provenir de renovables, integrant millor, com dic, Catalunya amb la resta de la península i, per tant, que pugui arribar més energia per donar resposta a les equipacions, a les indústries.
12: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context.
14: Insisteixo en la idea del Clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció, són 3.800, són molts megawatts addicionals.
12: A més dels campus de salut, ho han presentat avui a Salt, al costat d'on es farà el nou Trueta. Això permetrà disposar d'electricitat per a la nova desaladora que es farà a l'Alt Empordà. A Lleida es garanteix el subministrament del nou polígon de Torreblanca. A les Terres de l'Ebre, la gigafactoria de Mora, i a Tarragona, nous ramals elèctrics al port i també avançant la descarbonització de la petroquímica.
0: I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia no sortien de casa. Des de Cabrera d'Anoia, Montse Gené Riba, bon dia.
15: Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra ahir a la tarda van trobar l'home de 77 anys mort des de feia temps i en estat de descomposició. La dona de 59 anys i la filla de 22 vivien a la casa amb el cadàver. Elles no es feien amb ningú, demanaven menjar per internet, els el portaven, no el recollien fins la nit i tenien comportaments estranys com anar acumulant bosses d'escombraries. La Manuela, la veïna del costat, va acabar denunciant la brutícia acumulada.
16: Procurava que jo no la viera cuando bajaba a buscar la comida. No era sociable. Ella, una ventana, no la abría, porque ya hace 15 días la vi que salía. Digo, oye, haz el favor, ¿cuándo lo vas a quitar esto de aquí? Dice, ay, sí, no, Manolita, no se preocupe. Digo, bueno, es que esto que ya no se puede, que yo no puedo dormir por las noches con el jale de los gatos.
15: Aquesta veïna fa més de 2 anys que no veia l'home.
16: Era muy amable. Hablaba con sentido y hablaba, o sea, daba gusto de sentirlo hablar.
15: Una altra veïna, la Yolanda, ja sospitava alguna cosa.
17: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí digo, y huele a muerto.
15: Davant la casa i el cotxe d'elles, aparcat des de fa anys, ple de brutícia. A mare i filla les han portat a l'hospital a fer una revisió mèdica. L'autòpsia del cos del marit determinarà la causa de la seva mort.
0: Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
33: Catalunya migdia. Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
18: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
19: Aigua que raja de l'aixeta, busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
20: Podríem tenir son.
21: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
22: Mare, literalment.
20: O poques ganes de treballar.
22: Ah, és que tinc molta feina.
21: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
20: Dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
23: Som pura cafeïna.
33: Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts a 2 quarts, anem de festa major. Per la Mercè, Barcelona torna a convertir-se en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració i a la festa. Des d'avui fins diumenge, 7 espais de la ciutat acolliran un centenar de propostes gratuïtes. D'entre aquests escenaris, la plaça de les Glòries s'estrena com a nou espai de festa. Anem cap allà. Marta Vives, bon dia.
24: La plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint alguns dels espectacles simultanis que s'estan fent en aquests moments en aquest punt de la ciutat. Les aglomeracions han causat algunes queixes.
25: Sempre dèiem, segur que Glòria serà un bon espai, perquè al ser tan gran doncs ja estarà més esponjat, i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no?
26: Ha faltat una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombros.
24: Espectacles de circ, dansa, jocs, itinerància, tots ells lligats sota el concepte del medi ambient dins la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
27: Precisament en aquest brugit de ciutat, que és com l'hem volgut titular, no? aquest equilibri entre el brugit i el silenci, no? El poder de la natura, perquè penseu que estem en el vell mig gairebé de la ciutat on arriben la Diagonal, arriba la Meridiana, arriba Gran Via.
24: Plaça de les Glòries és un dels molts escenaris d'aquest dia de festa major a Barcelona. Un altre estat, per exemple, la plaça de Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de la ciutat. La programació continuarà fins diumenge.
0: I també estan de festa a Tarragona. I aquest migdia es fa la baixada dels Pilars Caminant de la Mercè, a càrrec de les 4 colles castelleres locals. Es tracta d'un dels espectacles més singulars de les festes de Santa Tecla que s'acaben avui. Connectem en directe amb la plaça de la Font, amb el company del Tres Rondes, el David Prats. David, bon dia, com van les coses?
1: Bon dia, Òscar. Doncs ara mateix esperant el primer pilar de quatre caminant aquí a la plaça de la Font, un recorregut de més de 450 metres que ha sortit des de la plaça de les Cols, ha pujat pels 20 esglaons del Pla de la Seu, ha girat davant de la Catedral de Tarragona i carrer Major avall amb la baixada de Misericòrdia per arribar aquí a la plaça de la Font, la primera colla que farà l'entrada d'aquest pilar de quatre caminant. Estem a punt de veure si ja arriba aquest primer pilar de quatre caminant dels xiquets de Tarragona en aquest últim acte casteller de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
2: Ja mira el Crist. Està guapa, no?
3: Jo això no ho agafo.
2: Robes esglésies, però no a cementiris.
0: I avui s'ha sentit a parlar molt català al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ha entrat en competició Sants, la segona pel·lícula de Miquel Gurrea, i fora de competició s'ha presentat Burundanga, una comèdia basada en l'obra teatral d'èxit de Jordi Galceran. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: Sants és la segona producció catalana a competició aquest any, després de 5 minuts més, però la primera en català. Miquel Gurrea, que ja va competir fa 4 anys amb Suro, i torna amb la mateixa actriu protagonista, Victoria Luengo. El film parla de pertinença, de xarxes de suport, d'aprendre a cuidar, i acaba construint una trama de misteri al voltant d'una banda que roba imatges a les esglésies. Pel que fa a Burundanga, el seu director és José Corbacho, que ha reivindicat la comèdia en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Jo crec que la comèdia i l'humor és necessari des de que existeix la humanitat. Sempre m'ho pres així, com ja és prou drama a la vida i prou drames ens envolten en aquest món que sembla que cada dia s'acaba, per tenir una estona de passar-ho bé. A més, jo penso també que el que el riure és com que estàs un passet més a prop de la felicitat, no?
4: Els protagonistes són Jordi Sánchez, Marcel Borràs i Adriana Torrevejano. La pel·lícula s'estrenarà el 4 de desembre.
0: I una cosa més. L'escriptor i col·laborador de Catalunya Ràdio, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys, Montse Pujol.
7: Sí, el Premi Difusió és el reconeixement que editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa així la distinció.
8: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i al Lectoràlia a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
7: La Setmana del Llibre en Català s'allarga fins diumenge.
33: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Sentirem Fermín a Catalunya Ràdio.
10: Aquesta tarda, a partir de les 7, al Tot Costa, entrevista Fermín, però ara al Catalunya migdia n'avançarem un fragment.

0: Fermín López és un dels jugadors blaugranes que han començat més en forma aquesta temporada i avui passarà pel tot Costa. Fermín és ara a Madrid amb la selecció espanyola i allà també hi tenim el Roger Arbusà, que ha estat amb ell fa una estona. I com l'has vist, Roger?
1: Doncs molt bé, molt content de tornar amb la selecció espanyola. Recordeu que es va perdre el Mundial per lesió, per tant tenia unes ganes boges de tornar amb la selecció espanyola. Com deies, a partir de les 7 aquesta entrevista amb Fermín, un dels jugadors més importants del Barça, un dels més destacats, també ho deies, en aquest gran inici de temporada, amb 4 gols en 8 partits. El sentirem sobre aquest retorn aquí a les Roces, sobre el bon moment del Barça, el seu moment de forma, sobre Lamin, la pilota d'or, i també sobre el Madrid i Mourinho. És un fragment que podem avançar d'aquesta entrevista. Fermín sobre el show del portuguès.
2: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
0: Doncs Fermín, aquesta tarda al Tot Costa, i avui es juguen alguns partits ja de selecció, entre els quals el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos. Ara en parlarem d'aquest debut, el sentirem també a Xavi, però abans, amb tu, Arbusà, dos apunts més relacionats amb els jugadors del Barça. D'una banda, ha parlat Gordon.
1: Sí, demà la selecció espanyola viatja cap a Londres ja per jugar dissabte contra Anglaterra, la selecció d'Anthony Gordon, un estadi, per cert, Wembley, sempre especial pel barcelonisme. Dissabte aquest Anglaterra-Espanya, primer partit de la Nations League contra Gordon, que després d'unes setmanes al Barça al·lucina d'aquesta manera. Ara el sentirem amb la manera de jugar que té l'equip de Flick.
3: We don't have that strength like the Spanish, where we control games like they do.
4: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
3: We can definitely get better.
0: I des d'Austràlia, el tècnic del Brasil, Ancelotti, ha parlat de Rafinha.
1: Sí, el Brasil ha de jugar partits amistosos el primer demà a Austràlia. Veurem com ho gestiona això Ancelotti, la càrrega de minuts amb Rafinha, però mentrestant el seleccionador brasiler, preguntat per Rafinha i també per Vinícius, celebra com el jugador del Barça s'ha destapat com a nou.
5: El moment de los dos es diferente. Obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. A convicción que tenemos los dos que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
0: El que dèiem fa una estona, avui partit destacat amb entre Països Baixos i Alemanya, amb aquest debut de Xavi Hernández a la banqueta de l'Orange, Montserraia.
6: Parlem d'un Països Baixos-Alemanya que comença a 8:45 del vespre al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam i que és el duel destacat de la jornada. El tècnic terrassenc Xavi Hernández es troba en el seu debut com a seleccionador neerlandès a una llegenda de les banquetes, Jürgen Klopp, que també debuta.
7: Jürgen is one of the best...
8: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per

0: va superar Itàlia per 2-0 a la semifinal.
1: I ja ha començat el virus FIFA, de moment només pel Madrid, que ja té la primera baixa. Konaté no arribarà ni a debutar amb la selecció francesa i torna cap a Madrid lesionat. Marcos García.
2: La selecció francesa ha fet un comunicat. Informa que el central Ibrahima Konaté deixa la concentració, torna de fet ja a Madrid. Li han fet unes primeres proves amb la selecció i té un esquinç lleu al genoll dret. A Madrid li faran més proves.
1: I el Real Madrid no ha començat bé la temporada i hi ha una dada que posa en dubte l'esforç dels jugadors. És l'equip que menys corre de la Lliga.
2: 96 quilòmetres per partit fan els jugadors del Madrid. Els altres 19 equips de primera corren més. El Madrid està 6 quilòmetres per partit, per sota de la mitjana del que corren els altres. Segons dades de SofaScore, el Barça, per exemple, corre uns 8 quilòmetres per partit més que el Madrid. Si en comparem sprints, també la diferència és importantíssima. El Madrid fa 99 sprints per partit, és el desè equip de la Lliga en esforços curts a gran intensitat. El Barça és el primer en sprints, 142 per partit. Marco Curi ella ho valora en declaracions a la SER, que el Madrid sigui l'equip que corre menys.
3: Por ejemplo, tener posición y tal, largas, te puede decir que no, pero de correr, yo creo que corremos mucho. Pero no sé, al final pues los datos están ahí, al final también te digo, se habla de estos datos pues porque ahora pues hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis, pero creo que si hubiésemos ganado todos los partidos pues nadie se hablaría de que corremos poco, dirían, corren muy poco pero son muy efectivos o alguna otra titular. Pues bueno, al final habrá que mejorarlo, habrá que ganar los partidos y no salvará eso, pero bueno, al final pues los datos también va bien para mejorar, para trabajarlos y para saber que quizás pues hay que dar un poquito más.
2: Aquesta dada, que el Madrid és l'equip que menys corre de tota la Lliga, és un dels arguments que fan servir a Madrid a hores d'ara els opositors a Florentino Pérez. L'argument que l'arribada de Mourinho hauria de portar com a mínim més entrega als jugadors de camp no està passant.
1: Dels partits de seleccions a la Champions femenina, l'estrena del Barça a la Champions ahir va ser plàcida. Una maneta per començar.
4: Sidney, amb el primer control, amb la dreta, aconsegueix aguantar la pilota, aixeca el cap, deixa d'Esperó, cap a Lua, Lua fa la passada cap a Payer, la rematada de Payer i el gol! El cinquè del Barça, el gol d'Eva Payer!
1: Una Barça, molt bona acció individual de Sidney, va acabar amb el gol de Payer, el segon de la polonesa ahir, el cinquè del Barça, que es va imposar per 5-2 al París.
2: Sí, amb les baixes, Romeu va tornar a proposar un 11 amb aquesta que deies, amb Sidney al lateral dret, i va jugar de sortida també Irene Paredes, es va estrenar Martina i també ho va fer Caroline. Es van avançar les franceses amb un gol de Vins al minut 5 de partit, però abans del descans, Caroline, Serra Jordi, Payor i Graham ja havien posat el 4-1 al marcador, no hi havia color. Aquesta reacció de l'equip de Pere Romeu va ser el millor de la primera part.
5: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
2: A la segona part, aquest cinquè gol de Payor, que ara sentíem narrat a la TDG, i Mateo per les franceses va posar el 5-2 definitiu. Una de les golejadores, Serra Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que han marxat jugadores molt importants.
6: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
2: Clàudia Pina no va acabar el partit, la van substituir per unes molèsties. Caldrà veure la seva evolució per si cal fer proves. Tot indica que no té cap lesió important.
1: De la resta de marcadors d'ahir destaca l'arrencada explosiva de l'Olímpic de Lió.
2: Servet 0, Olímpic de Lió 8, amb hat-trick de Katotó i Salma, que va jugar als 90 minuts. Chelsea 1, Àustria Viena 0 i Lovaina 0, Roma 0. Justament les italianes, la Roma, seran el pròxim rival del Barça en aquesta Champions dimecres de la propera setmana.
1: Un punt més a futbol, Javier Aguirre ja és a València per intentar reflotar un equip de capa caiguda. És una de les especialitats de Javier Aguirre. Avui ja l'hem sentit i segueix fidel al seu estil d'habituac.
7: A Mestalla, Aguirre té ben clar que en la seva arribada s'hi trobarà molta feina a fer.
8: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, estamos a trabajar.
7: Aguirre, això sí, ha matisat que a les seves mans tindrà una plantilla de prou qualitat per evitar patiments, i amb el seu característic estil sorneguer, el Vasco ha lluat al club on aterra.
8: Es la institución, la historia. Siempre vine a jugar a València y, guau, de verdad era un fortín, y eso quiero que vuelva.

0: ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, buf, y la prensa no, pero bueno.
1: L'ex de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid arriba a València després de dirigir Mèxic al Mundial passat.
2: Menys de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i quan tornem, bàsquet al Barça, debut a l'Eurolliga.
3: Catalunya migdia.
4: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
5: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
4: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
6: Únic? S'escriu amb H o sense H?
7: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
10: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
9: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics. No,
11: porque yo sé que hay muchos charlatanes.
9: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
12: Me siento super! Me siento fantástico!
9: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
13: amunt,
9: però que al final són falses.
14: El rotllo, No m'agrada.
15: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
17: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
18: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
17: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia com el 30% en tots els refrescos de cola. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 24 de setembre a Carrefour.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
2: I avui dia important al Palau Blaugrana, el Barça s'estrena a l'Eurolliga, també tornen els partits de l'Eurolliga a Catalunya Ràdio, ja sabeu, tots els partits de l'Eurolliga del Barça es podeu seguir a Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, amb l'Ernest Macià. Ernest, que avui nou partit, primer partit vaja de l'Eurolliga, oportunitat per veure aquest nou equip d'Alexander Sekulić, a veure com respira en un clàssic de l'Eurolliga.
20: Doncs sí, és un equip que segons Alexander Sekulić és un equipàs, això ho veurem. Sí que és veritat que han fitxat a una estrella que és Mike James, que la tenia al Barça, però que amb el canvi d'entrenador el Barça va dir doncs no, ara no vestiràs la samarreta i el van rescindir. Això va provocar doncs un petit contenciós entre el Barça i Mike James, que finalment va trobar equip a Turquia, i és el rival que avui doncs tindrà el Barça, que és aquest Efes, que fa 6 anys guanyava l'Eurolliga, però que l'any passat va ser penúltim. I a més l'Efes tindrà a un exentrenador del Madrid a la banqueta, Pablo Laso. Escoltem Alexander Sekulić.
21: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
22: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Eurolliga.
21: Efes team is built to play at this playoffs.
20: A aquesta hora de la tarda s'està enllestint un palau al mur est del Palau Blaugrana, on l'artista Fert One doncs, fa la pintura commemorativa al mural dels 100 anys. I bé, el Barça, que jugarà sense dos jugadors, Makundu i Emboa, que estan lesionats, i un pivot que encara trigarà setmanes a arribar.
2: Un mural que deies ahir al tot costa, l'acabaran al descans?
20: Al descans, està preparat per acabar-se al descans, sí.
2: Doncs,
20: de bàsquet, etc.
2: Molt bé, doncs això teniu al descans, si sou al palau ja sabeu que podreu veure la transmissió del partit d'avui a Catalunya Ràdio, amb la transmissió transmissió de l'Ernest Macià, a Carme Lloberes i Joan Fitó.
20: Sí, aquest any no hi ha David Ubach.
2: No hi ha David Ubach, no, has no fet sé. Canvis també a la plantilla de les
22: canvi
2: transmissions.
22: Canvi plantilla per millorar.
2: Hi ha hagut canvis amb Sekulic i també hi ha hagut a la plantilla de les transmissions del Barça Catalunya Ràdio. Avui, un quart d'hora abans de que comenci el partit, com podreu sentir aquesta transmissió. Seguim amb bàsquet perquè el Cadí La Seu és el nou campió de la Lliga Catalana. De les de La Seu d'Urgell van donar la sorpresa derrotant l'Uni Girona en la final jugada ahir a Reus i que va seguir el Xavi Soler.
0: Sí, sorpresa perquè el Cadí es va carregar a tot un equip d'Eurolliga com l'Uni Girona, però si veiem la competició els últims anys, 5 dels 6 últims títols han anat a parar a La Seu d'Urgell. Sempre superior, l'equip urgellenc, excepte els minuts finals on una gran Iana Martín va igualar les coses. La jugadora més veterana del Cadí, Laia Reventós, es mostrava satisfeta perquè una temporada més tard han reprès el títol a casa.
1: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
0: Mentrestant, decepció a Girona, un Girona que ara pensarà en el partit de la setmana vinent, la prèvia de l'Eurolliga, que ja saben amb qui s'enfrontarà. Serà l'Emlat Konuk Turk. Serà un partit únic. Qui guanya va a la fase regular de l'Eurolliga a Fontejau.
2: Futbol perquè aquest cap de setmana no juguen a primera divisió, però sí que ho fan els equips de segona divisió. Això vol dir que el Girona i el Sabadell tenen partit. El Girona, de fet, juga demà, rep l'Albacete, i Quique Álvarez ja ha fet una roda de premsa. Eduard Solà, quina és l'última hora de l'equip?
13: Doncs que entre els internacionals i els lesionats tindrà 8 baixes. Banat, Pixur, Krapitsov, Júnior, Las i Esprilla són amb les seves respectives seleccions. I Brian Hill i Justin estan lesionats. I encara sort que Unai i Mate Morey sembla que estaran recuperats. Problemes, per tant, al davant, sobretot als extrems. L'entrenador Quique Álvarez en parla i també confia que per al dia del Mallorca pugui recuperar algun dels internacionals.
23: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca, però, bueno, dels 6 que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
13: El Girona Albacete de demà a 8:45 obrirà la 7a jornada de la Lliga de la Segona Divisió amb el Girona, que ve de guanyar a Cádiz, i l'Albacete, que és en zona de descens i és un dels 3 equips que encara no han guanyat.
2: I el Sabadell avui han operat el seu golejador, Nico Joaquín i David.
22: Que ja ha passat en les últimes hores, doncs, pel quiròfan. El golejador dels vallesans l'han operat satisfactòriament del trencament del lligament encravat anterior del seu genoll dret, segons ha informat el club vallesà. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, n'acaba de parlar fa ben poca estona.
24: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
2: Mundial de ciclisme a Montreal. Avui ja tenim contrarrellotges. Es passa de les contrarrellotges a les proves en línia i al Canadà hi tornem a tenir participació catalana aquest vespre. Isaac Vilalta.
25: Doncs sí, en una cursa que començarà a 8:15 del vespre. La prova en ruta en categoria júnior. I serà el ciclista de Ripoll, Aitor Martínez, de 17 anys i que aquesta temporada ha aconseguit ja 7 victòries. El seu rol principal serà el de treballar pel seu company, l'asturià Benjamín Noval, però tot i així no descarta res.
26: El Mundial jo crec que serà una cursa sobretot d'eliminació, ja que són tot el rato 10 pujades d'un quilòmetre 800, però encara així s'acumulen 2.700 desnivell i crec que serà una carrera molt dura on es faran durs les últimes passades. Jo crec que si intentarem estar sobretot davant i crec que tinc una bona oportunitat, ja que al final sóc una persona bastant ràpida a l'esprint.
25: Les reflexions d'Aitor Martínez, com la resta de catalans que participen en aquest Mundial, es podeu sentir a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: I què més expliquem, David?
22: Doncs que la primera federació de futbol ahir, el Sant Andreu, va empatar a un al seu partit a casa de la quarta jornada contra el Madrid-Castella. Els andreuencs queden 5ens per la cua amb 4 punts i per cert que a primera hi ha hagut nova lesió d'un ex del Barça al Deportivo de la Coruña, com és Aubameyang, que ha de passar pel quiròfan per un trencament parcial del menisc del genoll dret i s'estarà entre 2 i 3 mesos sense jugar.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al tot costa. Avui entrevista amb el jugador del Barça, Fermín López. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
27: Calafell Ràdio. Són les 3.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
4: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de la...

0: Música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: En el 107.9 de la FM, Surfing Safari.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia, l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i

0: Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
4: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Big Snoop Dogg, my nephew Hardwell on the beat. Give it to me.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt d'estrenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Rius. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Rius.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes? Calafell
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70. Els 80.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Calafell, quan vulguis i des d'on vulguis.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Shape up and man.

0: la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Surfing Safari.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
5: 107.9 FM.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous 24 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres 25 de setembre el ple ordinari corresponent a aquest mes. Com és habitual, començarà a les 11 del matí. Es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv i també per la ràdio en el 107.9 de la FM. En parlem dels punts de l'ordre del dia d'aquí uns minuts. Abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars. L'Ajuntament de Calafell posa en marxa un nou espai que n'hi ha a la plaça Josep Perera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. La policia local de Calafell deté una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana. Preinscripcions obertes al curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals per a joves d'entre 16 i 29 anys a Cunit. La Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. I parlarem del rècord històric de banderes grogues a les platges catalanes en un estiu marcat per la mala mar. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. El Port de Tarragona mou més de 20 quilos de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids a Lleure i els líquids a Dol. I les exportacions de Tarragona i l'Ebre arriben als 1.052 milions al juliol amb un increment anual del 10,4%. Els productes químics i els béns d'equip es mantenen com els sectors que més facturen a l'exterior.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Ho hem dit només començar. L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 25, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre. Com és habitual, començarà a les 11 del matí a la sala de plens, ubicada a les dependències municipals del carrer Sant Pere de la Platja. Com és habitual, se'n farà la transmissió en directe per streaming a calafell.tv i també podreu escoltar la sessió plenària a través de la ràdio en el 107.9 de la FM o bé via online a calafell.tv seleccionant ràdio online. L'ordre del dia el comentem ara mateix amb un total, ja 20 punts comptant els precs i preguntes en aquesta sessió plenària ordinària d'aquest mes de setembre. Entre els punts a destacar hi ha la proposta d'aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2025. Hi ha diferents temes econòmics que es passaran per ple. També hi ha la proposta d'adjudicació del contracte mixt, obra i servei per la redacció de projectes i actuacions de remodelació i manteniment del camp de futbol de Segur de Calafell i la implementació i manteniment d'un nou camp de futbol 7 a Calafell. La proposta de modificació del dret de superfície concedit sobre una finca municipal situada a l'Avinguda Espanya de Segur de Calafell per destinar-la a la construcció d'un centre d'atenció primària. La proposta d'adjudicació del contracte de treballs de substitució de la sitja de fang de l'Èder de Calafell per procediment obert i tramitació ordinària. Més punts, hi ha també la proposta de modificació de l'acord del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i Calafell Municipal de Serveis, TEMSA, mitjà propi de la corporació, per la contractació conjunta de les obres de renovació integral de les xarxes d'aigua, clavegram i implementació de la xarxa d'aigües pluvials a la platja de Calafell. També hi ha la proposta d'aprovació de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística d'aquest any 2026. Hi ha diferents donar comptes i també moció, una que presenta el grup municipal del PSC, amb l'adhesió del regidor no adscrit, Marc Caselles, en suport i solidaritat amb Ceuta. Hi ha una altra moció, en aquest cas, que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Calafell per la defensa del passeig marítim i evitar el seu enderroc. En total, com dèiem, són 20 punts que es debatran a la sessió plenària de demà a les 11 del matí.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell posarà en marxa un nou espai caní a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. Aquesta nova instal·lació s'emmarca dins de les actuacions municipals per millorar les zones d'esbarjo per a mascotes i fomentar la convivència veïnal. El nou espai està totalment delimitat amb tancaments per garantir que els animals puguin córrer i jugar sense corretja de manera segura, minimitzant el risc d'escapades cap a la via pública propera. També s'hi col·loca cartelleria informativa amb les normes d'ús de l'espai, recordant l'obligació dels propietaris de recollir els excrements i de mantenir l'espai totalment net. Aquesta obertura respon a demandes històriques dels residents de Segur de Calafell que sol·licitaven més zones habilitades per a mascotes a prop dels seus domicilis. Es consolida, per tant, el desplegament del pla local per potenciar Calafell com a municipi pet-friendly. De fet, doncs, aquesta zona d'esbarjo, recordem, un nou espai caní, està ubicat a la plaça Josep Parera, a Segur de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La policia local de Calafell ha detingut una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament. La ràpida actuació del veïnat va permetre apagar les flames abans que el foc es propagués. Així ho explica pels micròfons de Calafell Ràdio el regidor de Seguretat Ciutadana, Marc Caselles.
2: Avui aquest vespre a l'Avinguda Lituània han detingut amb un presumpte autor d'un incendi, estava encenent un foc al costat d'un arbre. La ràpida intervenció dels veïns, com sempre dic, els millors ulls són tots els veïns, el van poder apagar, van trucar a la policia i la persona que va causar el foc està detinguda a disposició dels Mossos d'Esquadra aquí al Vendrell. Gràcies a tots els veïns per estar alerta i un cop més hem pogut evitar un mal major. Gràcies.
0: Per tant, la policia local de Calafell va fer la detenció el dimarts 22 de setembre, una persona com a presumpta autora d'un delicte d'incendi, després de diversos testimonis que alertessin que havia provocat un foc en una zona boscosa situada a l'entorn de l'Avinguda Lituània, a Segur de Calafell. Els fets van tenir lloc al vespre, quan diversos veïns van observar una persona fent foc al costat d'un arbre, en una zona pròxima a la muntanya. El foc va arribar a generar una flamarada considerable, però la ràpida intervenció dels mateixos veïns va permetre apagar-lo abans que es propagués a la vegetació de l'entorn. Després de rebre els avisos, diverses patrulles de la policia local de Calafell es van desplaçar immediatament a la zona. Els agents van localitzar una persona que coincidia amb la descripció facilitada pels testimonis i van comprovar l'existència de restes d'un foc recentment apagat. La policia local de Calafell va recollir les declaracions de diversos testimonis que van manifestar haver vist la persona identificada iniciant el foc. Davant dels indicis recollits, els agents van procedir a la seva detenció i van instruir les diligències policials corresponents. La persona detinguda ha estat traslladada a dependències dels Mossos d'Esquadra del Vendrell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La recollida selectiva de residus ha superat el 41% a la Bisbal del Penedès durant el primer semestre d'aquest 2026, més del doble que durant el mateix període de l'any anterior. Segons dades facilitades pel Consell Comarcal del Baix Penedès, el percentatge de residus recollits selectivament ha passat del 18,33% al 41,03%, un increment de 22,7 punts percentuals. L'evolució coincideix amb l'ampliació del sistema de recollida porta a porta a les urbanitzacions de la Bisbal, que es va posar en marxa el 16 de febrer, amb l'excepció de la Pineda de Santa Cristina i el Papagai. Fins aleshores, el porta a porta ja funcionava al nucli de la Bisbal del Penedès, mentre que a les urbanitzacions la recollida es feia principalment mitjançant contenidors. Per tant, les dades del primer semestre encara incorporen tot el mes de gener i la primera quinzena de febrer amb el sistema anterior a les urbanitzacions. Malgrat això, la comparativa anual ja mostra un augment notable de la separació de residus. La millora es dona en totes les fraccions de recollida selectiva. L'augment més important correspon a la fracció orgànica, que passa del 4,9% durant el primer semestre de 2025 al 13,9% aquest 2026. 9 punts més. També augmenta la Bisbal, la recollida de paper i cartró. També la d'envasos i la de vidre. En paral·lel, la fracció resta o rebuig cau del 81,7% al 59%. La reducció de 22,7 punts percentuals es correspon amb l'increment de diferents fraccions recollides. La Pineda de Santa Cristina i el Papagai no formen part d'aquestes xifres, ja que en aquests dos àmbits el servei de recollida és gestionat pels ajuntaments de Rodonyà i Sant Jaume dels Domenys. El consistori de la Bisbal del Penedès, per tant, valora positivament els resultats, especialment tenint en compte que el porta a porta només ha estat operatiu a les urbanitzacions durant 4 mesos i mig dels 6 inclosos en la comparativa. El consistori anima la ciutadania a continuar separant correctament els residus amb l'objectiu de mantenir i incrementar els nivells de recollida selectiva durant els propers mesos a la Bisbal del Penedès.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap al municipi veí de Cunit perquè s'obre el termini de preinscripció per al certificat professional d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals que s'impartirà a l'Espai Jove de Cunit. Una oportunitat formativa adreçada a joves d'entre 16 i 29 anys en cerca d'ocupació, per impulsar la seva inserció en el sector administratiu, 100% subvencionat. Es tracta d'un certificat professional de nivell 1, de manera que en finalitzar-lo amb èxit, l'alumnat obtindrà una titulació oficial reconeguda. A més, aquesta acreditació dona accés directament als certificats professionals de nivell 2 de la família d'administració. El curs té una durada de 550 hores, de les quals 464 són lectives i es duran a terme a Cunit. 86 hores són de formació a l'empresa. Començarà el 23 de novembre i acabarà el 29 d'abril, de 9 del matí a 2 del migdia, com dèiem, a l'Espai Jove de Cunit. El contingut del curs, l'alumnat adquirirà competències clau tant a l'àrea administrativa com en l'àmbit digital. El programa d'estudis inclou els següents blocs: competències professionals i digitals per l'entorn administratiu, tècniques administratives bàsiques d'oficina, operacions bàsiques de comunicació, reproducció i arxivament i prevenció de riscos professionals. Els requisits d'accés són tenir entre 16 i 29 anys i trobar-se en situació d'atur o inactivitat laboral. També estar inscrit o inscrita a garantia juvenil. Si no ho estàs, des de l'organització s'ofereix suport per fer aquest tràmit. Per més informació i inscripcions sobre aquest curs d'operacions auxiliars a serveis administratius i generals, podeu contactar directament amb l'Ajuntament de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Passem a les notícies d'àmbit general. Aquest estiu s'ha registrat la xifra més alta de banderes grogues a les platges de Catalunya des de que es tenen registres, amb un total de 4.913 avisos de precaució, segons dades recollides per Protecció Civil. A més, s'han hagut d'hissar 286 banderes vermelles, fet que ha prohibit completament el bany en nombroses ocasions al llarg de la temporada. El balanç de la campanya estival d'enguany destaca pels següents factors clau: el mal estat de la mar com a causa principal. El 73% de les banderes grogues s'han hagut de col·locar a causa de la mala mar o la presència de forts corrents. Els experts assenyalen que, tot i haver viscut un estiu molt assolellat i amb poques pluges, la mar ha estat molt més moguda de l'habitual. La Costa Daurada ha estat la zona més afectada. Aquesta regió ha liderat el recompte global amb el major nombre absolut de banderes grogues i vermelles de tot el litoral català. D'altra banda, si es mira la freqüència per platja, la comarca del Maresme destaca com el territori on més vegades s'ha aixecat de mitjana, més de 100 cops per platja. També hem de parlar de l'augment de la sinistralitat, perquè malauradament aquestes condicions han coincidit amb un estiu especialment negre pel que fa als ofegaments, amb un total de 27 víctimes mortals a les platges, 7 més que l'any passat. Des de Protecció Civil es recorda la importància extrema de respectar sempre la senyalització dels socorristes i es demana evitar el bany davant de qualsevol dubte o indici de corrents subaquàtics.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Els autònoms cobren 1.063 euros de jubilació de mitjana, és a dir, 657 euros menys que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. Així ho recull el darrer informe Situació del Treball Autònom a Catalunya 2025 que el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha presentat aquesta setmana. El document detecta una transformació del perfil del treballador per compte propi amb un augment dels estrangers, que van créixer un 5,4%, un ritme gairebé 5 vegades superior al del conjunt d'afiliacions. A més, participació de les dones, tot i que encara representen únicament el 36,9% del total. També reclamen més assessorament perquè els autònoms incorporin la intel·ligència artificial als seus negocis. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, creu que és una incertesa com impactarà la regularització extraordinària de migrants en les dades d'aquest 2026, però defensa que és difícil negar que afectarà.
3: Una incertesa que en tot cas ho veurem l'any que ve. De moment el que estem veient, i no és un tema que haguem treballat en el grup de treball, perquè no, l'informe és del 2025, no del 2026. Per tant, això en tot cas serà objecte d'estudi per l'informe de l'any vinent, no? Però jo crec que sí que es veu en termes d'ocupació, perquè ho veiem amb les dades de l'atur, veiem les dades d'EPA, que una cosa s'està movent i que estan produint-se canvis en el mercat de treball, canvis que d'una banda tenen a veure amb un augment de l'afiliació, en el cas d'aquelles persones que ja estaven treballant, diguem-ne, sense regularitzar, i que ja podran estar treballant regularitzades, per tant, augmenta l'afiliació, i d'altra banda,

0: L'informe també parla de la diferència entre les prestacions de jubilació dels autònoms i els assalariats. Diu que el gran repte implica fomentar l'increment en l'aportació a les cotitzacions.
1: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia, no? I per això bona part de les mesures que us proposem van en aquesta línia, de fomentar aquesta major aportació, que ja ho hem dit i ho hem destacat, realment s'ha produït un augment destacable en els últims temps, però tot i així aquest augment continua sent suficient. Per això mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no?, amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió, perquè jo crec que això és el que facilita moltes vegades, no?, que les persones tinguin aquest incentiu extra a fer una major aportació, que d'altra banda si no, pues, també entenc, no?, que el dia a dia, les despeses pues, fan que això pues, no sempre es tingui en compte, no?
0: En total, a finals del 2025 hi havia 574.315 afiliacions per compte propi a la Seguretat Social, l'1,1% més que l'any anterior. Aquest increment és inferior al registrat per les afiliacions a compte d'altri, que van augmentar un 2,9%. De manera que el pes del treball autònom sobre el conjunt de les afiliacions va baixar una dècima respecte del 2024, fins al 14,9%. Destaca l'augment d'autònoms estrangers, que contrasta amb els d'autònoms nascuts a Catalunya, mostra símptomes clars d'estancament. Per comarques, el 77% dels autònoms nascuts fora de l'Estat treballen a la demarcació de Barcelona, seguida de Girona, Tarragona i Lleida. Escoltem les declaracions d'Albert Ferrer.
1: Un d'aquests canvis tindria a veure amb un major pes de la població estrangera. I en aquest sentit m'agradaria destacar com les persones estrangeres representen una de cada sis persones treballadores autònomes i són les que registren un major creixement, en concret del 5,4%. A més, d'aquestes persones estrangeres, dues de cada tres procedeixen d'un país extracomunitari.
0: L'informe també constata que els autònoms es jubilen més tard i cobren menys pensió que els assalariats. L'organisme assenyala que les baixes bases de cotització dels autònoms condicionen les futures pensions i reclama més protecció en matèria de jubilació pel col·lectiu. A més, precisen que els autònoms van accedir a la jubilació 1,4 anys més tard de mitjana que la resta de treballadors i que es van retirar amb 66,5 anys, segons dades referides a tot l'Estat.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.

0: Tarragona.
1: El Port de Tarragona ha mogut 20,7 tones de mercaderies durant els primers 8 mesos de l'any, amb un creixement del 6,3% respecte al mateix període de l'any anterior. Els líquids de doll van seguir liderant l'estadística amb 13,1 milions de tones i un increment del 5,4%. El petroli va arribar als 10,46 milions de tones. Els sòlids de lleure van ser dels que més van créixer, un 11,1%, arribant als 5,7 milions de tones, 4 de les quals corresponen en el tràfic agroalimentari i ramader. La càrrega genera un estat únic grup que no ha augmentat, amb els contenidors que ho fan un 5,1% en pes. Durant el mes d'agost, concretament el tràfic marítim, va arribar als 2.494.000 tones, més que el 2025. D'altra banda, els creuers van portar 84.529 passatgers a Tarragona, un 6,9% més en 45 escales, un 25% més que l'any anterior. Durant l'agost, el nombre de creueristes en 11 escales a Tarragona va ser de 28.838, pràcticament el doble del mateix mes de fa un any.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
1: Ho avançàvem en els titulars. Les exportacions de les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van arribar als 1.051 milions d'euros al mes de juliol passat, una xifra que suposa un creixement del 10,4% respecte a fa un any. Així ho diu l'informe mensual de comerç exterior que publica el Ministeri d'Economia. Segons aquest mateix document,

0: les importacions, tot i de créixer un menys 13,8% respecte al mateix període de fa un any, continuen molt per sobre en xifres absolutes, arribant als 1.449 milions d'euros. Així doncs, si bé s'ha reduït respecte als menys 728,4 milions de 2025, la balança comercial continua sent negativa, en menys 397,7 milions d'euros. Per sectors, els productes químics van arribar als 346,4 milions i un creixement anual de l'11,3%. Suposen un 44,7% de les exportacions totals a la província tarragonina. Els segueixen els béns d'equip amb 214,9 milions i pujant un 37,3% anual. En el cas de les importacions, les xifres entre tots dos sectors són més equilibrades. Els productes químics van suposar 240 milions, mentre que els béns d'equip van arribar als 229,3 milions i un increment de l'11,3%.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El comissionat del govern espanyol per al corredor mediterrani, Josep Calabuig, considera que caldrà parlar de la renovació i ampliació d'aquest eix, el qual durant els pròxims anys concreta unes actuacions reals d'empreses i comença a utilitzar-se massivament el corredor, evidentment en un termini de 20 a 25 anys. Diu que s'haurà de pensar en noves millores. Ha declarat tot reconeixent que el pes actual del transport ferroviari de mercaderies no arriba al 4% a l'Estat i la potencialitat del seu creixement. Quatre dècades després que es posés sobre la taula, el responsable estatal ha refermat compromís que el corredor mediterrani quedi enllestit el pròxim 2030. Ha pres part en una jornada titulada El corredor del Mediterrani, urgències i oportunitats, organitzada al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Escoltem les declaracions del comissionat del govern espanyol per corredor mediterrani, Josep Calabuig.
2: En primer lloc, hi ha una fulla de ruta europea, una fulla de ruta europea perquè això no és un corredor únicament de la costa mediterrània nostra, sinó que és també un corredor que s'uneix a altres nou corredors transeuropeus. Això és la primera cosa que el volia dir. I en aquesta fulla de ruta, en la part que ens pertoca, el nostre compromís és tindre finalitzat els elements centrals, la columna vertebral de tot aquest procés. El compromís formal és 2030. Això, el compromís amb la Unió Europea. Això no vol dir que s'acabi tot en 2030, al llarg de 2027 se n'acabaran coses, de 2028, de 2029, per tal de poder arribar a l'any en el que hi ha aquest compromís pues complint absolutament tot el que se puga, tot el que s'ha compromès.
0: Creu que caldrà plantejar modificacions i ampliacions en 20 anys.
2: Coincideix en que el corredor mediterrani té unes possibilitats immenses des del punt de vista del creixement de la seva utilització com a element de transport per a les mercaderies. Crec que serà una realitat. Ho he constatat no solament en els empresaris aquí a Catalunya, que ja l'he visitat algunes vegades, sinó també li puc dir que a la Comunitat Valenciana, també a Andalusia, a Múrcia, hi ha un interès enorme en aquest corredor. Per tant, la primera cosa que tenim que veure és si realment aquestes expectatives se van complint.
0: El comissionat del govern espanyol pel corredor mediterrani també confia que la demanda de transport de mercaderies amb tren creixerà.
2: La primera qüestió, jo crec que clarament el que és més important ara mateix i és l'objectiu principal és acabar el corredor ara. Ara tenim que veure realment que si aquestes capacitats coincideixen en la demanda que hi ha. Jo estic convençut que va ser un gran canvi i que aquesta demanda se va produir, però, evidentment, pense també que en el futur, si hi ha que anar fent reformes, és un tema que deu de romandre obert perquè serà necessari, segurament.
0: Calabuig, per últim, anuncia que s'executaran les obres de canvi d'ample entre Tarragona i Castelló el pròxim 2027.
2: Tenim que dir-li que estem ja treballant en aquest canvi. És a dir, concretament estem treballant en tots aquells passos previs que seran necessaris per a després canviar les vies, que serà l'última fase, per a, en aquest sentit, utilitzar el mínim temps possible. És a dir, tota la part electrònica, tota la part de seguretat, de control, tot això s'està desenvolupant ja. I, per tant, nosaltres esperem que aproximadament a la meitat de l'any pròxim podrem fer ja el tall de la via, i el termini previst són 5-6 mesos per tal de poder fer el canvi de vies. Però ja li dic que ja inclús li puc dir que s'han fet assajos ja, per tal de veure en quant de temps se poden canviar les vies per a després ser el més ràpid possible. Però totes les altres coses que van unides a aquest canvi ja s'estan fent en aquests moments i ja està.
1: Informatius de Calafell Ràdio.
0: Fins aquí l'edició informativa del dia, que els ha parlat i acompanyat Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Marching out. Welcome to the program.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.
1: I digo así, yo...

0: Daiquiri, els dijous i dissabtes, a Calafell Ràdio.
1: Romántico latino.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom. Reemprenem el cicle de programes dedicats a la figura de Johann Sebastian Bach. I no oblidant que és l'any Pau Casals, ja que el 29 de desembre de 2026 farà 150 anys del seu naixement. I, per tant, des d'aquí li volem rendir un petit homenatge oferint-vos aquesta peça de cello tan emblemàtica com és la suite número 1 en sol major de Johann Sebastian Bach, que alhora ha estat utilitzada en nombrosos films, com El pianista, Master and Commander, Ex Machina, Resa con dos, Si decido quedarme, Elysium, Siempre Alice, The Dukes, Beginners, Maniac, Hilary and Jackie, així com en algunes sèries de televisió. Escoltem, doncs, aquest famós preludi.

Tornant a la vida de Johann Sebastian Bach, en el període 1717-1723, el príncep Leopold de Anhalt-Gottheim va contractar a Bach com a mestre de capella en 1717. Aquest era músic i, per tant, apreciava el seu talent, però, com que era calvinista, no usava la música elaborada per als seus oficis religiosos. No obstant, sí que es varen fer composicions profanes, com les suites per orquestra, les sis suites per a violoncel sol, les sonates i partites per a violí sol i els concerts de Brandenburg, així com cantates profanes per a la cort. El 7 de juliol de 1720, mentre Bach era de viatge amb el príncep a Karlovy Vary, la seva esposa va morir i en la seva memòria va composar la partita per violí número 2, 1004, Chacona. És aquesta partita que us oferirem la part més rellevant, la Chacona del final.

l'any següent coneix a una soprano 16 anys més jove que ell, Anna Magdalena Wilke, que cantava en la cort de Cottenham. Es casen el 3 de desembre de 1721. Plegats van tenir 13 fills. El 1723 es trasllada a Leipzig, on és anomenat Thoma Cantor, director musical d'un famós cor de nens de la ciutat per a les tres esglésies de Sant Nicolàs, Sant Pablo i de la Universitat. Van invitar a Bach després que George Philip Telemann digués que no estava interessat en el puesto, marxant a Hamburg. Durant aquesta estada va ser nomenat Cottenham i Weissenfels, així com a d'Augusto II de Polònia en Dresda. En aquest lloc es va mantenir durant 27 anys, fins a la seva mort. Bach interpretava habitualment les seves cantates, composades durant els primers anys d'estada a Leipzig. L'Ajuntament només es feia càrrec de 8 instruments. Així és que la resta de personal era reclutat de sota les pedres, per dir-ho així, pagant gastos de les bodes i celebracions. Més enllà de la litúrgia, arribà al fer-se càrrec de la direcció del Collegium Musicum, una societat d'estudiants fundada en 1703 per George Philip Telemann. Va sorgir problemes educatius entre la part eclesiàstica i la facció de la nació-estat. I tot això l'afectava directament, tal que Bach va tenir que demanar ajut al rei de Polònia, el gran duc de Lituània, Augusto III, que va intervenir al seu favor. En 1733, Bach va composar el Kyrie i el Gloria de la missa en si menor. I amb això, després de presentar-ho al rei August III, va aconseguir que l'anomenessin compositor real de la cort. Després va afegir un credo i un santus i un Agnus Dei. Aquesta missa està considerada una de les obres corals més grans de tots els temps. Sentirem, doncs, el Kyrie, el Gloria, el credo, el santus i l'Agnus Dei. I amb això donarem per acabat el programa d'avui, desitjant-vos que tingueu una molt bona setmana. Adeu!

0: 9 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Doncs vinga, som-hi un dia més, començant el magazín Calafell Matí, 4 hores per endavant, fins a 1 en punt del migdia. Som a dijous, dia 24 de setembre de 2026, i des del 107.9 de la FM, també des de la nostra emissió online de Calafell Ràdio, calafell.tv, aquí estarem acompanyant-te un dia més. Gràcies, com sempre, per triar-nos, per escollir-nos, per ser la vostra banda sonora en aquest matí. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Doncs vinga, tot a punt. Engeguem, com sempre, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 24 de setembre, que, per cert, avui és festivitat de la Mercè, patrona de Barcelona, festivitat local a la ciutat comtal. Festa per als que treballeu allà. I també, si teniu a prop una Mercè, doncs feliciteu-la. Avui també és el seu dia. Doncs tindrem les dades del dia, les celebracions, les efemèrides musicals, el temps, amb Josep Miró, i també l'actualitat a proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. I un dijous més, a partir de 2:15 del matí, torna l'alcalde a la ràdio. 30 minuts amb l'alcalde de Calafell, aquí en directe, en Ramon Ferrer, per parlar, com sempre fem amb ell, amb diferents preguntes, qüestions a l'actualitat del municipi, però vosaltres, la ciutadania, els oients, teniu la prioritat per fer preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Obrirem línies telefòniques perquè truqueu a la ràdio i pugueu fer-li preguntes a Ramon Ferrer, aquí en directe.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio, 977-6991-00.
0: 977-6991-00, el nostre telèfon, que obrirem a 9:15 i fins les 10 per parlar amb l'alcalde Ramon Ferrer. També disposeu d'un WhatsApp, el 647-751-883, perquè ens envieu la vostra pregunta, consulta, suggeriment o queixa per en Ramon Ferrer, l'alcalde. Preguntes a través d'un missatge de text, una nota de veu, al WhatsApp.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio, 647-751-883.
0: 647-751-883. Avui torna l'alcalde a la ràdio des de les 9:30 i fins les 10 del matí. I el matí continuarà fins la 1, moltes més propostes, perquè a partir de les 10 arriba l'Espai Vida Saludable amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui parlarem de prevenció als suïcidis. Mirarem a partir de 10:15 enrere a través del retrovisor, mirarem enrere en el temps, i amb l'historiador calafellenc, en Joan Santagana, doncs es parlarà, com sempre, de fets, esdeveniments del nostre municipi. I ho fa tots els dijous a partir d'aquest punt horari. A les 11 el temps amb Josep Miró, i tot seguit estrenem avui Antics Oficis amb el Jaume de Vargas. Cada dues setmanes, cada 15 dies els dijous, ens acompanyarà a les 11 del matí amb aquests Antics Oficis. Avui el primer d'aquests oficis serà aquells que feien paraigües, que construïen paraigües. Històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. Anirem fins al 1974 per escoltar, per repassar amb ells, les cançons de més èxit en aquell any. I a partir de les 12, atenció, perquè tots els dijous a partir d'avui tindrem la càpsula del programa La Màquina del Temps. És l'espai dels divendres a partir de les 8 del vespre amb l'Albert Gómez, un programa que també tindrà la seva secció els dijous al migdia. Ens presentarà l'Albert 5 cançons, un top 5 amb cançons dels 80 i dels 90 molt recomanables. No us ho perdeu. I abans d'arribar a la 1, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot aquí, a Calafell Ràdio, amb bona música, actualitat, entreteniment, és el Calafell Matí. Benvinguts, ben trobats, vinga, som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Doncs som a dijous, dia 24 de setembre de 2026. Avui es celebra el Dia Marítim Mundial. Una jornada que celebra cada 24 de setembre, una jornada impulsada per l'Organització Marítima Internacional, que posa en valor la importància del transport marítim i la seva contribució al comerç i a l'economia mundial. També serveix per recordar la necessitat de garantir la seguretat dels vaixells i de les persones que treballen al mar, així com de protegir els oceans davant la contaminació. Cada any la jornada se centra en un tema concret i en aquest 2026 el lema és de la política a la pràctica, impulsant excel·lència marítima. La celebració busca posar en relleu la importància d'un sector marítim segur, eficient i cada vegada més sostenible. És el Dia Mundial Marítim, però també és el Dia Mundial del Goril·la. Cada 24 de setembre se celebra aquesta jornada dedicada a donar visibilitat a aquests grans primats i a la necessitat de protegir-los. Els goril·les viuen principalment als boscos de l'Àfrica Central i moltes de les seves poblacions estan amenaçades per la pèrdua d'hàbitat, la caça furtiva i altres activitats humanes. Aquesta jornada serveix per conscienciar sobre la importància de conservar els seus ecosistemes i de protegir les diferents espècies i subespècies de goril·les. La seva conservació també és important per mantenir la biodiversitat dels boscos on viuen i dels que depenen moltes altres espècies. Encara tenim dues celebracions més. Avui és el Dia Internacional de la Investigació contra el Càncer. Es celebra cada 24 de setembre. Una jornada destinada a posar en valor la recerca científica en la lluita contra aquesta malaltia. La investigació és fonamental per comprendre millor els diferents tipus de càncer, desenvolupar nous tractaments i millorar els sistemes de diagnòstic i de detecció precoç. Jornada que també vol recordar la importància de continuar destinant recursos a la ciència i donar suport als investigadors que treballen per aconseguir tractaments cada vegada més eficaços. L'objectiu final és millorar la supervivència i la qualitat de vida de les persones afectades pel càncer. I l'última de les celebracions és pel Dia Mundial del Càncer de Tiroides. El 24 de setembre també celebra aquest Dia Mundial, jornada destinada a donar visibilitat a la malaltia i a conscienciar sobre la importància del diagnòstic i tractament precoç. La tiroides és una glàndula situada a la part anterior del coll que produeix hormones importants per al funcionament de l'organisme. El càncer de tiroide pot presentar diferents tipus i evolucions i en molts casos es pot detectar a través de proves mèdiques i controls. Aquesta és una jornada que serveix per informar la població, donar suport a les persones afectades i recordar la importància de la investigació i de l'atenció mèdica. Per cert, que ens deixàvem una última. Déu-n'hi-do, avui és el Dia Mundial contra les patents de programari. Una jornada vinculada al debat sobre l'impacte que poden tenir les patents sobre el desenvolupament de programes informàtics, una iniciativa que va sorgir arran de diverses mobilitzacions del sector tecnològic i està especialment relacionada amb la defensa del programari lliure i la possibilitat que desenvolupadors i petites empreses puguin crear i innovar sobre trobar-se amb determinades barreres legals. Doncs déu-n'hi-do, quantes celebracions en aquesta jornada. Avui 24 de setembre tenim efemèrides musicals.

El 24 de setembre del 1941 va néixer Linda McCartney. Va ser a Nova York, fotògrafa, cantant i teclista. Va formar part de Wings al costat de Paul McCartney. Després de la dissolució de The Beatles, amb el grup va participar en alguns dels grans èxits dels anys 70, com aquesta, Band on the Run, una de les cançons més conegudes de The Wings. Linda McCartney va morir el 17 d'abril del 1998, quan només tenia 56 anys.

0: Avui també celebrem el naixement de Jaume Sisa.
1: Hola, Jaimito, i doña Urraca, i en Carpanta, i Barbasul.
0: En Jaume Sisa, el cantautor barceloní, va néixer un dia com avui del 1948 i es va convertir en una de les veus més originals a la música catalana. Amb els seus univers galàctics, barreja surrealisme, folk, cultura popular i esferit underground, Sisa va deixar cançons que ja formen part de la memòria col·lectiva. Com per exemple aquesta, Qualsevol nit pot sortir al sol. Es va publicar en el 1975, una cançó que ha travessat generacions i encara avui és tot un himne. Avui en Sisa fa 70

I el 24 de setembre del 1971 es publicava Electric Warrior. És el sisè àlbum de T-Rex i un dels discos fonamentals del glam rock. El treball liderat per Mark Bolan incluïa cançons com Get It On i va contribuir decisivament a definir el so i l'estètica del glam dels anys 70.

anem al 24 de setembre del 1991. Arribava a les botigues Nevermind, de Nirvana. Es tracta d'un dels àlbums més influents als anys 90. El disc que incluïa Smells Like Teen Spirit va convertir el grup de Kurt Cobain en un fenomen internacional i va situar el grunge al centre de la música popular. Aquell mateix dia també es publicava Blood Sugar Sex Magik dels Red Hot Chili Peppers. Són efemèrides musicals d'aquest 24 de setembre.

a banda d'en Sisa i de la Linda McCartney, avui les efemèrides tenen un so molt contundent. Perquè el 24 de setembre de 1990 es publicava The Razor's Edge, el 12è àlbum d'estudi d'ACDC. El disc va recuperar una gran projecció internacional. Per la banda incluïa Thunderstruck, una de les cançons més conegudes d'ACDC.

0: i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: Ara mateix, 9 i 13 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Després de les dades del dia de les efemèrides, anem pel temps. La previsió meteorològica d'aquest dijous, dia 24 de setembre, amb Josep Miró, també de cara demà divendres. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable. En sol i cel clar, amb algun nuvolat al migdia i alguns de baixos a partir de mitja tarda. Hem d'esperar que la temperatura es mantingui de nit i reculi unes dècimes de dia i voltarà als 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 28, amb una humitat alta i ambient xafogós al migdia. Vam fer blanterrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejola a la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però al final del dia, ja entrada de nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà unes dècimes i voltarà, estarà entre 18 i 19 de mínima, mentre que demà tocaran una mica de sostre aquesta setmana les temperatures i podrem arribar als 29 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós al centre del dia. Ben feble, enterral fins a mig matí i deixar oc la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cara al cap de setmana, temps estable amb unes temperatures que reculen entre 1 i 2 graus.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs a hores d'ara, quan passa 15 minuts, passen 15 minuts de les 9 del matí, tenim bonança meteorològica, llueix el sol i la temperatura ambient a hores d'ara és de 21 graus centígrads aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la platja del Masmel, on es troben els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, és moment de donar un cop d'ull a les portades, als continguts, les notícies de les últimes hores a través dels diferents diaris digitals comarcals. Començarem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. En plena de successos, veïns de Segur de Calafell eviten l'incendi que hauria provocat un presumpte piròman. La policia va detenir l'autor del foc després de la descripció facilitada pels veïns que van aconseguir sufocar les primeres flames. Va ser a última hora d'aquest dimarts, veïns de Segur de Calafell van observar com una persona calava foc en una zona boscosa de l'avinguda de Lituània del nucli. Els veïns van alertar la policia local. Paral·lelament van començar a apagar les flames, que ja guanyaven intensitat i es propagaven. L'individu havia encès el foc als peus d'un arbre, al costat d'una zona muntanyosa i d'un bosc. La ràpida intervenció dels veïns va evitar que es produís un incendi de grans proporcions. Quan les patrulles policials van arribar a la zona i van trobar un individu que coincidia amb la descripció facilitada pels veïns que van reiterar que l'havien vist calant foc. Davant dels indicis, la policia va procedir a la detenció de l'home i va obrir diligències com a presumpte autor d'un delicte d'incendi. Posteriorment, va ser traslladat als Mossos d'Esquadra. I seguim als tribunals. A judici per matar la seva exparella, pedrades a Calafell. La fiscalia li demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentiu i menyspreu de gènere. L'home acusat de matar la seva exparella a Calafell el 18 d'abril de 2025 s'enfronta a 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Segons l'escrit del Ministeri Fiscal, l'investigat i la víctima van mantenir una relació sentimental durant 4 anys que la dona va decidir posar fi. Arran de la ruptura, el processat va colpejar diverses vegades amb una pedra el crani de la dona, provocant-li la mort al domicili familiar. Després va col·locar el cadàver al maleter del seu vehicle i va circular sense rumb durant unes hores. Finalment es va aturar a la P7 a l'altura de Constantí i va confessar a una patrulla dels Mossos d'Esquadra que havia comès el crim. El judici amb jurat popular comença aquest dijous a l'Audiència de Tarragona. Parlem ara d'un reconeixement. Un regidor del Vendrell rep la Bruixa d'Or de Villagarcía de la Torre. Alfons Herrera és fill de la localitat extremenya d'on va arribar milers de veïns a la capital del Penedès fa dècades. El premi reconeix anualment persones i entitats que treballen pel municipi. Herrera, fill de Villagarcía, va impulsar la moció d'agermanament l'any 2001 i ha promogut l'intercanvi cultural i associatiu entre les dues localitats. Altres titulars, altres notícies que trobem avui a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. L'Adeo Penedès comença a tastar els primers vins de la Barema 2026. Els primers vins joves de l'anyada es presenten frescos i molt aromàtics després d'una barema avançada per les altes temperatures. En patrimoni, la xarxa vendrellenca sol·licita la inclusió de la Ramona de Josep Canyes al catàleg del Patrimoni Cultural Català. L'entitat presenta un expedient per protegir i posar en valor una de les obres escultòriques més singulars vinculades a la trajectòria personal i artística de Josep Canyes. En reciclatge, la Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. El percentatge passa del 18,33% al 41,03% en un any, després de l'ampliació del porta-a-porta a les urbanitzacions. També aquest rotatiu parla de la violència masclista de Calafell. S'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra a Calafell. El judici amb jurat popular arrenca avui dijous a l'Audiència de Tarragona, diuen. Canviant de rotatiu, anem a Diari Més, a la seva secció del Baix Penedès. Una incidència en la senyalització a Cunit ha provocat retards de fins a 45 minuts al regional sud. Els problemes també han causat retards d'una mitjana d'una hora en els combois de la R2 Sud. Això passava ahir dimecres. Anem a la ciutat del Penedès. El Vendrell renovarà la pista Cruyff Court de Mas d'Engual amb una inversió de 83.000 euros. Les obres inclouran la retirada de la gespa artificial actual, l'adequació planimètrica de l'espai i la instal·lació d'una nova gespa. Acabem a la fura del Penedès.cat parlant de l'increment de la presència policial al barri de Calascori del Vendrell per problemes d'inseguretat. I és que l'Ajuntament del Vendrell ha incrementat els controls, també la presència de la policia local al barri de Calascori, després que veïns de la zona hagin denunciat diferents problemes d'inseguretat. La regidora Mar Vázquez, del grup municipal de Fem Vendrell, va transmetre fa uns dies aquestes queixes veïnals per situacions d'amenaces, de les quals va ser testimoni directe. I Cunit posa càmeres lectores de matrícula en diferents punts del municipi. I el municipi de Cunit ja té en funcionament diverses càmeres que estan instal·lades en els accessos dels diferents nuclis o en punts estratègics del municipi. Són càmeres lectores de matrícules amb les quals es vol millorar la capacitat de resposta davant de possibles incidències. Són les notícies de proximitat que podem llegir en les últimes hores en els diferents diaris digitals comarcals. 9:22. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv.
1: Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Tot romàntic per començar el matí. El posa en Bruno Mars amb aquesta gran cançó. És el Risk It All, que a mi ja hem arribat a les 9 i 28 minuts del matí.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Moment dels titulars del dia. Som a dijous, dia 24 de setembre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que avui destaquen des dels informatius de Calafell Ràdio. Ens ho explica la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 25, el ple ordinari del mes de setembre. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv o bé també per la ràdio en el 107.9 de la FM. L'Ajuntament de Calafell ha posat en marxa un nou espai caní, l'està instal·lant a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. La policia local de Calafell deté una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons s'ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana. La ràpida actuació del veïnat va permetre apagar les flames abans que el foc es propagués. Preinscripcions obertes al curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals per a joves d'entre 16 i 29 anys a Cunit. La Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. I rècord històric de banderes grogues a les platges catalanes en un estiu marcat per la mala mar. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. El port de Tarragona mou més de 20 milions de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids a Llaurà i els líquids a Doll.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi ara mateix. Passa un minut del punt de 2:15 del matí en directe. Som a dijous i avui tenim el primer alcalde a la ràdio de la temporada. Ja sabeu que amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, els dijous a partir de les 9:30 i fins les 10, compartim 30 minuts de l'actualitat del municipi, 30 minuts en què vosaltres, la ciutadania, també podeu parlar amb l'alcalde trucant al telèfon, obrim línies telefòniques, al 977-69-9100. També disposeu d'un WhatsApp, al 647-751-883. Anem a saludar l'alcalde, Ramon Ferrer, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Estic que m'ofego, eh? Mireia Romaguera, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Venia corrent jo pel passadís, disculpeu, però em faltava l'aire. Doncs vinga, anem a començar com sempre, doncs, per les preguntes que rebem a través del WhatsApp.
2: Doncs sí, diu, buenos días, he visto que en el Facebook hablan que el Cap de Segur van a poner más terrenos. ¿Qué es lo que van a hacer allí?
1: Doncs sí, el que farem és ampliar el Cap de Segur amb un nou espai que hi ha just al costat, un local que havia sigut un antic restaurant, bar del club de tennis Esplai, que és on hi ha el Cap de Segur, que es deia Tamanaco, i que havia sigut un bar doncs, bastant conegut i fins i tot a vegades li donava nom al propi tennis, no? I aquells locals són de l'Ajuntament, es van comprar quan també es va comprar l'antic tennis per fer el Cap, i ara el que farem és ampliar doncs la concessió que hi ha a Santa Tecla del que és el Cap de Segur, que per 30 anys, doncs ampliem els anys que falten de concessió amb el local aquest també nou, i això doncs facilitarà que Santa Tecla faci les obres d'aquest local, adequi aquest espai, apareixen 5 nous despatxos més per metges, per atenció mèdica, hi haurà també una zona on es podrà fer atenció mèdica telefònica i també es podrà atendre telemàticament, i a partir d'allí doncs, es connectarà a més l'edifici nou amb aquests locals a través d'una passera coberta, amb la qual cosa doncs, queda tot comunicat, queda tot integrat, i hem trobat aquesta solució, que és una solució molt bona i que de fet doncs, permet ampliar el Cap de Segur i absorbir el creixement que pugui tenir d'atenció mèdica en aquests propers anys. Això ens permet després doncs ja pensar en un nou CAP també, que volem fer a Segur Platja, al carrer Loira, i que també doncs, a partir de que tanquem ja aquest acord que ja està pres doncs, amb Santa Tecla, l'hem aprovat això aquesta setmana, doncs precisament el que farem és treballar ja amb un nou CAP, amb un programa funcional, amb Santa Tecla, amb la Generalitat, en fer un programa funcional de què haurà de tenir aquest nou CAP, quins serveis haurà de tenir. El que nosaltres demanarem és que també hi hagi urgències 24 hores, igual que té el de Calafell, i això és el que treballarem conjuntament amb Santa Tecla i la Generalitat. I bé, doncs a partir d'allí tindrem doncs més atenció sanitària i tindrem més espai per poder absorbir doncs aquest creixement de població que tenim i poder atendre millor a tothom amb més metges, i també si podem doncs alguna especialitat doncs també que pugui estar en aquest Cap de Segur.
2: Molt bé. Més preguntes a través del WhatsApp. Diu, hola, en abril de 2024 s'anunció la instal·lació d'un gran chiquipark en el antiguo mercado de Calafell, con juego, rocódromo, camas elásticas y monitores. Han pasado más de 2 años y continúa sin abrir. ¿Qué ha impedido su apertura y qué fecha nos puede dar para su puesta en funcionamiento?
1: Doncs això està ja adjudicat, té una concessió ja amb una empresa que ho pot obrir en qualsevol moment. L'únic que s'està fent ara és el projecte d'activitat de tot aquest espai, i a partir d'allí també es vol reconfigurar tot el que és l'aparell de jocs infantils i aprofitar millor l'espai per posar una mica un aparell doncs, una mica més atractiu. I a partir d'allí doncs, ja obrir. La idea que tenim és obrir per Nadal, si tot va bé, però ja dic que estem tramitant els permisos d'activitats, que evidentment en un espai tan sensible com aquest, que on hi haurà nens, doncs hem de tenir tots els permisos i tot en regla, no? I per tant, ja està adjudicat a una empresa, vull dir, ja està per obrir, com aquell qui diu, però s'ha de fer doncs aquest projecte d'activitat i arreglar una mica més l'espai de jocs.
2: Molt bé, i també tenim preguntes a través de les xarxes socials. L'Anna diu que què tenen que fer per fer una denúncia de la línia Vilanova-Tarragona. Els usuaris diu que es queden a terra, sobretot a primera hora del matí i sobretot ara que han començat ja les universitats, que van saturats aquests busos.
1: Jo crec que m'ha arribat aquesta queixa i estic treballant-ho també doncs amb la Generalitat i amb enviat un correu perquè sàpiguen doncs, que això succeeix. Estaria bé que també doncs, a través del 012 també fessin arribar aquesta queixa i d'aquesta manera la Generalitat tindrà constància, no?, també de que hi ha forces usuaris, doncs, que pateixen aquest problema. Ja dic, jo també ho estic treballant pel meu compte amb la Generalitat, estic parlant a veure si podem reforçar aquesta línia i posar un bus més a la mateixa hora i a veure si així, doncs, podem donar satisfacció, perquè és veritat, doncs, que s'estan quedant fins i tot alguns nens, doncs, que van al Vendrell o van a Tarragona a estudiar, doncs, que no poden pujar aquest autobús.
2: D'acord, més preguntes. El Daniel diu, demanem més patrulles policials a les urbanitzacions. Fa més de 40 anys que estem, doncs, a les urbanitzacions, per exemple, parlant de la, en aquest cas de Calafell Park, i a banda de més patrulles policials també demanen si es pot posar més clavegueram i evitar, doncs, que els camins s'inundin quan sobretot plou molt en aquesta urbanització.
1: Bueno, clavegueram, més que clavegueram, deu ser pluvials, no?, xarxa de pluvials. Però bé, hi ha un espai que és inundable, que és la part de l'entrada, que allà, doncs, baixa un torrent i allà, doncs, és un espai que difícilment podem fer alguna cosa, no? Però quan plou, doncs, sí, queda ple de terra, ple de fang i acostumem a netejar-ho, doncs, ràpidament, no? Però sí que, esclar, si plou diversos dies, doncs, dona la sensació de que està sempre brut, no? I aquest és el problema. Però bueno, en principi és un lloc que tenim identificat, que acostumem a actuar-hi bastant ràpid i que també, doncs, tenim en ment, doncs, per poder solucionar, no? Però ja dic, baixa un torrent per allà i és complicat de poder resoldre d'una manera definitiva. I l'altre...
2: Més patrulles policials. A les urbanitzacions, en general.
1: Sí, en general, a veure, nosaltres tenim... això li correspondria fer amb Mossos d'Esquadra. Sabem, doncs, que ara estem treballant el tema de la comissaria de Mossos d'Esquadra, també, entre Calafell i Cunit, i la idea, doncs, és ja aviat anunciar, doncs, que tindrem uns terrenys ja decidits aviat, doncs, de poder instal·lar aquesta comissaria, i també, doncs, esperem que ara, a finals d'any, la Generalitat també aprovi el pla de desplegament de tot el que és les instal·lacions i equipaments de Mossos, però on també hi sigui aquesta comissaria, i a partir d'allí poder-la construir el més ràpid possible, no? I això ens donarà, doncs, més presència policial, que és qui té la competència de presència en el territori, en temes de seguretat. I després, el tema de la policia local, doncs, aquest estiu hem iniciat una nova organització, hem iniciat un nou model, estem acabant-lo d'ajustar, d'afinar, i, bueno, veurem a veure com evoluciona. L'estiu no ha sigut dolent, ha sigut bo, hem tingut dades més bones que altres anys, i en principi, doncs, estem mirant també l'hivern, doncs, de poder veure, doncs, com funciona aquest nou model i ser més presents en el carrer.
2: Molt bé. Bueno, aquí tenim més preguntes, que m'he saltat el nom, no? L'Anna també, en aquest cas es diu Anna, diu que sobre l'anunci del nou esclat a Calafell, si els llocs de feina que s'oferiran seran per al municipi i que espera que puguin entrar a treballar en preferència als empadronats a Calafell.
1: Així serà, aquesta és la idea. En principi ho hem tret com a oferta de lloc de treball en el Vilarenc, per tant tothom es pot apuntar allà, i evidentment, doncs, que el que volem és que aquests treballadors siguin del municipi i que surtin d'aquí.
2: Sobre la seguretat a l'Avinguda Catalunya, de segur de Calafell, el Ramon diu que continua havent gent allà, diu que sobretot, doncs, encara hi ha presència de persones que fan inseguretat, tot i haver tret, doncs, els bancs.
1: Està clar, si tot fos tan fàcil com treure uns bancs, no?, ho faríem a tot arreu, no? Però evidentment que treure els bancs no és la solució dels problemes de seguretat que hi ha allà, però sí que ha ajudat a que n'hi hagi menys, això sí que és veritat, perquè com a mínim la sensació que tenien els veïns ha desaparegut bastant, tot i que, ja dic, encara, doncs, hi ha persones per allà, doncs, que generen aquesta inseguretat i aquest problema, no? De totes maneres, ara començarem d'aquí en breu una remodelació d'aquesta avinguda, substituirem tot l'arbrat que hi van plantar en el seu moment no funciona, i el que farem és substituir-lo, com hem fet en el carrer Rin, no? El carrer Rin també passava el mateix, i ara tenim un arbrat, doncs, que sí que és adequat, que no aixeca el paviment, que a més floreix, és molt vistós. Doncs a l'Avinguda Catalunya farem el mateix i començarem en breu, i per això també, doncs, no posarem bancs ni posarem res ara, perquè traurem els arbres i quedarà, doncs, de nou tornarem a fer obres allà, no? I per tant necessitem l'espai per poder intervenir-hi, poder actuar-hi, i a partir d'allí, doncs, ja quan estigui tots els arbres posats, segurament posarem un parell de bancs. Però en principi Creiem que la solució que s'ha pres aquest estiu ha funcionat prou bé i no hi ha hagut tant problema d'inseguretat com hi havia abans, tot i que, evidentment, no resol el problema definitivament, això som conscients.
2: Molt bé. Alcalde, la Pepi diu que tindrien que fer, que això ho hem parlat ja en altres seccions, un pas subterrani just al costat dels cinemes de Masmel, que pugui facilitar anar al cinema, al supermercat i a les botigues, que ja diu que hi ha molta gent gran i que no tenen també vehicle i necessiten que hi hagi, doncs, més circulació peatonal.
1: Sí, sí, el correcte. Aquest és un dels que tenim previstos de fer. De fet, ara el que anirem a fer ara és el del carrer Rin, que és el que té més pressupost, era més costós i era més difícil de fer, perquè travessa no només la via del ferrocarril, sinó que també travessa l'avinguda Lluís Companys, i per tant és més llarg i té un cost més elevat. Ara ja el tenim adjudicat, començaran les obres aviat, abans de final d'any, segurament, i llavors, pues, en principi, després ens podem dedicar, doncs, ja a fer aquest pas que diu ella i d'un parell més que tenim en ment, també.
2: Sobre la prova pilot de malbaratament alimentari a les escoles de la comarca del Baix Penedès, la Ariadna diu que també seria important que això es pogués fer aquí, al municipi de Calafell, amb bars i restaurants. Diu que, a banda de les escoles, també aquests punts també llencen molt de menjar.
1: Bueno, en bars i restaurants és complicat perquè nosaltres el que fem és treballar-ho amb les escoles, amb l'empresa que porta els menjadors. I com a la comarca la porta la mateixa empresa, hem començat per aquesta prova pilot en aquests municipis més petits, perquè doncs, veiem que el volum doncs, és més assumible i a partir d'allí ho extendrem doncs, a totes les escoles de la comarca, perquè és la mateixa empresa, no? I per tant ho farem així. Ara ja en bars i això, doncs, evidentment, és més dificultós perquè seria parlar amb moltíssimes empreses, moltíssims negocis i cadascú té unes dinàmiques diferents i seria molt complicat de fer.
2: Tindria que ser iniciativa pròpia d'ells mateixos,
1: sí,
2: també, no?
1: Sí, que s'ajuntessin i que miressin a veure de quina manera poder-ho fer i seria més complicat. Però, en canvi, aquesta, com és una sola empresa per tota la comarca, clar, doncs és molt més fàcil de fer.
2: Vale.
0: 9:43, recordem, línies obertes 977-69-9100, 977-69-9100, perquè truqueu a la ràdio i parleu amb l'alcalde, també el WhatsApp 647-751-883, 647-751-883, missatges de text, notes de veu, amb les vostres preguntes per l'alcalde. Ramon, anem per altres qüestions. Sempre quan comencem temporada li demano una valoració de l'estiu que hem deixat enrere ja som a la tardor. Quina valoració feu des de l'Ajuntament de com ha anat tot pel que fa a turisme, serveis, el funcionament del municipi, quan més hi ha afluència de gent, de persones hi ha?
1: Jo crec que en general ha sigut un estiu millor que l'anterior i relativament bo. El que passa que ha fet molta calor i la calor cada vegada ens condiciona més, i aquest any especialment amb els horaris comercials, amb activitats doncs, que puguis fer a l'aire lliure, en el carrer, i això pues, ho hem de tenir en compte i hem d'intentar doncs, a veure de quina manera podem començar doncs, a treballar aquest aspecte. Ho hem comentat durant l'estiu, fins i tot en fòrum, amb comerciants, de quina manera podríem doncs, compatibilitzar això. Entenem que cada vegada més doncs, tenim un clima més similar, per exemple, a Andalusia, no? Quan que fa molta calor també, i això doncs, sembla que aquest clima també arriba fins aquí. I a l'estiu doncs, ens ha passat això, que aquest tema doncs, de la calor, que aquest any ha sigut més accentuada que mai, doncs condiciona bastant. I això fa doncs, que, per exemple, abans sortia molta gent a les 6 de la tarda a passejar i ara no surten fins a les 8 o les 9, i això, doncs, clar, llavors és el moment en què les botigues doncs, estan, com aquell qui diu, a punt de tancar, no? I alguns han allargat l'horari, uns altres no, això també és una cosa que hauríem de parlar-ho, i, no sé, potser adaptar-nos, doncs, a aquesta nova situació de l'estiu, que potser, doncs, ens farà canviar els hàbits, però, en general, ja dic, en general no ha sigut un estiu dolent, ha sigut un estiu força bo, i hi ha hagut molta gent. Jo crec que potser dels últims 5 estius potser ha sigut el millor, i això doncs, és la sensació que tenim. Ara veurem amb dades, quan tinguem dades doncs, d'ocupació d'hotels i tot això, en principi també les previsions que hi havia i les dades que tenim són prou bones, però quan tinguem les definitives doncs ho acabarem de fer valoració, si volem.
0: Una valoració bona, en definitiva, de l'estiu. Sí. Clar, quan hi ha més afluència de persones, clar, els serveis també moltes vegades s'han de duplicar, donar més resposta, no?, a la demanda.
1: Sí, aquest estiu amb els serveis, doncs, evidentment, la neteja doncs, sempre has de fer un esforç, la recollida de residus ha sigut també una de les coses que també, doncs, se'ns ha desbordat, no només per la gent que ha vingut al municipi, sinó també per la gent que venia d'altres municipis. i se'ns ha desbordat una mica en algunes situacions. Hem reaccionat ràpid perquè hem reforçat les rutes, hem doblat en alguns llocs les recollides diàries de contenidors. Tot i això, l'incivisme que hi ha hagut doncs, ha sigut molt elevat, perquè molta gent, doncs, tot i tenir el contenidor buit, tiraven la bossa fora, i en alguns llocs on ja hem renovat els contenidors, que és molt fàcil llançar la brossa dintre, doncs veies les bosses per fora, i això, doncs, aquest tema de l'incivisme l'hem de treballar, no? Segurament el que farem al final és aplicar sancions, tenir gent al carrer, tenir agents cívics al carrer que informin de que no només s'ha d'utilitzar el contenidor gris, que n'hem posat 5, que s'han d'utilitzar tots, i que precisament el gris és el que menys s'ha d'utilitzar, i que la gent s'acostumi a reciclar i que el plàstic vagi al plàstic, el paper vagi al blau i l'orgànica vagi al marró, no? I no tot al gris, no? I això és el que hem detectat més aquest estiu en quant a serveis, a problemàtiques, però bé, en general doncs, ha funcionat prou bé. Hem tingut algun tall de subministre d'aigua també doncs, degut a algunes avaries, però en principi són coses habituals. I bé, en principi, jo destacaria que els serveis han funcionat molt bé, excepte potser aquest de la brossa, residus i això, i neteja, que potser hem hagut de reforçar una mica i millorar-ho.
0: Doncs prova superada, no? Ja que tenim l'estiu ja enrere. Mira, hi ha més qüestions.
2: Sí, ara volem parlar dels pressupostos participatius. Han arribat ja a la 9a edició, ara està en període de votació. Moltes propostes que es poden escollir, no?, per votar pel municipi.
1: Sí, 13 propostes hi han per votar aquest any. Hi han hagut, crec que, prop de 40 propostes inicials. El que passa que algunes doncs, ja les han descartat a nivell tècnic i al final han quedat 13 que s'han de escollir i crec que és una, bueno, doncs una cosa que s'està consolidant ja, que s'ha consolidat i que a mica en mica la gent veu doncs, que es van fent, no?, les actuacions, i jo crec que és una bona oportunitat doncs, de que les coses que vol la gent que es facin, que ho puguin proposar i que es pugui votar i que es decideixi si realment són prioritàries o no, no? Perquè a vegades et trobes algú pel carrer que diu s'ha de fer aquella vorera o s'ha de fer aquell espai. I en canvi, clar, és una persona sola, no? Però en canvi, si es proposen els pressupostos participatius i ho volta molta gent, vol dir que realment és necessari, no? I bé, doncs aquesta és una manera que hi ha de participar i de fer que aquelles coses que la gent noti que manquen doncs es facin realitat. Jo el que he trobat a faltar, la veritat, és participació de nuclis importants, com segur de Calafell, com el poble, com la platja. Crec que falten moltes propostes de la gent que viuen aquests nuclis. Hi ha moltes propostes, la majoria són d'urbanitzacions. Jo crec que s'han mobilitzat molt bé i les urbanitzacions, doncs, en aquest sentit, o els barris, estan funcionant doncs, molt bé a nivell de participació ciutadana. En canvi, els nuclis importants, crec que falta doncs, moltes propostes i que la gent participi. I hi ha moltes queixes a les xarxes socials i moltes coses, moltes propostes en xarxes socials,

0: amb els visitants, fa així un gest
1: aquest
0: com...
1: Any no, no, aquest any tot, no les hem paralitzat, no, aquest any no les hem paralitzat, de veritat. El que sí que hem... hem intentat, doncs, aprofitar, no?, l'estiu, en alguns llocs on no hi havia les escoles, per exemple, doncs hem iniciat el pavelló de l'institut, però en altres llocs on teníem actuacions al carrer, que ja portàvem mesos fent-ho, hem continuat i hem seguit, perquè és que, si no, es demoren tant les obres que triguen, i a més amb unes obres tan importants i de tant volum, que al final, doncs, el ciutadà diu, bueno, això no acaba mai, no? Per tant, hem aprofitat l'estiu, hi ha zones que hem treballat intensament i que hem pogut, doncs, desenvolupar-ho, tot i la calor, però en principi, doncs, a veure, si l'objectiu era intentar, doncs, acabar-les el més aviat possible, no?
0: I d'altres que continuaran ara, en el setembre, octubre, sí, aquests primers mesos de la temporada.
1: Sí, per exemple, el que hem comentat abans del pas del carrer Rin, doncs nosaltres l'obra de Segur Platja l'hem intentat fer durant l'estiu per poder-la acabar al desembre, perquè creiem que al desembre és quan pot començar el pas del carrer Rin, no? I són obres que estan a tocar, i per no crear molèsties de circulacions, de mobilitat d'una amb l'altra, doncs també creiem que quan acabi aquesta grossa dels carrers podrem iniciar la del carrer Rin i a continuació, i per tant no hi haurà, doncs, no s'afectaran una a l'altra, no?
0: També carrers del nucli de la platja, Montserrat, Carme, Mallorca...
1: Sí, aquesta també, aviat traurem ja la licitació, les properes setmanes traiem ja la licitació, i ja ho tenim tot preparat, ja ho tenim tot a punt per poder licitar les obres i també veure si les podem començar abans de final d'any o el gener, com a molt.
2: I unes obres que sí s'han licitat és el primer tram del nou carril bici, un carril bici molt esperat, no?, que també és una demanda veïnal.
1: Sí, també és el primer tram que farem de carril bici. Hem volgut fer un tram que sigui molt segur, que vagi entre els carrers i que no coincideixi amb la circulació rodada. I és un tram entre el carrer Priorat i Gironès, però és una rambla que hi ha, un eix verd que es generarà tot el que era l'antiga línia d'alta tensió. I doncs aquest tram primer anirà des del Passeig de la Unió fins a la Rambla Mossèn Jaume Tovella. Després enllaçarà amb les obres que s'estan fent de l'Esclat i, per tant, tindrà una continuïtat més llarga, pràcticament el doble. I bé, doncs ara licitem aquest primer tram, que està dintre del Pla de Barris, és la primera obra també que fem del Pla de Barris. Aquest estiu ja hem començat a fer actuacions del Pla de Barris, doncs, a nivell de cinema a la fresca, actuacions socials, culturals, i també, doncs, ara estem ja començant, doncs, hem fet un parell de reunions amb el tema del mural, de l'Eslim Safon, que també, doncs, és una de les actuacions que tenim previstes en el barri, i l'altra, doncs, és aquesta del carril bici, que serà la primera obra que licitarem. Estem acabant de tancar també el projecte de la cooperativa agrícola, també el tenim ja redactat, però els tècnics l'estan mirant per veure si hi ha algunes correccions a fer. L'altra cosa, que és l'escola de música, hem rebut ja l'autorització de la Generalitat per poder obrir aquesta escola de música, amb una capacitat per 215 alumnes simultàniament. Això ens dona marge, doncs, per poder fer una escola de música que tingui una capacitat general o capacitat total de 600 alumnes, i és més del que demanàvem. Per tant, estem contents amb això. I ara el que estem fent amb l'escola de música, doncs, és adaptar a la fitxa del catàleg de protecció del patrimoni, de béns catalogats, doncs, per poder modificar aquesta fitxa, adaptar-la al projecte que s'ha fet i poder, doncs, ja licitar les obres.
2: Molt important, no?, aquest pas, que es feia.
1: Totalment.
2: Que s'esperava, sí, molt de temps.
1: Portàvem mesos esperant això i, doncs, ja hem aconseguit aquest objectiu, que era que ens autoritzessin a poder-la fer, i bé, doncs, molt, molt contents, perquè, doncs, això ens permetrà ja tenir una escola de música definitivament.
2: Molt bé, una molt bona notícia pel municipi.
1: Doncs sí.
2: I hem rebut un WhatsApp en directe, una pregunta, diu: buenos días, ¿qué obras se están haciendo en la Riera y cuándo van a cambiar los contenedores de la calle Bolivia?
1: A la Riera s'estan fent obres d'adequació, com s'ha fet en tot el tram del carrer del torrent de la Casa Nova, d'adequació de tot l'espai. El que s'està fent ara és un manteniment, perquè es va fer tota una adequació per poder fer que fos una riera transitable, amb camins, s'ha fet tot un treball amb la vegetació perquè sigui vegetació autòctona, s'ha tret tot el que era la canya i el que eren espècies, doncs, invasores, i s'ha fet un treball molt important per poder fer un manteniment millor, més adequat. I ara també estem actuant a la Casa Vella, no? A la

0: de Torrent de la Casa Vella, que també hem fet un tram inicial a la part de dalt, tocant a gairebé l'autopista, i estem baixant cap avall. Llavors, tot això són actuacions que s'estan fent a les Rieres, i en principi, doncs, són coses que el que permeten és naturalitzar aquests torrents, poder-los utilitzar com a zona verda, que la gent hi passegi, que pugui gaudir d'ells i que, a més, puguem fer un manteniment doncs, més fàcil de controlar i més òptim.
1: 5 minuts per arribar al final. Recordem, línies telefòniques perquè truqueu en directe a la ràdio 977-69-9100 o al WhatsApp. I alcalde, Calafell és un municipi pet-friendly, s'està treballant per tenir espais pels gossos també. Asseguda que Calafell s'està posant en marxa un d'aquests espais.
0: Sí, sí, sí, concretament a la plaça Josep Parera, no?, que vam posar nom fa poc.
1: Exacte.
0: Doncs allà també hem fet un espai per un espai caní, per poder doncs, tenir un espai on poder anar els gossos allà doncs, a passar una estona, i bé, doncs, ho tenim en diferents llocs. Ara en teníem una segur platja que està inhabilitat per les obres que estem fent, i allà hi ha les casetes de les obres, això que és el carrer Loira, però allà és on farem el cap després, i per tant buscarem altres espais doncs, per poder fer aquests espais també canins, que funcionen molt bé, que és un lloc de socialització entre les persones que hi van i els gossos, no?, també, i alhora també doncs, permet tenir un major control i un espai adequat i òptim amb totes les condicions doncs, per poder gaudir, no?, d'ells, no? I jo crec que això doncs, hem d'intentar estendre-ho a més llocs, i un d'ells doncs, que podem fer-ho fàcilment és aquí, en aquest que estem fent ara de la plaça Josep Parera.
2: La pregunta de la persona que ha fet abans diu que faltava contestar els contenidors del carrer Bolívia.
0: Sí, és veritat. Bé, els contenidors del carrer Bolívia, no sé exactament què és el que li passa, però sí que en principi ara, amb la renovació dels contenidors, ara ja continuarem de la via del tren cap amunt, a tot el municipi, es canviaran tots, es posaran tots nous, seran com els que hem fet en el front marítim aquest estiu, i ara doncs, ja aquests mesos, en setembre, octubre, novembre, acabarem de fer tota la renovació del parc de contenidors que falta.
2: Molt bé. Sí, sí, anava a fer una pregunta, però sí, digues.
1: Bueno, no, anava a preguntar-li a l'alcalde, ara que parlàvem de reciclatge fa una estona, com tenim la deixalleria, si tenim ja data per posar-la en marxa, en quin moment està aquesta deixalleria?
0: Està amb els tràmits de legalització també del projecte d'activitat, també, ja està tot acabada l'obra, està tot fet, està tot a punt, i només cal obrir, però hem de tenir els permisos, no? I el permís és la llicència d'activitat. Queda poc, ha d'entrar l'enginyer unes esmenes que s'ha fet al Consell Comarcal i que es resolguin aquestes esmenes, i a partir d'allí es podrà obrir.
1: De moment no es pot avançar una data,
0: No es pot avançar una data perquè depèn de quan entri l'enginyer tots aquests papers que falten i això, i en principi doncs, estem amb el tràmit de llicència d'activitats.
1: Està a punt, està preparada, només falta doncs, aquests documents.
0: Exacte.
1: Aquesta paperassa.
2: Falten pocs minuts per arribar doncs, a les 10 del matí. Li volem preguntar la important implicació ciutadana en el cas de que la policia local de Calafell ha detingut una persona per provocar doncs, un incendi, no? Una zona boscosa d'asseguda a Calafell, exactament.
0: Sí, sí, és que de fet el tema és aquest, no? Important, no? A vegades la seguretat pensem que només és cosa de la policia i precisament doncs, la gent que viu és el que té, el que ens dona més ulls, no?, per veure les coses, i que ens pot ajudar a més, i que la seva implicació permet doncs, això, intentar que la seguretat doncs, millori i que no sigui només cosa de la policia local o dels Mossos, sinó que també els veïns doncs, poden col·laborar i poden ajudar, i per tant ha sigut una cosa doncs, fonamental en aquest cas, perquè ens ha permès detectar doncs, segurament aquest piròman. No sabem si és el mateix que durant aquest estiu ha provocat incendis en altres poblacions, no ho sabem, però és possible que també estigui relacionat, i per tant, doncs, bé, a principi, doncs, molt contents de que com a mínim hàgim evitat algun incendi, no?, perillós a la zona de Segur.
1: Doncs ha estat el primer alcalde a la ràdio de la temporada en aquest tram final de la legislatura, fins que la Junta Electoral ens permeti fer aquests espais, doncs
0: sí,
1: aquí estarem. També per qüestions d'agenda, em sembla que la setmana vinent, no sé si ens podrà...
0: Estic fora,
1: per la qual cosa l'emplacem d'aquí a dues setmanes.
0: La setmana que ve tenim un congrés de platges a França, i després tenim un congrés de la bandera blava també a Andalusia. I coincideixen gairebé en el temps, i tindrem una setmana de molts viatges amunt i avall.
1: Doncs sempre que la seva agenda li permeti, vindrà aquí els dijous, 9:30 a la ràdio. Gràcies, Ramon Ferrer, alcalde.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Mireia Romaguera. Bon, fem una pausa, tornem de seguida.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Com ens agrada la seva música. Amb 10 anys ja estava molt present a les plataformes, també a YouTube o a TikTok, posteriorment, clar. Es va donar a conèixer i des dels Estats Units, arreu del món, fins que va publicar Ordinary, el seu gran hit, la seva gran cançó. Després han arribat altres com aquest, el Fever Dream. Estem parlant del Alex Warren, molt present també a la nostra selecció musical. L'acabes d'escoltar, era el Fever Dream.
1: Aquí escoltes tots els èxits del pop, totes les novetats i les cançons més recents.

0: Ja sabeu que cada setmana tenim l'espai Vida Saludable, en el Calafell Matí ens acompanyen professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui, davant d'aquests micròfons, ens acompanyen la Lídia Ramos, psicòloga referent de benestar emocional d'aquesta àrea bàsica de salut de Calafell. També la Míriam Reventós, és infermera pediàtrica. Molt bon dia i benvingudes a totes dues.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs avui hem de parlar de prevenció del suïcidi en infants i adolescents. Primer, anem a començar pel principi. Per què és important parlar doncs, d'aquest tema?
1: Mira, de fet, tot i que d'entrada sigui un tema que a tots ens generi una mica de reticència, el que sabem i el que ens diu l'evidència és que parlar del suïcidi o de les intentatives de suïcidi és un factor de protecció. De tal manera que anualment hi ha un dia que se celebra la prevenció de suïcidi. Mm. No? I també, si ho volem emmarcar una mica dins de les dades una mica actuals, sabem que, per exemple, el 2023 a Catalunya el Codi Risc Suïcidi va registrar més de 8.000 activacions, però d'aquestes 4.000 eren temptatives i la resta ideacions. O sigui, pensar-ho és idear, i temptar-ho és provar-ho, i després és consumar-ho. Són tres accions que intentarem desglossar una mica, però que sí que és cert és que les dades de 2025, per primer cop, el que sí que marquen és que hi ha hagut un descens en aquestes tentatives respecte als anys anteriors.
2: Uh-huh. Volíem parlar d'això doncs, perquè nosaltres, com a professionals de la salut que tenim un contacte directe amb els adolescents, sabem que a vegades el tema del suïcidi és un tema una mica tabú, però l'evidència disponible no dona suport a aquesta idea, al revés, no? Crear espais on els infants i els adolescents puguin explicar com es senten, quins pensaments tenen. En realitat, més enllà de donar idees, és una eina de prevenció, no un factor de risc, no? I el que sí que sabem i està molt evidenciat és que amagar aquest tema, tractar-lo amb vergonya o amb por, dificulta que els joves demanin ajuda a temps.
0: Hi ha una xifra que a mi m'esgarrifa i és que a Catalunya l'any 2024 es van registrar 547 morts per suïcidi. Estem parlant de no només adolescents, sinó en general, o aquesta xifra és d'adolescents?
1: No, aquesta xifra és més aviat general.
0: General,
1: val?
0: Eh?
1: Dades de 2025 no les hem aportat. El que
0: sí
1: que
0: diem és que... Però és significativa que 547 persones a Catalunya es van treure la vida, voluntàriament. És una dada preocupant, si més no, eh?
1: Aquest és el motiu pel qual intentem no fer prevenció no? De tot aquest tema.
2: I parlar-ne, sí.
1: I parlar-ne.
0: Ho enfoquem en els adolescents. Els adolescents donen senyals d'aquesta intentiva o de que existeix algun problema que els pugui conduir al suïcidi?
1: Cert. El que hem d'estar sempre és atents, perquè moltes vegades ells no t'ho expliquen d'aquesta manera, sinó que hem d'estar... indagant una mica quan veiem que hi ha un canvi de to en les coses que ens expliquen. Quan en algun moment ens fan comentaris com a mi tot m'és igual o no cal que us preocupeu per mi. Aquestes situacions, aquestes demandes repetides de motius físics inespecífics, em fa mal aquí o em fa mal allà, també podria ser. O simplement com a persona que coneix aquell adolescent que hi hagi alguna cosa que no et quadra, dius, alguna cosa està passant.
2: Jo crec que sobretot qualsevol canvi de comportament. No hi hauria així com un indicador clar de si fa això o si diu això hem d'alarmar-nos, sinó és qualsevol canvi de conducta, tant pot ser en l'alimentació com en la manera de vestir, com en la relació amb els seus amics, no? Una cosa important també, que potser els pares no estem sempre ficats en què publiquen els nostres adolescents a les xarxes socials, si tenen contacte amb xarxes socials, però a vegades el tipus i el context de publicacions també són una senyal d'alarma molt evident de què està passant pel cap d'aquell adolescent, no? Llavors, aquests canvis de comportament es poden donar en qualsevol context. Es pot donar a casa, a classe, a una conversa amb els amics, a les xarxes socials, no? I el comú denominador és estar, sobretot, atents al canvi i permetre, llavors, aquí preguntar una mica més, més enllà del motiu inicial, no? Sense que la persona ho verbalitzi obertament al principi, perquè al final tots tenim com aquest mur de protecció que fa que, potser, davant d'una primera pregunta... No? Reculem i no diem la resposta directa.
1: És cert, això que diu la Lídia, i a més, sí que no hi ha un canvi específic, però sí que també en els últims estudis, no, 2024, 2025, com a factors de risc, com a més consistents, es parla d'un assetjament, tant si estem parlant d'assetjament presencial o assetjament virtual, si estem parlant d'absentismes escolars, són indicacions, dificultats de relació entre iguals. Són factors que ens poden, no, també alertar que, no, que hem d'estar molt pendents perquè alguna situació a nivell de salut mental o relacionada en aquest punt necessita ajuda.
0: I per què, a veure si tenim la resposta, per què en comptes aquests joves de parlar amb una altra persona, d'explicar quina és la problemàtica, fan el contrari, es bloquegen i fins i tot tenen aquests pensaments suïcides, no? Per quin seria el motiu de no tractar de solucionar aquest problema que els bloqueja?
2: Mira, jo crec que per diversos factors, però principalment per un que és la falta a nivell social, la carència que tenim d'intel·ligència emocional, no? Que enllaçaria amb aquesta següent pregunta de què necessita un adolescent, si verbalitza aquest pensament o si té qualsevol malestar emocional general, que és validació emocional, no? Llavors jo crec que com a societat encara no estem en el punt de validar prou les necessitats i les emocions dels altres. Llavors això és una cosa que ens passa, si jo tinc un malestar però sé que probablement al dir-t'ho a tu em diràs que com sóc adolescent això és una tonteria, que els adults sí que teniu problemes de veritat, i minimitzarem com a adults aquest malestar i aquest dolor emocional, doncs moltes vegades això el que fa és donar un pas enrere, no?
1: Sí, però quan dius per què no volen, tothom vol ser ajudat. Mm. Tothom vol tenir aquell espai per expressar el seu malestar. El que és difícil és com trobo aquest espai i qui m'escolta, perquè moltes vegades els adolescents no t'expliquen les coses directament, però sí de manera indirecta. De tal manera que tu puguis trobar aquella petita escletxa on poder fer preguntes. Perquè tots els adolescents, la Lídia, com ho deia, no? Treballa també de benestar emocional en els grups psicoeducatius, jo com a infermera de salut i escola estic en la consulta oberta als instituts, que el que té de, no? L'avantatge que podem tindre és que és un espai confidencial on l'alumne pot venir a explicar-te el seu malestar. Quan un comença a explicar un malestar, si tu tens un vincle familiar molt proper, l'últim que vols o que pots pensar és que està malament, que té un problema gran, sinó, perquè és un mecanisme de defensa que tenim les persones moltes vegades, eh? No és no veure-ho, sinó que realment no seria no voler veure-ho, sinó que no ho veiem. En canvi, amb un professional extern, a vegades és una mica més fàcil expressar, depèn de quines coses, perquè o no minimitzarà o no et sentirà qüestionat, o en aquell moment l'únic que necessita és algú que l'escolti, no? I poder fer aquelles preguntes difícils i incòmodes. Mm.
0: Però disposen d'aquest espai per explicar allò que els hi preocupa, però el fan servir.
1: I tant, i tant. Les dades que tenim d'alumnes en consulta oberta, més del 80% de consultes que fan els adolescents és sobre benestar emocional. Mm. Més que algú, no? Pensarem, potser pregunten sobre alimentació, activitat física, sexualitat, sí que pregunten, però sobre el que més pregunten és sobre benestar emocional.
0: Heu detectat a través d'aquest espai, doncs, que aquest jove o aquesta jove pugui recórrer al suïcidi?
1: Doncs quan t'expressen o quan hi ha alguna conducta com aquestes que hem vist, que hi ha molt d'absentisme o que hi ha conflictes o hi ha preguntes, o que et diuen és que jo passo de tot, o a vegades fins i tot fan cartes als alumnes, eh? Sí. I se les envien entre ells, o s'envien missatges per les xarxes socials i algun company diu, mira què he escrit, i a partir d'aquí s'intenten alertar i intenten enviar amb algun professional adult, perquè el que passa és que entre ells moltes vegades també intenten ajudar-se per no caure en la traïció d'explicar el teu malestar en un altre. Però els adolescents són adolescents i quan ens trobem en situacions difícils el que necessiten és un adult. Mm. I amb això sí que ens hi hem trobat. Que ho expliquen a tutors o ho expliquen a altres amics d'intentar de tal manera que aquest adolescent pugui vindre a la consulta. I un cop ve a consulta oberta, potser el primer dia no, perquè d'entrada has d'intentar establir una mica de vincle, però en algun moment haurem de fer preguntes difícils relacionades amb el suïcidi.
0: Per la qual cosa troben aquell recolzament que busquen, ser escoltats i compresos i buscar i trobar potser una solució?
2: Per part nostra, sí. I tant.
1: Sí, i per part d'orientadors i tutors d'instituts i centres, sí, també.
2: Sí, al final és això que estava dient, no? Clar, les famílies, doncs, a vegades es troben que són pares d'adolescents de la nit al matí, no? I llavors es troben potser amb problemes grans que no s'havien enfrontat abans. Llavors, a vegades no tenen per què tenir les eines encara per saber afrontar aquestes converses amb un adolescent. Els professionals de l'educació i de la salut que ens enfrentem diàriament amb adolescents, doncs tenim aquestes eines de validació emocional, no? Eines de conversa, que al final són aquestes, ho veig com una corda, no? Que va apropant l'adolescent cap a nosaltres, perquè el primer dia, doncs, com bé diu la Míriam, com a mecanisme de defensa, les persones no ens despullem emocionalment i expressem, no? Fiquem totes les cartes damunt la taula, però potser el segon dia i el tercer dia ja et donen pistes, no? Llavors és important detectar aquestes pistes i llavors aquí sí, fer preguntes directes.
1: I una de les pistes que tampoc ens agrada veure però que existeixen són les autolesions. Estem parlant d'una autolesió no suïcida, vol dir que jo em faig mal. Per què em faig mal? Doncs perquè tinc un patiment tan gran que l'única manera de poder calmar aquest malestar emocional és que hi hagi un dolor físic. I és una de les dels ítems que també ens diu que hem d'anar treballant perquè a la llarga, si no, això ens pot portar a l'altre costat.
2: Això és important tenir-ho en compte perquè crec que hi ha un error de concepte i a vegades les famílies s'espanten molt i hem d'espantar-nos davant d'una autolesió, però que un adolescent s'autolesioni no vol dir directament o no té per què dir obligatòriament que tingui ideació suïcida. A vegades les autolesions són l'única forma que troba l'adolescent d'expressar aquell malestar, no? Tampoc ho hauríem de veure com és una crida d'atenció. No, i sí, l'adolescent està cridant l'atenció, però no perquè li facis cas per res, sinó és que potser encara no és prou madur per dir-te verbalment, per tots aquests motius que estàvem parlant anteriorment, què li està passant. Llavors, d'alguna manera és m'autolesiono, que potser algú ho veurà, algú em preguntarà i algú m'ajudarà a estirar aquesta corda a que jo pugui algun dia verbalitzar, no? Llavors, hem d'estar alerta com a famílies.
1: I sobretot, les famílies que puguin dir, què podem fer? És que hem de fer prevenció. Sobretot, hem de fer prevenció. Com fem prevenció? Estan presents. Estan presents és... Com estem presents? Doncs parlant, mirant-nos els ulls, no? Compartint un espai.
0: Els joves estan oberts a compartir això?
1: Els joves esperen i demanen...
0: Amb els pares, precisament, perquè a vegades demanen, els pares tenim un paper com manera... que no ens enterrem, per ells no ens enterem de res, no els comprenem...
2: És natural, això.
0: A vegades és la reacció, no, d'aquests joves, dir, no t'ho explico als pares perquè no em comprendran, perquè no entendran el que em passa...
1: Però això no vol dir que no preguntem als pares. I preguntar, però no... preguntar fent un qüestionari o fent una entrevista que a vegades volem fer. No? Què has fet, amb qui has estat?
0: Així no obtindrem res.
1: Però com t'ha anat el dia?
2: Interessar-se també, clar. No ho hem de veure amb una mirada adultcentrista. Clar, és... si sé que el meu adolescent el que més li agrada és jugar a no sé quin joc de la videoconsola, doncs potser m'he de seure amb ell, preguntar, fer-li preguntes, debatir...
0: També entenc que aquesta relació no ha de venir només quan veiem un comportament estrany, sinó ha de venir de molt més enrere de sempre, no? D'haver-hi aquesta comunicació, aquest intercanvi, ja com una cosa habitual, no?
2: I sobretot és clau, jo crec que el moment de la preadolescència, Estem parlant 9, 10, 11 anys, en funció de si són... més madurs o menys madurs, però aquest moment és molt clau perquè ja els nens preadolescents comencen a donar senyals, i senyals de prou maduresa com per poder debatre sobre alguns temes, i com a pares hem de començar a donar importància a tot el món intern dels nens. Això que deia abans, de no treure pes a que un nen estigui trist perquè un amic li ha fet no sé què, no? No diem sobretot aquestes frases de això són tonteries, això són coses de nens, o els pares sí que tenim coses preocupants en les que pensar.
1: De fet, com això, no? Si veus algun fill o algun nebot o algú proper teu que, no, que dèiem abans, hi ha alguna cosa que no m'enquadra, doncs en algun moment haurem de preguntar-li. M'ha donat la sensació que et veig una mica preocupat. Necessites alguna cosa? No necessites. Que sàpigues que en qualsevol moment pots comptar
0: amb mi.
1: Jo no et jutjo, no et critico, no et qüestiono. Estic aquí per donar-te un cop de mà. Llençar això... és obrir la gran porta que en algun moment puguin dir-te.
2: I jo asseguro que en algun moment tindràs aquesta conversa. És que potser no és ni demà, ni demà passat. És que potser és d'aquí 3 mesos. Però si tu has llançat això, algun dia l'adolescent recorrirà, perquè algun dia tindrà un problema, algun dia tindrà un malestar que no sabrà amb qui compartir-ho.
1: I al igual que dèiem, no? Hi ha evidència que diuen quins són els factors de risc. També estudis evidencien que els factors protectors són el suport familiar, la connexió que hi ha entre l'escola i la família, uh-huh, i les relacions positives entre iguals. I les relacions positives entre iguals és tenir amics afins amb edats amb els que et puguis comunicar de manera presencial i de manera fluida.
0: Hem d'anar acabant. Sé que segurament potser volíeu parlar de moltes altres coses. Un missatge final que potser resumeixi o que complementi el que hem parlat fins ara.
1: Jo diria dues coses. Una, si en aquest moment ens escolten famílies que pensen que un dels seus fills està en un moment realment que pot estar de risc o que està patint molt i que no sabries com preguntar-li si es vol fer mal, hem de parlar de manera propera i clara. Has pensat fer-te mal en algun moment? Has pensat com? O ho has intentat? Són preguntes realment dures de fer, però són preguntes que ens diuen que ens ajuden.
2: Ens ajudaran també a saber quin camí agafar, no? I d'aquesta pregunta pot sortir un pas posterior, que és preguntar al metge de capçalera o parlar amb la Míriam a consulta oberta o directament fer una començar una intervenció amb els centres de salut mental, no? I jo sí que et voldria també afegir una altra coseta ràpida, que seria: tenim recursos disponibles els 365 dies de l'any, 24 hores, on qualsevol persona, no només adolescents, sinó també adults, poden trucar per telèfon i rebre ajuda professional en aquell moment, contenció i suport, que és el 061, el 024, que és la línia directa de prevenció del suïcidi. És gratuïta, confidencial i està disponible les 24 hores del dia.
0: Doncs avui hem parlat de prevenció davant del suïcidi d'aquests infants, aquests adolescents. Hem parlat amb la Lídia Ramos, psicòloga referent de benestar emocional, la Míriam Reventós, infermera pediàtrica, amb dues de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Gràcies i fins la propera, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.

0: cançó que s'ha convertit en tot un himne a les festes de ball i allà on sigui que soni. És el seu èxit. Madrid City és la malagueña Ana Mena. Arribem a les 10:27. Pausa, l'avanç informatiu i tot seguit el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana a partir de 2:15. I avui una miqueta més, eh? Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: Ara mateix en punt, 11:15 del matí. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades que ens expliquen avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv. Els titulars del dia amb la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
4: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 25, el ple ordinari del mes de setembre. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv o bé també per la ràdio en el 107.9 de la FM. L'Ajuntament de Calafell ha posat en marxa un nou espai caní, l'està instal·lant a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. La policia local de Calafell deté una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana. La ràpida actuació del veïnat va permetre apagar les flames abans que el foc es propagués. Preinscripcions obertes al curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals per a joves d'entre 16 i 29 anys a Cunit. La Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. I rècord històric de banderes grogues a les platges catalanes en un estiu marcat per la mala mar. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. El port de Tarragona mou més de 20 milions de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids a Llaurà i els líquids a Doll.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix, les 10 i 32 minuts. Compartint el matí des de les 9 i fins a la 1, 4 hores del Calafell Matí, compartint espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música, i els dijous tenim a partir de 2:15 del matí el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana, aquest espai, un dels més longeus d'aquest programa, el retrovisor, que és un estri, una eina per mirar enrere i mirar en el temps el que va succeir doncs, aquí en el nostre municipi, parlar d'esdeveniments i de personatges. En Joan Santacana al capdavant, molt bon dia, Joan.
1: Molt bones.
0: Com estàs?
1: Bé. Estic molt bé.
0: No, ja se't veu, sí, no, però no. Com la ràdio no es veu...
1: No, estic molt bé.
0: Doncs, ja se't veu, fas molt bona cara, a més amb aquest temps, amb aquesta tardor que encara arrosseguem l'estiu, amb bones temperatures, malgrat que vas de màniga llarga, eh?
1: Sí, bueno, perquè ja he canviat de temporada.
0: Sí, tu has canviat de temporada. El que no ha canviat de temporada és el mòbil. Ara el silencies.
1: Ara el trauré.
0: Sí, el silencies una miqueta i així... Després recorda de treure-li el silenci, no sigui que vulguin parlar amb tu i no puguin. Ja. Què farem avui, Joan?
1: Avui et parlaré d'un llibre que estem a punt de treure.
0: Ah, molt bé. Des d'Amics del Patrimoni?
1: Dels Amics del Patrimoni, però que havia escrit jo.
0: Ah, molt bé.
1: I que... Bueno, es diu La pedra de toc.
0: La pedra?
1: De toc.
0: De toc.
1: Sí. I és una... És una reflexió, és un retrocedir als segles XVI, XVII i XVIII... a Calafell, però no és una història de Calafell a l'ús, no? Anem a veure. Es tracta de fer un assaig del que els historiadors en diuen microhistòria, és a dir, mitjançant l'extensa documentació que ara hi ha de Calafell, podem entrar a dins de... No només a dins del poble i a dins de l'Ajuntament, cosa que els historiadors fan habitualment, sinó a dins de les cases. Posar la lupa sobre les famílies. Mirar a la cuina, quants plats tenen, quin tipus de coberts. Mirar quants llits hi han. Si la parella dorm junta o dorm separada. Mirar els beguts i la roba que tenen.
0: Havíem parlat aquí de l'inventari, no?, d'una casa, de tot allò que,
1: sí,
0: que la família...
1: Sí, n'hem parlat, però aquí és agafar tot el poble i fer això.
0: Mare meva!
1: Per tant, és posar la lupa d'augment sobre coses que aparentment pertanyen a la vida íntima de la gent, no? I aleshores tens una visió molt diferent del món, Si és com aquell que entra a una casa... Aviam, qualsevol de nosaltres, quan entrem a la casa d'un altre que no coneixem, mirant una mica el menjador i no cal dir si ens deixessin entrar a l'habitació, deduïm moltíssimes coses. Només entrant ja dedueixes moltes coses. Per què? Perquè els objectes que tenim a la casa, a les cases, ens defineixen bastant. Les fotos, els llibres, la música que tenim quan hi havia discos, no? Ara és diferent, però bé, la decoració fins i tot, no? Cases molt carregades, cases molt simples, on no hi ha res penjat, etcètera, sí. No?
0: La casa això... defineix com som... quins gustos tenim, també, fins i tot, el nostre poder adquisitiu, el nostre nivell de vida.
1: Si vivim sols, si vivim acompanyats. Sí. Tot això, bueno, ens defineix, els objectes ens defineixen. Doncs, el llibre tracta d'això, d'entrar dins de les cases i mirar, fixar-nos en aquests detalls, no? Llavors, això ens porta a saber coses que d'altra manera no sabríem, no? Per exemple, tenien vidres a les finestres o no en tenien? Portaven calçotets.
0: Clar.
1: O les senyores portaven bragues.
0: Clar.
1: Que com hi havia algun objecte d'art, es penjaven algun quadre, no? Totes aquestes coses... ho permet la microhistòria. El llibre va d'això. Però, esclar, agafem una època molt curiosa, ara parlaré de què vol dir pedra de toque.
0: Mira, clar,
1: que ja t'he vist intrigat,
0: clar,
1: eh?
0: Clar, i quan feies preguntes si portaven roba interior, clar, estem parlant del segle XVI, XVII
1: i XVIII,
0: per la qual cosa jo ni tu vàrem ser, sí que la història ens ha ensenyat més o menys com vestien, i a més tu ets un especialista de com vestien, ja que has escrit algun llibre respecte
1: però,
0: a això.
1: Però, bé... Bé, el llibre va d'això, no?
0: Clar, molt interessant.
1: Si en els inventaris n'hi ha o no n'hi ha, perquè en aquestes societats ho inventariaven tot, és a dir, el nombre de culleres de fusta que tenien.
0: És curiós, perquè ara miraríem a casa i no sabem ni el que tenim.
1: No, ara seria...
0: Perquè tenim tantes coses, emmagatzem tantes coses.
1: Els draps de cuina, una cosa caríssima i difícil, n'hi havia molt pocs.
0: Imagina't.
1: Les tovalloles, n'hi havia, podia haver ni una, dues, no?
0: Ara tenim
1: quants llençols tenien?
0: Clar.
1: Com era el matalàs? Era de palla? Era de llana? Era una màrfega, simplement? El llit tenia potes o dormien a terra? És clar, d'això va el llibre. Ara, clar, agafem tres segles, que són segles... O sigui, és el que n'hi diem la història moderna, l'alta història moderna, és a dir, el segle XVI, XVII és l'alta història moderna. I què caracteritza aquest període? Bé, aquest caracteritza, vull dir, aquests anys, jo haig de recordar que són els anys de que es comença a conèixer Amèrica i que comencen a arribar productes americans. Però això tothom ho sap i no és el més important. El més important no és el que arribava d'Amèrica, sinó les idees, no? O sigui, tot un plegat descobreixen que el món és molt més gran del que ells s'imaginaven. És a dir, és tenir certeses, és com... No sé, és com si ara es revelés que hi ha extraterrestres, no?
0: Clar.
1: Aquest mite que, en fi, que corre per les xarxes i tal, és un mite, no?
0: Aquesta ningú, creença,
1: ningú ha demostrat, no?
0: No, de moment,
1: però imagina't que sí que n'hi ha i que se sap i que hi ha altres mons habitats. Clar, això seria com si ens donessin un cop de mà al cap.
0: Sí, seria un impacte fort.
1: Seria un impacte que canviaria el món.
0: Evidentment.
1: Pues per ells el món els hi va canviar, però és que no només descobreixen Amèrica, és que descobreixen Àsia. És a dir, és que en aquests anys el comerç amb Àsia ja ho sabien que hi era, però no sabien massa bé com era. Però també descobreixen la Xina, el mar de la Xina, no? El Japó, les illes Filipines, no? Bueno, les illes Filipines porten el nom de Filipines en honor del rei Filipo, és Felip III. Per tant, és una època de canvis, però de canvis profuns de la mentalitat. Però hi ha una altra cosa que canvia, que és la impremta. Bueno, a nosaltres internet ens ha canviat la vida i la intel·ligència artificial ens l'acabarà de canviar cap a... ens farà agafar un rumb que no sabem, una direcció que no sabem cap on ens portarà, no? Però és que la impremta va ser igual o més, perquè fins aquell moment les idees circulaven de boca en boca o per papers escrits a mà. Bueno, papers no, pergamins escrits a mà. I ara circularan impresos i, per tant, es difondran les idees, totes les idees, bones i dolentes. Com ara, com ara, que a internet tenim les fake news, tenim una quantitat enorme de notícies falses, de gent que ens vol enganyar, de brossa, brossa i porqueria informativa.
0: I amb la IA encara més, veiem vídeos que pensem, això és real, no és real, clar.
1: Sí, veiem coses que semblen
0: que
1: reals,
0: semblen, però no són.
1: Veiem persones
0: intel·ligència
1: artificial, que els veiem molt guapes, però no han existit mai.
0: No, exacte.
1: Bé, doncs això també va passar amb la impremta, clar. Per tant, la impremta també significa una revolució de les idees, però més coses van passar, potser perquè hi va haver l'impremta i perquè es va descobrir Amèrica, al centre d'Europa van començar a aparèixer idees que canviaven una cosa que fins aquell moment ningú havia qüestionat, que era la fe de la gent. Neix el món luterà, que el calvinisme, la reforma protestant, que els hi diu moltes coses, que els hi diu que el papa és un pallasso, que els diu que els bisbes no tenen cap autoritat, que no són ningú, que els diu que el sacerdoci, que tots som sacerdots, que els hi negueu una quantitat enorme de sacraments, coses que en aquell moment, fins aleshores i durant mil·lennis, la gent havia cregut i no havia discutit. I ara tot això es comença a enfonsar. L'Església per primera vegada s'ha de defensar, ha de reaccionar fent un concili de Trento, on es marca precisament la revisió que avui existeix. La religió catòlica que avui existeix surt de Trento, no? És a dir, que es crea en aquest moment, no? Tot això és un altre cop de malla al cap de la gent, no? Vull dir, anaven de susto en susto, no? Cada espant en espant, no?
0: Sí, sí, clar.
1: I encara em deixo una cosa important, que és la revolució científica.
0: Clar.
1: Això, en un moment en el que la ignorància és un mart i el coneixement són petites illes enmig d'aquest oceà, on la gent creia coses absurdes, on els coneixements de la ciència eren mínims perquè no existia el coneixement científic, doncs en aquests moments comencem a veure la revolució científica. Comencem a veure com hi ha gent que qüestiona tot el que coneixien, tot el que sabien. Imagina't el que volia dir, per exemple, quan els hi diuen bé, que la Terra dona voltes a l'entorn del Sol. Sempre havien pensat que la Terra estava fixa, no? I no sabien què passava si està fixa i jo estic a dalt, clar, per això vaig dret. I què passa amb els que estan a baix? Van de cap per avall. Pues
0: sí,
1: això,
0: sí,
1: aquests,
0: clar.
1: Aquests són els pensaments. I comença a haver gent que els diu no, és que el Sol està al mig, el Sol és el centre i nosaltres donem voltes.
0: I que la Terra és rodona i no és plana.
1: Exactament. I quan els diuen, per exemple, la força de la gravetat. Per què cauen? Tot això, la revolució científica, no? Bueno, és que hi ha molts canvis. Tots aquests canvis van afectar la gent dels pobles com Calafell. El llibre no només parla de Calafell, parla del Penedès, i ha agafat un territori, però quan tu poses la dupa d'augment sobre una societat, això és extrapolable. És a dir, el que passava aquí, passava Vilafranca, passava Alcanar, i passava València, o passava les Castelles, no? Amb més o menys grau, més o menys intensitat, depèn dels contactes que tinguessin, però és generalitzable, això. Aleshores, el nom del llibre... Pedra de toc.
0: Ahí quiero llegar.
1: Pedra de toc, què vol dir?
0: Exacte. Jo dic que en algun moment m'ho dirà amb l'explicació, però...
1: Sí, aviam. A l'època moderna hi havia una cosa que n'hi deien pedra a prova de daurat. Era una pedra negra que s'utilitzava amb joieria per detectar la puresa de l'or i de la plata. Es fregava...
0: Sí.
1: I això els indicava si la plata i l'or era més pur o menys. M'imagino que funcionava per la duresa. L'or sense... L'or pur és molt tou, gairebé l'enfonses amb el dit, no? I, bé, pedra de toc. Per tant, a l'època es fa servir com una metàfora per referir-se a un criteri de prova. O sigui, sabràs si és veritat. Sobre si va bé,
0: clar.
1: Si és cert. Per tant, l'expressió pedra de toc vol dir si fas això, sabràs si és cert. I d'on te l'hi treta? L'hi treta d'un llibre que es va escriure a Calafell i que el va escriure Climent Rullant i el devia escriure en torn de 1650. Climent Rullant era un rector, no? I el rector fa un pròleg al seu llibre. I en aquest pròleg què diu? Diu que aneu al tanto amb els canvis. El rector, com passa sempre amb les institucions religioses, gairebé sempre, vaja, diu que les coses estan canviant molt i que aneu al tanto amb els canvis. Diu, i els rectons, diu, tot això ho escric pels rectons que hagin de venir darrere meu, no? Mm. Diu, perquè les novetats, els canvis, sí, sempre causen desassossec, sempre causen problemes, no? I tu, diu, amb el rector que el succeeixi, amb tots els que succeeixi, vosaltres heu de procurar mantenir sempre les tradicions, no canviar res. Perquè jo he vist, allò ens explica alguna anècdota, no? Però que el canvi sempre és dolent. I llavors diu, i encara que sigui bo, pot causar problemes. No? I llavors diu, i això és la pedra de toc. Fes això i en veuràs el resultat. És a dir, un món que està canviant, però el rector del poble diu, aneu al tanto, no canvieu, no canviïs res, segueix fent el que sempre has fet, i veuràs, comprovaràs com això et anirà bé.
0: Doncs aquesta tardor veure la llum La pedra de toc, que la feia una comunitat penedesenca a l'època moderna, aquesta obra editada per Amics del Patrimoni, en la que has estat 3 anys en preparació, sí, i en la que ha col·laborat, entre d'altres, l'arquitecte Josep Maria Genicà.
1: Sí, clar, perquè he hagut de dibuixar, sí, no, no dibuixar el poble, però en un poble pagès petit, clar, què és el més important? Les finques, sí, les vinyes, els conreus, si tens un camp, si en tens 3, i llavors això va apareixent. Diguem-ne, nosaltres ara podem saber, com que hi hem posat la lupa, cada família, aquestes 30, 40 famílies que hi havia, depèn dels moments, què tenien? No només puc saber si tenien un llit o dos, que, per cert, dormien separats.
0: I més tranquils.
1: El Concili de Trento els obliga a dormir junts. Els capellans volen que els matrimonis dormin junts i que tots els altres dormin separats. Per què? Perquè així s'eviten, diu, les tentacions. El Concili de Trento els va obligar. Comencem a veure els primers llits de matrimoni a Calafell i a tot arreu.
0: Clar.

0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música. Aquí els clàssics. La música.

0: Cançó inoblidable amb Mary Fredrickson, Pierce Jassel, els Swags Rock Set. Cançó que arribava l'any 1992 des del seu treball Tourism. I aquesta cançó, It Must Have Been Love, que a més forma part també de la banda sonora original de la pel·lícula Pretty Woman. I és que els Roxettes van fer grans cançons, grans balades, i aquesta, sens dubte, és una d'elles. Cançons que formen part de la nostra vida, cançons de la història de la música, que també recuperem, recordem, aquí a la nostra selecció, en el Calafell Matí.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.
0: Doncs fem una pausa.

0: 5 minuts per arribar a les 11 en un moment. El temps amb Josep Miró i tot seguit estrenem un nou espai aquí en el programa parlant d'antics oficis.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: segons arribem a les 11 del matí. Anem pel temps. Josep Miró, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, anem a conèixer la previsió per avui dijous. Bon temps en definitiva, eh?
1: Sí, és una previsió, ens està dient, calcadeta al que portem de setmana. Per tant, sol i cel clar major part del dia. Ja apareix algun núvol prim més decoratiu que una altra cosa i que es pot mantenir també de cara a la tarda, amb unes temperatures que aquesta nit han baixat una miqueta, s'han situat entre els 17 i 18, ja de bon dormir, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir, pot pujar una miqueta i acostar-se als 28, amb una humitat moderada, podríem dir, i amb una mica de xafogó sota les hores centrals del dia. Vents en conjunt febles, amb domini del Garbí, sobretot, i fent que la marca ara està arrissada augmenti a Marajol. Per demà esperem que el temps continuï sent molt estable, esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi ha algun núvol baix ja entrada la nit. I amb unes temperatures que tenen tendència a pujar una mica. Aquesta nit no baixarien dels 18, o estarien entre 18 i 19, pujant una mica, i demà pugen més, tocarien força aquesta setmana, i tornaran a estar a fregar els 29 de màxim, amb una humitat moderada i una mica de xafogó al migdia, ben feble, enterrar els a primera hora del matí i deixar loc la resta del dia, fent que la mar hi hagi mar arrissada al matí i amb marejol a la tarda. De cara al cap de setmana n'hi ha apareixent més núvols, alguns núvols ja dissabte, més aviat a la tarda, i més intervals de núvols el diumenge, tot i que tampoc no parlarem de cap canvi de temps. Dissabte baixen una miqueta les temperatures, però es notarà poc, i diumenge sí que es començaria a notar que les temperatures màximes ja no pujarien tant, i perquè tinguem una referència de valors, si demà diuen que poden arribar als 29, el dissabte podrien estar als 28, però en canvi diumenge estarien al voltant dels 26. Per tant, diumenge es notarà una mica la suavització de temperatures i que es mantindria la setmana vinent. La setmana vinent havíem parlat d'un canvi de temps, aquest encara està a l'aire, avui no ens atrevim encara a concretar-lo. Uns mapes ens diuen que és dimarts i els altres no ens diuen fins dijous. Per tant, a veure si demà ja podem concretar quan tindrem aquest canvi de temps, a part d'una normalització de temperatures que, com dèiem, la notarem a partir de diumenge.
0: Doncs tornarem a parlar demà divendres, demà una miqueta abans, que demà tenim sessió plenària. Josep, per la qual cosa...
1: Perfecte.
0: Demà
1: doncs
0: parlem.
1: Una miqueta abans de les 11 en parlem.
0: Gràcies. Fins demà. Que vagi bé.
1: Que vagi molt bé. Fins demà.
0: Fins demà.

0: Doncs ja tenim sonant a la sintonia del Calafell Matí a Calafell Ràdio la sintonia d'un nou espai que engeguem, que estrenem avui dijous i que ens acompanyarà cada dues setmanes aquí, en el Calafell Matí, per parlar d'antics oficis. I al darrere d'aquesta estrena i d'aquest espai que ens anirà acompanyant fins al mes de juny, en aquesta temporada regular del Calafell Matí, és el Jaume de Vargas. Molt bon dia.
1: Hola, Déu vos guard, molt bon dia.
0: Què tal? Benvingut.
1: Moltes gràcies. Em fa molta il·lusió poder acompanyar-vos en aquesta etapa de la emissora. I res, aviam, desitjo que els meus comentaris siguin de bon grat per l'audiència.
0: Estic segur que sí. Jaume, explica'ns breument qui és el Jaume, perquè l'audiència et conegui.
1: En Jaume és un home que ha treballat tota la seva vida amb el ferro, la que tenia dèries de projectar d'una manera cultural el seu ofici, llençar que es va jubilar, ha començat a fer activitats per promocionar-lo, des de conferències, xerrades, he creat aquí a Segur de Calafell el Museu del Pany a la Clau, i res, i ara també havia col·laborat molts anys amb una revista local que era l'Orugit de Castellbell i el Vilar, on també explicava activitats i oficis antics i les tenia escrites, i ara m'ha sortit l'oportunitat d'aquí amb vosaltres de poder-ho comentar, i mira, cada 15 dies, tal com deia el Ferran, anirem fent una xerrada sobre una activitat. Avui començarem amb els paraigües.
0: Jaume, per què és important parlar d'aquests antics oficis, que molts d'ells o ja s'han perdut o s'estan perdent?
1: Exacte, exacte. Aviam, una és per reconeixement als nostres avis que van dedicar les seves vides i el treball a dedicar-se a aquestes activitats. I l'altra part important d'aquesta temàtica és que la gent jove tenen que recordar i reconèixer que no sempre ha sigut tan fàcil com apretar un botó i que et surti a la pantalla el que desitges. O sigui, que la gent havia de treballar, esforçar-se, treballar amb les mans, que és una activitat que dona molt, molt goig, i res, aviam si així ens vaig donant a conèixer aquests oficis i aquestes activitats.
0: Avui, Jaume, començarem per l'ofici de fer paraigües.
1: Sí, sí, sí, un paraigües, tothom els tenim.
0: Exacte, i sembla ser que si les coses no canvien, doncs continuarem fent servir.
1: Sí, malgrat això, que quan plou ara potser plou una mica massa, però bé...
0: O no plou gens, o quan plou, plou en excés.
1: Ja ho deia en Raimon, que aquest país no sap què era de ploure.
0: Exacte. Sí, sí. Per on comencem? A veure, Jaume.
1: Mira, jo crec que hauríem de començar pels orígens. Els paraigües més primitius ja els feien servir. Primerament era com un parasol, però es van donar compte que si aquests parasols, els, en vez de ser de paper com eren amb un origen per parar el sol, si agafaven un impermeabilitzaven el paper, aleshores això els preveia, els se salvaven de mullar-se. Això ja va començar a la Xina ja fa molts segles, entre el segle IV i el VI, i llavors això se'n van donar compte els frares missioners que corrien per allà. I mira, van començar, quan venien cap a Europa, van començar a aplicar els paraigües aquests que havien ells vist cap a Àsia. I res, va començar a popularitzar entre la noblesa, sobretot en els països del nord d'Europa. I de mica en mica es va anar consolidant, sobretot a Europa a partir del segle XIX, on la burgesia ho va començar a fer popular també cap a les classes populars.
0: Fixa't que des del segle IV o VI en països orientals que es va, doncs aquests primers paraigües a la Xina van arribar més tard aquí a casa nostra, i sobretot ens deies en el segle XIX. Els seus orígens per fer paraigües, això era un ofici, com ho feien, a veure?
1: Bé, de fet, això era una activitat, al començament, una activitat molt artesanal. Els primers models, tal com us deia abans, eren una estructura de fusta i amb un cotó impermeabilitzat a fi de que no traspassés l'aigua. Però al començar a veure els artesans que tenia una certa demanda, van començar a trobar nous dissenys i noves aplicacions. I van aparèixer el que eren les ombrel·les, que tenien uns colors molt vistosos, tant amb el teixit com amb el color, que eren les delícies de les senyores. Bona prova d'aquesta acceptació que van tenir les ombrel·les a Barcelona i en el parc de la Ciutadella, i tenim un monument que és una font i hi ha una senyora que llueix un paraigua. Aquesta imatge de la senyora del paraigua de la font va ser un símbol important durant molts anys a Barcelona, que fixa't, la font aquesta data ja del 1885, o sigui que ja et dona idea de la popularitat que tenia a finals del segle XIX els paraigües, eh?
0: Teníem popularitat aquí a casa nostra, es feien servir els paraigües, però s'hi fabricaven els paraigües aquí a Catalunya, a casa nostra?
1: Aviam, sí, a Catalunya va ser un dels principals productors de tant de paraigües com d'ombrel·les. La indústria catalana va tenir una certa rellevància, especialment la barcelonina. La seva producció va servir per abastir tant a la península que fins i tot a Amèrica, perquè en aquell temps encara hi havia les colònies i s'exportava el material que es feia. Van ser nombroses les empreses que es dedicaven a fer... Tant feien paraigües com els recanvis d'aquests paraigües, perquè... I una d'aquestes empreses va ser Can Budesques. Aquesta Can Budesques estava en el carrer del Clot de Barcelona. Encara actualment, a la façana, hi ha un emblemàtic mosaic en el que apareix un parasol amb unes granotes a sota i posa J. Budesques, que era el propietari d'aquesta empresa. Els primitius paraigües eren una estructura de fusta, però posteriorment ja van començar a fer les tiges metàl·liques i plegables, a més, fins i tot. Un altre element destacat d'un paraigua era la maneta, l'empunyadura, amb el que s'agafava aquest paraigua. N'hi havia de molt simples, que eren de fusta, n'hi havia hagut de baquelita i fins i tot amb metalls nobles. De totes maneres, les parts més vistoses sempre han sigut del paraigua, han sigut la roba de sobre, I a més és que durant molts segles va ser molt preceptiu que els senyors portessin paraigües de color negre, mentre que les senyores lluïen uns estampats i uns colors molt diversos que triomfaven entre la població,
0: Jaume, no cal dir que l'ús del paraigües a vegades no és gaire compatible amb jornades de fort vent, Ja sabem les conseqüències que tenen aquests paraigües, sovint es trenquen. Jo no sé si quan això passava fa tants anys enrere aquests paraigües es podien reparar. Avui en dia el llancem a la brossa directament perquè reparació no en té, però abans en tenien quan es trencaven.
1: Això, ara sí, ara qui més qui menys s'ha trobat alguna vegada amb un dia de vent que se li ha tombat el paraigua i se li ha trencat i llavors, evidentment, s'ha hagut de llançar. Però no sempre ha estat així. El preu d'un paraigua fa uns anys era prou important com per no tenir que llançar-los. Quan hi havia un problema, hi havia uns senyors que es dedicaven a passar pels pobles i recollien els paraigües espatllats i al cap d'uns dies els tornaven al senyor que els havia deixat per reparar-los. I res, però és que això ja formava part de la cultura que hi havia abans de conservar les coses, de reparar-les. Aquesta gent tenien uns diners limitats i llavors es tenia que aprofitar tot. Ara canvia molt, ara quan una cosa s'espatlla, la majoria de gent ho llença i no pensa mai en arreglar-ho. Però, bueno, són circumstàncies de la vida i ha anat així, Ara, a més, els paraigües són tan còmodes de portar perquè n'hi han de plegables que es poden portar fins i tot dins una bossa o una cartera. Això va ser un invent alemany, aquests paraigües tan plegables, però realment els que s'han fet famosos han sigut els xinesos, perquè el preu competitiu que han tret aquesta gent no es poden competir amb cap indústria europea.
0: Clar, aquests paraigües són molt econòmics, però també a l'hora de trencar-se també es trenquen molt fàcilment.
1: Exacte. Cal valorar a vegades la qualitat del producte, que comprar una cosa barata de vegades surt molt cara.
0: Abans parlàvem, quan parlàvem dels inicis dels paraigües, explicaves que es feien servir per protegir-se del sol. Això em fa pensar que també els parasols que utilitzem per protegir-nos del sol a les platges, aquests parasols són, això, són grans paraigües.
1: Exacte. Mira, ja van començar les senyores fa el segle passat, començament del 20, final del 19, a protegir-se del sol. Perquè el ser moreno, que ara està molt de moda, sí, o ha estat molt de moda...
0: Abans era el contrari, no?
1: Abans era completament l'inrevés, perquè les senyores volien protegir-se del sol i tenir el cutis ben blanc. I la morenó, el sol, era un símbol de pagesia, clar, o sigui, de les senyores rural, que estaven, exacte, al camp i es torraven amb el sol, pobretes. Però bé, això ha anat canviant i ara... El segle XX era així. També cal recordar precisament a les platges, tant de Segur com de Calafell, durant molts anys hi ha hagut uns tendals que servien per protegir-se del sol. N'hi havia que eren amb tela i cada dia es treien i es posaven. N'hi havia hagut a la platja de Segur i n'hi havia hagut també molts a la platja de Calafell.
0: Com a curiositat, a veure, normalment quan plou, que cada vegada malauradament és menys, però hi plou més intensament, però quan plou anem amb el paraigües i quan hem d'entrar en una botiga ens trobem la típica galleda per depositar ja el paraigües, sí, i no anar regalimant tot l'aigua en el local. Exacte. O fins i tot aquestes grans superfícies, botigues de roba de moda, disposen d'unes fundes de plàstic on posem el paraigua
1: això
0: dins.
1: Això és l'última novetat.
0: Sí, exacte, no? Que, sí, bueno, té un altre nivell, fa de qualitat.
1: Exacte.
0: Jo no sé si sempre ha estat així.
1: No, ni molt menys. Mira, bona prova de l'èxit dels paraigües el tenim en què va sortir un moble especial que se'n deien per guardar els paraigües, els paraigüeros. Fins i tot les cases benestants, sí, a l'entrada, en els rebedors de les cases, hi tenien un moble que normalment hi havia un mirall, hi havia uns penjadors per penjar les peces d'abric, i hi havia una peça rodona, que un cilindre rodó d'una certa alçada, durien fer uns 70-80 centímetres, que tant podia ser ceràmic com metàl·lic, i allà, quan la gent entrava a les cases, et deixava el paraigua allà dintre. Hi havia cases més senzilles que, en vez de tenir tot aquest parament, només tenien el que era el cilindre, i posaves, també eren de metàl·lics o de ceràmica, i es deixava el paraigua allà dintre. Pues sí, ha anat canviant molt, Mira, hi ha una curiositat que sempre m'ha cridat molt l'atenció,
0: sí,
1: perquè els paraigües no anirien per a pluges. Si en realitat la funció que fan...
0: És per a la pluja i evitar que no
1: et mullis. És per a la pluja, no per a l'aigua, no els tiren galledes d'aigua a la gent.
0: Sí.
1: Però els castellans també diuen paraigües, també paren l'aigua, però en canvi els francesos ja en diuen parapluie, que vol dir para pluges, Em sembla molt més coherent la paraula de para pluges que no pas el d'això. També hi ha el paravent, que no para aires, i també hi ha els parasols, que no paren la llum, O sigui que és així. També, mira, els paraigües també a les festes majors de Gràcia, quan se celebra la festa de Sant Medí, allà, com sabeu, es llencen molts caramels. Aquests caramels, hi ha gent que, per recollir-ne més,
0: sí,
1: posen els paraigües a l'inrevés, penjant del balcó, i llavors cauen més caramels a dins el paraigua. I és una altra manera de donar una utilitat amb un paraigua. Ha sigut tot això, tot un món, el del paraigua.
0: Sí, sí. Clar, hem parlat d'antics oficis, però també parlem dels estris que van vinculats a aquests antics oficis, perquè avui també hem conegut algunes curiositats sobre els paraigües, com es feien, i també aquesta evolució al llarg dels anys, dels segles. Des del segle IV... la zona oriental es feien servir per protegir-se del sol, fins a l'actualitat que els tenim per això, per protegir-nos de la pluja, de l'aigua.
1: Exacte, és així.
0: Doncs Jaume, D'aquí dues setmanes, els dijous, a partir de les 11 del matí, ens retrobarem aquí a Calafell Ràdio. Exacte. Ens pots avançar de què parlarem en el següent?
1: Pues mira, sí, t'ho volia insinuar.
0: Va.
1: Aviam, estic preparant un tema que es tracta dels estris que hem fet servir per escriure de tota la vida.
0: Ah?
1: Des dels romans, que feien servir escarpes per gravar
0: Ostres.
1: En les pedres, fins als ordinadors d'avui en dia,
0: Clar.
1: Passant pels llapisos, passant per les plumes, passant pels els polígrafos, les estilogràfiques, hi ha un ventall immens que jo crec que serà molt curiós de fer-ne un seguiment.
0: L'evolució al llarg dels segles de la manera d'escriure i els estris utilitzats per l'escriptura.
1: Així és.
0: Amb el Jaume, aquí, parlant d'aquests antics oficis, a Calafell Ràdio. Gràcies, Jaume. Fins la propera.
1: A reveure. Bon dia. Adéu-siau.

0: jo diria que aquesta cançó no necessita presentació, com m'agraden, com ens agraden aquestes papallones mariposes amb Sant Giovanni i Aitana. 11 i 21 minuts en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també en emissió online. Esteu escoltant el magazín matinal Calafell Matí. Espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música i tot plegat al llarg de 4 hores, compartint aquest dijous 24 de setembre. Anem camí del punt de 11:45. Si us quedeu aquí amb nosaltres, després d'una pausa, arribaran les històries de la música amb l'Ignasi Guilov i el Xavier Andreu. I a partir de les 12 del migdia, engeguem un nou espai que s'estrena avui. De fet, divendres passat ja s'estrenava la nostra graella de Calafell Ràdio, La Màquina del Temps, amb l'Albert Gómez repassant joies de la història de la música dels 80 i dels 90. Doncs també, els dijous a les 12 del migdia, tindrem una càpsula amb els hits, amb el Top 5, que ens presentarà cada setmana l'Albert Gómez. Això a les 12 i abans d'arribar al final, com sempre, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Vinga, no et moguis de la nostra sintonia, molt per compartir, molt per escoltar.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais, i tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: I bona música, com sempre, a la nostra antena, i molta atenció a aquest rotllet funky que arriba ara, també ritme disco. Amb DJ Night Affair, això que es diu One More Chance. Per arribar a la pausa publicitària, no te'n vagis, queda't aquí.

Quin bon rotllo que té aquesta cançó, eh? DJ Nate Affair, això que es diu One More Chance. 11 i 26, vinga, va, anem per la pausa. Tornem de seguida amb l'avanç informatiu i les històries de la música. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Poc més d'un minut i arribem a 12:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera. Hola de nou, Mireia, endavant.
5: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 25, el ple ordinari del mes de setembre. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv o bé també per la ràdio en el 107.9 de la FM. L'Ajuntament de Calafell ha posat en marxa un nou espai caní, l'està instal·lant a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. La policia local de Calafell deté una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana. La ràpida actuació del veïnat va permetre apagar les flames abans que el foc es propagués. Preinscripcions obertes al curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals per a joves d'entre 16 i 29 anys a Cunit. La Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. I rècord històric de banderes grogues a les platges catalanes en un estiu marcat per la mala mar. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. El port de Tarragona mou més de 20 milions de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids a Llaurà i els líquids a Doll.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Engeguem una nova edició de les Històries de la Música, com cada dijous, la segona d'aquesta temporada regular de Calafell Ràdio recent estrenada. També saludem a tots els que ens escolteu els dissabtes en el Calafell Matí de Best Moments. Anem a saludar l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. Què tal, com esteu, senyors? Benvinguts un dijous més.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia, bon dia, bon dia. La mar de bé estem. Contents.
1: Sí, i tant, molt contents de tornar a estar aquí.
2: Exactament, sí. perquè ens agrada i perquè reprenem vells costums, ja veuràs. Com comencem avui? Què fem?
1: Doncs mira, la setmana passada, si recordeu, vàrem passar-nos tot l'espai parlant de la calor.
2: Sí.
1: Tot recordant la frase més repetida de l'estiu, és clar. I abans d'iniciar un nou tema, farem el repàs dels èxits que van arribar al primer lloc del Billboard 100 nord-americà i dels 40 principals espanyols, que això, si recordeu, és el que fèiem entre tema i tema les temporades anteriors.
2: Clar, eh? I que l'any passat, tens raó, i l'any passat no ho fèiem, perquè, si ho recordeu, vam estar tota la temporada parlant de les 500 millors cançons segons la llista de Rolling Stone de l'any 2004.
1: Era una miqueta, potser al final una miqueta pesadet, ja, no? Però,
2: què hi farem? No vam poder incloure aquests repassos a les temporades.
1: Doncs fem-ho ara, va.
2: I ara què farem, doncs? Repassarem l'any 1974. I ho farem com sempre ho fèiem, si ho recordeu, eh? Amb les temporades anteriors. Ordenarem els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició. Aquell va ser un any, l'any 1974, amb un comportament curiosament diferenciat entre les dues llistes, entre el Billboard i los 40.
1: Sí, diem això perquè, per una banda, en el Billboard, el màxim de temps que alguns temes es van mantenir a la primera posició van ser 3 setmanes.
2: 3 setmanes?
1: Sí. I hi va haver també més de 20 artistes diferents que només hi van estar una sola setmana.
2: Carai!
1: És a dir, que hi va haver molts temes que van arribar a la primera posició del Billboard, però que ràpidament van desaparèixer.
2: Sí, senyor, i per altre costat, a l'altra banda de l'Atlàntic, no? Los 40, va haver-hi només 3 temes que es van mantenir a la primera posició, 9, 11 i 12 setmanes respectivament. Molt, clar. Sí. I només 4 en una setmana, tan sols. Però el millor serà que ens deixem de preàmbul, Xavier, i que anem per feina, què et sembla?
1: Comencem. I comencem amb algun d'aquells temes que van passar-se una única setmana al capdamunt del Billboard. Som-hi?

aquest començament que acabem d'escoltar ens podria fer pensar en un tema inspirat en els cants dels indígenes nord-americans, però res més lluny de la realitat.

0: Els que estem escoltant són el grup suec Blue Sweet, interpretant Hooked on a Feeling, amb què es van situar en el número 1 del Billboard una única setmana.
1: Aquest característic uga, xaca, uga, uga que anem escoltant no té en absolut cap significat ni reprodueix cap llengua existent, però, de fet, s'ha acabat convertint en el signe d'identitat d'aquesta cançó que, per altra banda, va ser una de les de major èxit de Blue Sweet.

0: The Hughes Corporation, amb aquesta que escoltem, Rock the Boat, van allotjar-se una setmana al capdamunt del Billboard aquell any 1974.
1: Aquest tema és considerat un dels antecedents del que posteriorment s'anomenaria música disco. El seu ritme no és tan accelerat ni potent com ho serien posteriorment els temes més declaradament disco, diguéssim, però ja el feia adequat per la pista de ball.
0: El grup, els The Hughes Corporation, van iniciar-se com a grup d'acompanyament vocal per sessions de gravació i van tenir posteriorment ocasió de gravar alguns temes propis. I va ser amb aquest Rock the Boat que van aconseguir el seu millor èxit.

0: I ara tenim aquí a Eric Clapton. Està versionant un dels èxits de Bob Marley, aquell mític I Shot the Sheriff, que va veure incrementada la seva popularitat inicial gràcies precisament a la reinterpretació de Clapton en què combina el reggae original amb el rock.
1: La lletra d'aquesta cançó ens pot semblar violent, ja que des del títol, jo vaig disparar al xèrif, sí, diu el títol així. Però quan escoltem amb atenció ens adonem que és un clam, és una crítica contra l'abús d'autoritat.
0: Exactament. La clau està en què el protagonista afirma que, efectivament, ell va disparar contra el xèrif, però que va ser en legítima defensa, mentre que l'altre mort del qual, de la qual l'acusen, la de l'ajudant, el deputy, ell, d'aquesta mort, no en va ser el responsable.

0: I ara és Barry White qui amb la seva inconfusible veu ens interpreta Can't Get Enough of Your Love, Baby, de la qual n'era el mateix, al mateix temps, era el cantant i el compositor i també el productor.
1: Sí, sí, moltes vegades ho feia això amb Barry White, que va ser un dels representants més significats de la música disco que esmentàvem abans i a la qual va contribuir amb nombrosos èxits, sempre acompanyat de la Love Unlimited Orchestra, que ell mateix va crear i formada majoritàriament per instruments de corda.

0: Ara estem escoltant a Batman Turner Overdrive, també coneguts per les seves inicials, B.T.O. Ells també van ser els inquilins del primer lloc durant una setmana amb la cançó You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Encara no has vist res, es traduiria. Doncs bé, B.T.O. són una banda originària de Canadà que es va formar l'any 1973 i que, amb diversos lapses d'inactivitat, encara segueixen actius des de la seva darrera reunificació de l'any 2023.

0: Un més dels que es van passar una única setmana en la primera posició. Recordem que en van ser més de 20, eh?
1: Sí, això ho dèiem abans.
0: Sí, sí. Sí. Doncs aquest va ser en John Lennon amb aquest tema. Whatever gets you through the night.
1: Mm-hmm. És curiós que amb aquesta cançó arribés al capdamunt de la llista i que uns anys abans, en Imagine, només arribés a quedar en el tercer lloc. Quan la veritat és que aquesta segona, Imagine, és la que s'ha acabat convertint en un himne, mentre que Whatever Gets You Through The Night no ha tingut ni de bon tros el mateix grau de repercussió.
0: En John Lennon va col·laborar a la gravació ni més ni menys que en Elton John al piano i fent-li també els cors.
1: Mm-hmm.
0: La curiositat va ser que en Lennon es va comprometre amb Elton a fer un directe junts si la cançó arribava al número 1, cosa que, evidentment, va haver de fer perquè hi va arribar.
1: Sí, senyor.

0: Estem escoltant Cats in the Cradle, interpretada per Harry Chapin, qui podríem dir que va ser el tant o més conegut per les seves activitats de compromís social i humanitari que per la seva presència dalt dels escenaris.
1: En aquesta ocasió relata la relació entre un pare més pendent de la seva feina i el seu fill, i fa així un retrat dels conflictes que generen les prioritats familiars.
0: Correcte, i com tantes altres cançons amb missatge, a la lletra aquesta té una estructura molt lineal, sense tornada ni ponts, la qual cosa fa més destacable encara que arribés al primer lloc del Billboard.

0: Ringo Starr va versionar You're 16, l'èxit de l'any 1960 de Johnny Burnett, i ho va fer amb notables col·laboradors.
1: Sí, senyor, i un d'aquests col·laboradors va ser Mark Bolan, de T-Rex, a la guitarra, i un altre, el seu excompany de The Beatles, Paul McCartney, trencant una vegada més aquell mite de l'enemistat entre els components del grup de Liverpool.
0: Ara volem que us fixeu en aquest so.
1: A veure?
0: Sí.
1: Aquest que hem estat escoltant és un instrument anomenat mirlitó, que és molt poc utilitzat i del que hi ha molt poques gravacions.
0: Es tracta d'un instrument molt senzill, també anomenat a vegades kazoo, i que consisteix en un tub amb una obertura lateral coberta per una membrana, que al cantar per un extrem vibra i canvia el so de la veu d'aquell que canta.
1: Doncs bé, en l'enregistrament de la versió de You're 16 de Ringo Starr, qui toca el mirlitó és Paul McCartney.
0: Mira.

0: Seguim amb Ringo Starr, però no al Billboard, sinó a los 40, on va arribar a la primera posició amb aquest tema, Photograph.
1: Hem de dir, però, que l'any anterior, el 1973, sí que va situar-se en el primer lloc del Billboard. Això confirma el que ja hem vist en força altres ocasions, que és que els èxits internacionals trigaven en arribar al mercat espanyol almenys uns mesos.
0: Doncs bé, Photograph es va passar dues setmanes al capdamunt de la llista espanyola. Es tracta d'una composició entre Ringo Starr i George Harrison, desmentint de nou aquella pretesa enemistat entre els membres de The Beatles.
1: Sí, senyor, una altra vegada.

0: Hem de fer una passa enrere per recuperar aquest tema de Suzy 4. Es titula Devil Gate Drive i es va mantenir una única setmana encapçalant els 40 principals.
1: Sí, ara bé, Suzy 4, aquell any 1973, va arribar-hi en dues ocasions a la primera posició. La primera amb aquesta que deies, el Devil Gate Drive, i la segona va ser en 48 Crash. Escoltarem la setmana que ve i en què s'hi van estar dues setmanes.
0: Ah, molt bé, molt bé. Per acabar la selecció d'avui, amics, tornarem al Billboard per escoltar un dels temes d'aquell any que, tot i haver-se passat només una setmana, només una, en la primera posició, segueix escoltant-se a dia d'avui més de 50 anys més tard.

0: Aquests són els Steve Miller Band amb The Joker, un tema on fan una agradable barreja de rock i blues amb l'ús fins i tot d'efectes especials.
1: Aquest va ser un dels majors èxits de la banda nascuda a San Francisco a final dels anys 60.
0: I amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què completarem el repàs pel número 1 del Billboard i de los 40 de l'any 1974.
1: Fins llavors, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista, amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir.

0: Aquesta, sens dubte, ha estat una de les cançons encarregades d'anar revolució, anar revolucionant el nostre ritme cardíac, aquest estiu que hem deixat enrere, però que en aquesta tardor continua sonant aquesta cançó de Hugel amb Solto, això que es diu Jamaican Bam Bam. Doncs una d'aquestes cançons que ens traslladen directament a les pistes de ball. Cançons que van desfilant per la nostra antena a través del Calafell Matí, a través de l'antena de Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, 4 hores amb l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
0: Arribem a les 12 en punt del migdia. Ja sabeu que La Màquina del Temps és aquest nou programa dels divendres per la nit a partir de les 8, en la que l'Albert Gómez repassa els èxits de la dècada dels 80 i 90. No us ho perdeu, Cada divendres a partir de les 8 i fins a les 9 de la nit, vespre, 60 minuts amb la millor música que ha marcat un moment de la història de la música present a La Màquina del Temps. L'Albert Gómez la presenta i us prepara aquesta selecció musical. Però també l'Albert Gómez estarà a partir d'avui tots els dijous a partir de les 12 del migdia, uns 18 minuts aproximadament, per seguir repassant les cançons que en formen part d'aquesta història de la música, èxits dels 80 i 90, amb un rànquing, amb un top 5 que elabora cada setmana, o a partir d'avui elaborarà, i que tindrem aquí a la càpsula de La Màquina del Temps en el Calafell Matí. Així doncs, vinga, anem a escoltar-lo. Molt bon dia, Albert.
2: Molt bon dia, Ferran. Bon dia, oients del Calafell Matí. Benvinguts. Què tal, com esteu? Un plaer per mi presentar-vos tots els dijous el meu top 5 particular de la música dels anys 80 i 90. Així que anem a començar aquest primer top d'aquest dijous 24 de setembre de l'any 2026 amb el número 5.

I Wish It Would Rain Down, del gran Phil Collins, any 1989. Una de les grans cançons que en aquest cas va formar part de l'àlbum Bad Seriously i la col·laboració estel·lar d'Eric Clapton participant amb un inolvidable sol i acompanyament a la guitarra. Vinga, anem pel número 4.

Envia'm un àngel, l'èxit més famós de la banda australiana de synth-pop Real Life, que es va publicar el maig del 83, i en aquest cas va ser la cançó es va convertir en un clàssic definitiu dels anys 80, aconseguint el número 1 a Alemanya i Nova Zelanda, i el top 10 en molts, molts països. Send me an angel, envia'm un àngel, sonant des del Calafell Matí en aquest primer top 5. I del 4 al número 3.

El procés creatiu d'aquesta cançó, déu-n'hi-do, Tom Scholz va tardar 5 anys en completar el tema treballant maquetes inicials al seu estudi, que tenia el seu soterrani entre els anys 1968 i 1975. A més, va ser una de les produccions que va tenir un reconeixement important. La revista Rolling Stone la va situar en el lloc 212 de la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. I l'impacte cultural va ser referenciada i interpretada per múltiples artistes al llarg de les dècades, incloent una guinyada històrica del grup Nirvana durant la seva actuació al Festival de Reading l'any 1992. M'ha escoltat More Than a Feeling, més que un sentiment, de la banda Boston. I del 3 al número 2 en aquest Top 5, aquí al Calafell Matí, en aquest matí del dijous.

El famós riff de guitarra inicial tocat per Ed King és un dels més reconeixibles de la història del rock. Curiosament, King va dir que el riff i els sols li van arribar detalladament en un somni. Sweet Home Alabama, la cançó que va ser escrita com una resposta directa a les cançons Southern Men i Alabama de Neil Young, les quals criticaven el racisme i la història del sur dels Estats Units. Himne oficial que es va convertir, en aquest cas, en un símbol cultural tan gran que l'estat d'Alabama va utilitzar la frase en les seves matrícules oficials. Head of Dixie, Sweet Home Alabama. A més, va ser un dels temes que va sortir a la pel·lícula Con Air de 1997 a la part final. I del número 2 al número 1, medalla d'or per...

0: La veu de Bobby Kimball. És el nostre number one, el número 1 d'aquest Top 5 aquí al Calafell Matí d'avui dijous 24 de setembre de l'any 2026. Hold the Line, composició d'aquest tema escrita pel teclista de la banda David Page. De fet, va ser el primer gran èxit d'aquest grup aconseguint el lloc número 5 en el Billboard Hot 100 dels Estats Units i venent, en aquest cas, més de 2 milions de còpies en aquest país. Bé, doncs, Ferran, oients del Calafell Matí, gràcies per la companyia en aquest Top 5 el proper dijous. Molt més! Obrirem les maletes del record per recuperar joies imprescindibles dels 80 i desgranar un altre Top 5 aquí al Calafell Matí, al matinal de Calafell Ràdio. Gràcies, bon dijous!
1: Gràcies, Albert. Escoltem demà a la màquina del temps a partir de les 8 i fins a les 9 i també els dijous a les 12 del migdia en el Calafell.

0: Ja veus que avui dijous tenim un espai molt musical. Hem tingut les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. Era a partir de 11:15. També hem tingut aquesta càpsula de la màquina... La màquina del temps, perdoneu. I la música que també és protagonista al llarg de les 4 hores de programa des del Calafell Matí. Doncs vinga, som a dijous, avui 24 de setembre de 2026. Avui és la festivitat de la Mercè. És festivitat a Barcelona, la ciutat comtal. Així doncs, els que treballeu a Barcelona, avui teniu festa. Mira per on, mira que bé. Sigui com sigui, nosaltres sempre estem aquí, al capdavant del Calafell Matí, de dilluns a divendres, de 9 a 1, també els dissabtes, amb el TVS Moments d'11 a 1. Per cert, dilluns i dimarts tindrem festa nosaltres, ja que serà Sant Miquel, que és el patró de Segur de Calafell, tenim festa local, i dijous els treballadors de l'Ajuntament de Calafell fem festiu, fem pont, per la qual cosa ni dilluns ni dimarts vinent tenim programa. Mira, allargarem el cap de setmana per una vegada... Ja ens ho mereixem, eh? Vinga, anem a fer una pausa. Tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 3:45. D'aquí una horeta, a partir de 2:45, engega l'edició migdia de l'informatiu de Calafell Ràdio, amb la Mireia Romaguera i l'actualitat de proximitat. Anem a conèixer quins són els titulars del dia. L'abans informatiu. Mireia, endavant, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia. L'Ajuntament de Calafell celebrarà demà divendres, dia 25, el ple ordinari del mes de setembre. Començarà a les 11 del matí i es podrà seguir en directe per streaming a calafell.tv o bé també per la ràdio en el 107.9 de la FM. L'Ajuntament de Calafell ha posat en marxa un nou espai caní, l'està instal·lant a la plaça Josep Parera, ubicada al nucli de Segur de Calafell. La policia local de Calafell deté una persona per provocar un foc en una zona boscosa de Segur de Calafell, segons s'ha informat el regidor de Seguretat Ciutadana. La ràpida actuació del veïnat va permetre apagar les flames abans que el foc es propagués. Preinscripcions obertes al curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals per a joves d'entre 16 i 29 anys a Cuní. La Bisbal del Penedès duplica la recollida selectiva i supera el 41% durant el primer semestre. I rècord històric de banderes grogues a les platges catalanes en un estiu marcat per la mala mar. Els autònoms cobren un 38,2% menys de jubilació que els assalariats, tot i retirar-se més tard del mercat laboral. El port de Tarragona mou més de 20 milions de tones de mercaderies fins al mes d'agost. El tràfic marítim creix un 6,3%, principalment pels sòlids a Llaurà i els líquids a Doll.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Del migdia, 29 minuts. Vinga, tram final del Calafell Matí d'aquest dijous ja, 24 de setembre de 2026. Som fins la una. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys dels que fem possible aquest programa, també dels nostres col·laboradors. Vinga, anem per més cançons, més música.

És una de les grans veus del planeta. És la veu d'Adele. I una de les cançons, jo diria que és la balada estrella del seu repertori. Aquesta ja la publicava fa temps i la recuperem aquí, en el Calafell Matí, Someone Like You.

0: 15 anys han passat des de la publicació d'aquesta cançó, l'any 2011, des de l'àlbum 21. Adele, Someone Like You, quina gran balada i, com no, quina gran veu.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Vinga, com sempre, en el tram final del programa, repassem agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I fins demà passat dissabte, dia 26 de setembre, a la Biblioteca Ventura Gasol, al carrer Marquès de Samà número 8, al nucli del poble, es pot veure l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. Una exposició sobre els deportats de l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i el Garraf. A més d'aquests deportats, van haver-hi 3 de Calafell. En aquesta exposició els coneixerem i també ens explicaran tot el que van viure a través d'aquesta exposició. Com dèiem, fins dissabte es pot veure a la Biblioteca Ventura Gasol. I ja sabeu que tenim aquí ja la Festa Major Micaleta, la Festa Major del nucli de Segur de Calafell, i avui dijous, atenció, perquè a la nit tenim el pregó que donarà oficialment el tret de sortida a aquesta Festa Major. A la tarda, avui, a les 5, Biblioteca Casanova del Port de Segur, fem una mandala de fusta del Sol Micalet. El Sol és aquest gegantó Micalet. Amb la Cíntia Branco. Es tracta d'un taller per participants a partir de 3 anys. Inscripcions al WhatsApp 687-271-373. A 9:15 del vespre, avui a la plaça Pau Casals, canvi de samarreta i el sopar de Carmanyola Micalet. I a 9:15, a la plaça Pau Casals, pregó de Festa Major, també premi al o a la Micaleta de l'any. Demà divendres, per la tarda, a partir de les 6, en el Port de Segur de Calafell, la carpa invisible del senyor Trifeli, amb la companyia Passa Barret Juglars. Un taller de circ amb jocs de fusta, d'equilibris, etc. I a 7:15, a la plaça Pau Casals, torneig de Pirrapong, a càrrec dels Esgangalats. A 9:15, des de la plaça Pau Casals, correfoc amb la colla de diables tronats de Vilanova i la Geltrú, els diablons Mítels, els diables Guaitels de Calafell, el drac Esforna amb les seves espornetes. I a les 11 de la nit, demà divendres, concert amb el grup de versions Grup Loren. Anem al dissabte, a les 11 del matí, cercavila tradicional des de l'ermita de Sant Miquel fins la plaça Pau Casals. Participaran el drac, l'Esforna de Calafell, les Espornetes, l'associació Som de Samba, la banda de timbals i greies de Calafell, els capgrossos, les colles de la Unió Artística de Calafell, el ball de panderetes, el ball de bastons infantil i adult, el ball de gitanes i les tirantinaires, també la colla gegantera de Calafell. A les 12 del migdia, a plaça Pau Casals, vermut popular i trobada de samarretes. I a la 1, també a la plaça Pau Casals, concurs de truites al gust. A les 5 de la tarda, dissabte, a l'Avinguda de Catalunya, benvinguda al territori Micalet. I a les 6, a la plaça Pau Casals, la 6a estirada de corda entre nuclis. A les 7, començarà des de la plaça Pau Casals fins al port, al Correbars per Segur. I a les 10 de la nit, en el passeig marítim, al costat del port, espectacle piromusical a càrrec de la pirotècnia Estalella. I tot seguit, concert amb Naina i Doctor Prats. El diumenge, a les 11 del matí, des de l'ermita de Sant Miquel fins la plaça Pau Casals, la primera trobada de gegantons i el bateig del gegantó Sol de Calafell. I a 12:15, des de l'ermita de Sant Miquel, de Castri Securis, el somni utòpic de la ciutat jardí. Una ruta patrimonial sobre l'evolució del nucli de Segur de Calafell. És una activitat gratuïta amb reserva prèvia. Reserves a calafellhistoric@calafell.cat o al 977-69-46-83. I a les 12 del migdia, al costat del port, exhibició del bot salvavides. A les 12 del migdia, a la plaça del Port, ballada de sardanes amb la cobla juvenívola de Sabadell. I a les 12 del migdia, en aquest cas a la plaça Pau Casals, 5è concurs de ranxos Micalets. A 1:15, a la plaça Pau Casals, ballada de les Bar d'Ensaire de Calafell i Alma Rocieres. I tot seguit, concurs de titios. I a les 6 de la tarda diumenge, concert i ball amb l'Orquestra Vancouver a la plaça del Port. I dimarts, dia 29, que és Sant Miquel, ofici solemne de Festa Major en honor de Sant Miquel a l'Església de l'Assumpció de Segur, a les 12 del migdia. Doncs ja sabeu que tota la informació la podeu consultar en el web municipal, a calafell.cat, a la seva agenda, però també en aquest llibret de festes majors que ja porta uns mesos corrent pel municipi. Si disposeu del llibret, podeu consultar tota aquesta informació. També us l'oferim aquí, en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio. També per estar ben informats de l'activitat cultural de Calafell a la nostra agenda cultural.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Com m'agrada aquesta cançó, que comença progressivament, des de molt lenta i després això s'anima, que déu-n'hi-do com ens agrada, Vampire, amb l'Olivia Rodrigo, aquesta cançó que publicava el juny del 2023 i que parla d'una relació tòxica i d'una persona que s'aprofita emocionalment de l'altra. Moment d'una pausa, una aturada. Tornem de seguida, tram final del Calafell Matí d'aquest dia de la Mercè 24 de setembre. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: doncs, ja una estona llarga escoltàvem Adele, doncs aquesta és Adela. Res a veure a la cançó Ain't in L.A. Que és com un trabalengües, això, que ens costa, se'ns lengua la trava. 11 minuts i arribem a la 1 del migdia. Vinga, va, anem recollint trastets, anem deixant lliure aquest estudi número 1, aquest immens estudi número 1 de Calafell Ràdio, calafell.tv, on començàvem a les 9 del matí aquest espai, aquest programa radiofònic, el Calafell Matí. Demà divendres, de 9 a 11, que a les 11 demà tenim sessió plenària de l'Ajuntament de Calafell, que podreu escoltar aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv. Doncs vinga, salutacions al Ferran Boquer en nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Gràcies, sense això no seria el mateix, sense vosaltres, clar. Marxem al 1999. Millennium, tercer àlbum dels Backstreet Boys. I Want It That Way és una de les grans cançons dels Backstreet Boys que ens ajudaran a aproximar-nos, a apropar-nos a la 1 en punt del migdia. Amb això et dic adeu. Gràcies, salutacions del Ferran Boquer. Demà més, ja, divendres, a les portes del cap de setmana, que ja tenim ganes.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Adéu, que vagi bé.

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar el Calafell Matí.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.